0: canvi, Riudoms té un esperit molt més de poble.
1: Yeah.
0: Aleshores, aquesta dualitat de dues poblacions que estan allà al cantó i que conformen, al final, fins als 16-17 anys, Gaudí no surt d'aquí, sí que surt d'aquí, però està tota l'estona aquí. Tot això és el que conforma l'ensenyament, diguem-ne, sentimental de Gaudí.
1: Deixeu-me acomiadar el Carles Ferrer i el David Edo, els dos guies turístics, perquè em consta que tenen feina. Carles, David, gràcies.
2: Gràcies, Marina.
3: Moltes gràcies.
1: Incorporar a la conversa a Joan Serramià. Ell és parent llunyà, bastant llunyà, però parent d'Antoni Gaudí. Ho deus portar escrita a la sang. Ets escultor. Joan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: T'agraïm que hagis vingut, perquè ens consta que vas molt enfeinat. La teva àvia era Carme Gaudí. Era així?
4: Sí, exactament, sí.
1: I era filla?
4: Filla de Joan Gaudí, que era cosí segon de Gaudí.
1: Per tant,
4: I a més eren molt amics.
1: Si t'ho posem en els cognoms, si anem buscant cognoms, en tu, en quin número trobem
4: el Gaudí? El quart.
1: El quart. Sí. Home, no n'hi ha. A veure, com és? Joan
4: Serramià, llaurador, Batet Gaudí.
1: Aquí hauries de posar tot amb guionets i així acabaríem trobant el Gaudí. Més que res perquè sent escultor, home, segur que això et posaria més al mercat, no?
4: No, em penso que per sort no tinc el cognom Gaudí perquè això portaria una pressió bastant important.
1: També és veritat.
4: Prefereixo que sigui una anècdota.
1: És una manera de veure-ho. Escolta, tu ets part de l'associació Amics de Gaudí i el que voleu és que el papa Lleó, en la seva visita, en la seva missa a la Sagrada Família el 10 de juny, faci servir un bàcul, és a dir, un bastó, sí, inspirat justament en Gaudí. De què va això?
4: Bueno, primer que tot, tinc de dir que abans del bàcul estic acabant ara l'escultura de Gaudí de Reus.
1: Sí, aquesta era la segona part.
4: Llavors, una cosa porta l'altra.
1: Primer és l'escultura i després... Sí. I després
4: no, t'ho dic perquè no sabia que ho tenia ja previst comentar-ho.
1: Sí, home, sí, ho tenim previst.
4: Llavors, ara va sortir una idea que va sortir de Riudoms, precisament. Un amic de Riudoms me va trucar a principis d'any i diu, Joan, hauries de fer un bàcul pel Sant Pare quan vingui a Barcelona. I dic, ah, sí, jo encantat. Però, a veure, no el puc fer jo i regalar-lo jo. Vull dir, si algú s'organitza i vol regalar-li un bàcul, doncs jo amb molt de gust el faré. I la cosa aquesta ha anat evolucionant. Aquesta persona es diu Javi Fortuny, que és un especialista en Gaudí,
1: sí,
4: que ha investigat moltes coses en relació als orígens de Gaudí de forma científica, perquè jo no comparteixo el dogma reusenc del Gaudí.
1: A veure, què vol dir
4: això? No.
1: Home, sí, home, i tant que hi entrarem. Has obert el meló. Què vol dir això del dogma reusenc del Gaudí?
4: És una creença fabricada. Però ara no vull entrar perquè...
1: Però què vol dir, que se l'intenten fer seu quan no és tan seu?
4: No vull dir res.
1: Home, no vull dir res. Què vol dir?
4: Faig aquesta pinzellada i s'ha acabat. No dic res més. Perquè estic sota el context del Gaudí del monument i de Gaudí de Reus, i llavors, perquè jo considero que té tot el dret de tindre a Reus un monument a Gaudí i Gaudí que estigui representat a Reus. Llavors, i a més les persones que tracto, que les estimo molt, la Maite Gaudí, que és la presidenta dels Amics de Gaudí de Reus, és la que m'ha fet l'encàrrec.
1: Família
4: la...
1: teva, també, clar.
4: Sí, si ens féssim l'ADN segur que tenim un percentatge. I llavors no vull causar... Només volia fer una pinzellada perquè sempre... Jo no entro en detalls ni discuteixo res amb aquest context que estic ara, però tinc de deixar clar que jo no comparteixo això. Llavors...
1: És que no m'ha acabat de quedar clar el que és l'això que és, és a dir, la patrimonialització de l'arquitecte per part de Reus.
4: L'origen de Gaudí, vale? L'origen.
1: Tu defenses la via Riudoms?
4: Sí.
1: Ah, ara, home, escolta, parla clar.
4: Vale, però és que és molt llarg d'explicar, que això faria falta dos o tres programes per explicar-ho tot.
1: I no... Sort que ha marxat l'alcaldessa, tu.
5: Sí, exacte.
4: Bueno, l'alcaldessa més guapa de Catalunya.
1: Apa, sí, vaja, i segurament hi és allà per altres coses, per competent, que també, vull dir, que és el que hauríem de posar en valor. Ha arribat amb una carpeta
4: al
1: Joan.
4: He portat el disseny del bàcul. Mm-hmm. Vale. I llavors, sí, per la ràdio és difícil d'ensenyar-lo.
1: Sí, però vaja, com que ens poden veure a través de YouTube, doncs mira, el podem anar ensenyant, però vaja, ens pots anar explicant com és aquest bàcul que vosaltres intentareu que porti el papa. Creieu que quina via heu agafat per intentar sortir-vos-en i
4: bueno,
1: fer-hi arribar?
4: Això vam tenir de... Jo no m'he dedicat amb el tema aquest. Jo el meu mal de cap és fer el bàcul, no? Però també he tingut d'intervenir en converses amb l'arquebisbat de Tarragona, perquè són l'enllaç, no?, amb el Sant Pare. I Bueno, al final la cosa s'ha posat molt de cara perquè és una idea molt bona, que el bàcul, que Sant Pare porti un bàcul que ve a la Sagrada Família a inaugurar la Torre de Jesucrist, on hi ha la creu gaudiniana, i el bàcul del Sant Pare que porti la creu de Jesucrist damunt, doncs és una idea bastant bona, no?
1: Fèrula, papal, any Gaudí 2026. Home, bonic és... Clar, sembla aquella creu pels oients, perquè us en feu a la idea, aquella creu del Parc Güell, no?
4: No, és la creu de la Torre de Jesucrist. Bueno, que és l'invent de la creu del Gaudí, que la fa en diversos llocs, perquè també està a la Casa Batlló i al Bellesguard i en no sé quants llocs més. És el mateix tipus de creu que es veu des dels quatre costats.
1: M'aixeca el dit, em demana que li doni pas al Ramon de la Fuente. Què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tu ets

0: al Ramon de la Fuente. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tu ets pastisser.
1: Soc pastisser.
0: De Huguet de Reus.
1: Huguet de Reus.
0: De la pastisseria Huguet de Reus. I aixecaves el dit per què?
1: No, perquè el que estaves dient era aquí a la Sagrada Família i el que estava comentant el Joan, en aquest cas de les altres cases que estava dient. És la mateixa creu que es veu en tot arreu.
0: I tu has vingut perquè també us heu inspirat en Reu per fer una cosa de menjar.
1: Sí, sí.
0: Quina?
1: Nosaltres ens dediquem més aviat al tema de menjar. Hem fet la fumera del Parruell o de la Sagrada Família o de la Pedrera, que és el que vam fer ara per Pasqua.
0: I ens ho has portat. És una estructura com de xocolata amb una...
1: Que és la fumera de Gaudí.
0: Que és una torre, exacte. Molt bé. I això és de xocolata negra?
1: Bueno, la xocolata negra és una miqueta diferent. Mm-hmm. Perquè la primera va tenyida...
0: Digues.
1: No, la base és xocolata negra, després va tenyida amb aquest to, així com si fos grisós.
0: Sí.
1: Ara tocava d'obrir i ho veuràs. Bé, i llavors en aquest cas és tot el que és la fumera vista per les quatre cares, com estàvem dient, exactament amb això.
0: I això és, vaja, perquè s'ho imaginen els oients, ve a ser una mona amb aquesta forma, però la veneu tot l'any encara?
1: Bueno, ara, si hi ha algun encàrrec, la vam fer. En aquest cas, com vosaltres veníeu aquí, doncs l'hem fet també per vosaltres.
0: Molt bé.
1: I per commemorar, ja acabaríem a parlar de Gaudí i de les coses de Gaudí, doncs això, és el que l'hem fet és perquè la pugui veure tothom. I la tenim a la pastisseria.
0: I ens has portat per degustar una cosa típica de Reus. Què és?
1: Coca de cireres.
0: Coca de cireres,
1: és
0: un postre típic...
1: És un postre típic que és molt típic d'aquí a Reus, sobretot per Corpus, que és el típic, el dia que és el dia de les coques d'en cireres, i com m'han dit que ahir vau parlar amb el Jordi...
0: Amb el Jordi Cartanyà, company de Reus.
1: Company de Reus, doncs va... Aquesta nit, quan estava allà a l'obrador, dic, saps què et dic? Dic, a part de fer una miqueta d'això de l'esmorzar, dic, deixa'm fer quatre coques d'encineres, que ella no les haurà vist mai.
0: Les provarem també.
1: Dic, ella no les ha vist mai, i com és molt típic, ara a partir d'aquest temps, i a partir de Corpus, que és el dia 4 de juny,
0: sí. Doncs
1: llavors aquí a Reus és molt típic, doncs el que hem fet ha sigut portat a unes quantes coques de cireres.
0: Sentiu el soroll perquè està desembolicant la mona de Gaudí que ens ha portat aquí en aquest programa especial al Centre Gaudí, el Ramon de la Fuente de la pastisseria Huguet de Reus. Ara ell parlava del Corpus. Xavi, torno amb tu perquè vinculat al que comentàvem abans, Gaudí, l'arquitecte de Déu, la seva fe religiosa, no? Justament... Joan Josep Omella va explicar que s'està estudiant el miracle de Gaudí per declarar-lo beat, que això està en fase final i que esperen a que això pugui ser realitat. Què és aquest miracle de Gaudí?
2: A veure, aquest miracle de Gaudí és un d'aquells elements que serveixen per fer el procés de beatificació. La veritat és que aquest tema no el tinc massa per la mà, em passa una mica com el professor Miralles. A mi el que m'interessa més és el context històric del personatge, no tant el procés de beatificació, que lliga amb això que dèiem ara, no? D'aquesta persona vinculada a la Sagrada Família a partir de la segona part de la seva vida, i a partir d'aquí, doncs, que va morir d'aquesta manera, doncs, vaja, doncs se'l vinculen a aquesta qüestió dels miracles.
0: Clar, l'argument, com a mínim el que havia explicat Omella, és que el suposat miracle estava vinculat a un problema de salut, que no és públic, això no ha transcendit, Roger? No s'ha explicat a quin tipus de problema de salut es tractaria, però ell diu, és igual, la seva vida i obra, la imatge de la persona d'Antoni Gaudí, ja és prou venerable com perquè li concedeixin això.
3: Jo no sóc docte en qüestions religioses, però crec que el miracle de Gaudí és la capacitat espaial i cromàtica i arquitectònica que té. O sigui, a veure... Els que són de Barcelona o els que coneixen una mica la ciutat històrica de Barcelona segur que hauran passejat moltes vegades pel Raval o per el... O sigui, el Raval és la part nova del casc històric de Barcelona. Aleshores, que vagin pel Gòtic. Els carrers són de 3 metres i mig, no hi ha una línia recta, no hi ha un espai gran, etcètera, etcètera. L'espai gran, diguem-ne, era la muralla que hi havia interior, que és la Rambla, no?
0: Val.
3: Aleshores, quan tu entraves al Palau Güell, dintre d'aquest context, imaginem-nos la ciutat tortuosa, bruta, amb tots els disturbis que hi havia cada dos per tres, etcètera, etcètera, puges una,

0: escala, gires 180 graus, diguem-ne, i aleshores entres a un espai que és tres altures, superampli, sobretot en vertical, no en horitzontal, que és l'espai de les festes del Palau Güell. Això és un miracle arquitectònic. Això sí que és un miracle. Vull dir, en una ciutat, amb perdó, de merda, com era aleshores Barcelona i com eren les grans ciutats aleshores, brutes, amb pudor, amb tota aquesta parafernàlia, entrar en un lloc d'aquelles característiques, amb la millor música, amb el millor art del moment, amb l'espai més al·lucinant del moment, amb una cúpula que puja a quatre pisos, havia de ser un regal des de tots els punts de vista sensorials. Avui això ho veiem com una cosa més, perquè venim del Passeig de Gràcia i anem allà amb el metro, sortim i estem a dintre.
1: Yeah.
0: Però, en canvi, intentar-ho imaginar en el context històric és el que realment fa que allò...
1: Clar, clar, clar.
0: A mi, deixeu-m'ho qualificar de miracle, si voleu.
1: O sigui que per tu es mereix aquesta beatificació, sens dubte.
0: Per mi, des del punt de vista civil, segur.
1: Joan Serramia, torno amb tu. Ens deies, estic preparant aquesta escultura de Gaudí. On anirà i com serà? De quina mida?
2: Bueno, aquesta escultura estarà posada en un lloc emblemàtic, que és al peu del campanar. Que és, vam estar mirant a veure quin lloc fora el més indicat per Gaudí i de tots els racons de Reus, perquè clar, hi ha llocs molt, que són més cèntrics, però hi ha problemes de mobilitat, no? I llavors vam decidir que el millor lloc era aquest. Tothom va estar d'acord i aquí es posarà. Ja, ahir van començar a fer els fonaments ja.
1: Ah, sí, eh? I quan creus que estigui acabat, això?
2: Això és una incògnita, encara.
1: Com la Sagrada Família?
2: No tant, no tant. A veure, estem... Jo ja, la meva feina ja la tinc quasi acabada, però intervé la foneria i l'artesà picapedrer que està fent la base de pedra, que la pedra ens la donà la Sagrada Família, és una donació de la Sagrada
1: Família. Ah, mira. Sí. És a dir, és una de les que estan fent servir allà per aixecar, per acabar
2: d'aixecar. Sí, sí, sí, sí. És una pedra que hagués tingut d'anar a la Sagrada Família, però on va al monument de Gaudí. Perquè a la Maite Gaudí se li va ocórrer la idea de demanar una pedra, perquè no teníem masses diners. Llavors, per estalviar, per trobar col·laboradors, doncs se li va acudir això. I al final ens van donar la pedra que volguéssim. O sigui, vaig poder anar a triar la pedra al magatzem que tenen a les Borges Blanques.
1: Ah.
2: I llavors, ja que donaven la que jo volgués, doncs vaig agafar una de ben grossa, una de 14 tones.
1: De 14 tones? Sí. I com la vau portar fins aquí?
2: Amb un camió. Però primer la vam tindre de retallar en tres peces perquè costava de moure. I ara l'estan picant, dividida en tres peces, però anirà unida i al final no es notarà que són tres peces. I és una pedra que ve d'Alemanya. Imagina't tu, el preu que té aquesta pedra no la sabem.
1: És una pedra que ve d'Alemanya?
2: Sí,
1: i per què d'allà?
2: Perquè és una pedra que s'assembla molt a la pedra de Montjuïc, perquè la pedrera de la Sagrada Família molt original era de Montjuïc, però se va exaurir la pedrera. La pedra que queda a Montjuïc ja no és prou bona.
1: Val.
2: I han tingut de buscar pedres similars en altres llocs. I llavors només fan servir els millors materials que hi puguin haver al món, i tenen allà un magatzem espectacular de carreus immensos de pedres de tots els continents, quasi.
1: Doncs escolteu, molt interessant aquesta taula que hem tingut ara per parlar de la figura de l'obra de Gaudí, no només de tot el que ha generat, de tot el que implica per Catalunya, i no només d'on el podeu trobar. Si acabeu d'enganxar-vos ara a l'antena, tranquils, ho podeu recuperar, ho penjarem a l'app de la SER, podeu recuperar la conversa amb llocs recòndits no tan coneguts de l'obra de Gaudí, amb trucs per identificar si una obra que pugueu veure, que podeu trobar-vos passejant per Catalunya, és o no modernista. Roger Miralles, arquitecte, Xavier Carmeniu, historiador, director del Tren de la Història, gràcies a tots dos.
3: Vosaltres, una abraçada, que vagi
0: bé per Reus.
1: I gràcies també al Joan Serramià, escultor, família llunyana de Gaudí, però família al capdavall, en el seu quart cognom, hi figura el Gaudí, i gràcies també des de la pastisseria Huguet, moltíssimes gràcies per haver gràcies estat amb nosaltres i per haver-nos ajudat a entendre una mica més aquesta figura i la importància de Gaudí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adeu.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia, adéu.
4: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya.
1: Si obrim el racó de pensar amb la Lorena Vázquez, amb la Lourdes Lancho. Què tal? Bon dia, com esteu?
5: Bon dia. Hola, bon dia, molt bé.
1: Comencem per tu, Lourdes.
5: Vale.
1: Què t'ha fet pensar aquests dies a tu?
5: Ai, mira, ara m'ha fet pensar les contradiccions que té aquest món. Perquè...
6: I ara t'has direm. Posat profunda,
5: però,
6: eh?
5: Sí, sí, sí. No,
7: però quin espera. Tema més fàcil, no?, de cap de setmana, Lourdes.
5: Sí,
7: mare
5: sí,
7: meva.
5: Sí, perquè ara que parlàveu de televisió espanyola, l'altre dia vaig sentir unes declaracions de l'Alba Carrillo. Es diu que Alba Carrillo...
7: Alba Carrillo.
5: Que ja em costa de col·locar.
7: Que és molt probablement la que tingui a veure amb aquest apagón, amb aquestes, no?, anada a negre de 20 minuts a Televisió Espanyola.
6: N'hem estat parlant aquests dies de l'Alba Carrillo, però posem-hi context, sí.
5: L'Alba Carrillo va fer unes declaracions sobre Televisió Espanyola.
6: A veure...
8: Pero ya
9: hay
8: ha pagado.
9: Que son defraudadores que no pagan.
8: Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente
9: nada.
8: Les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro, pero es que lo tengo que
10: iniciales.
8: Decir.
10: Iniciales.
8: No, no, Paz Vega. No, pero... ¿Qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de Televisión Española teniendo una deuda con Hacienda? Insólito.
5: No puc estar més d'acord. I jo mai, mai a la vida hagués pensat que diria aquesta frase. Estic d'acord, barra, molt bé, Alba Carrillo.
6: Perquè el personatge a tu et grinyola.
5: A mi el personatge, bueno, és que gairebé no sé ni qui és, com aquell que diu.
6: Lorena Batlle.
7: Vols que t'ajudi?
5: D'acord. Ho estava esperant.
7: Doncs mira, Alba Carrillo, a part de ser una col·laboradora i tertuliana de molts programes de televisió, ha participat en diferents realities i ella es va donar a conèixer per les seves relacions sentimentals fa uns quants anys. Vale. Va ser la parella de Feliciano López, va arribar a casar-se amb ell, una relació que va acabar com el Rosari de l'Aurora.
5: Aquí, això és la referència que tenia jo d'aquesta.
7: Sí, també va ser parella de Fonsi Nieto, la relació no va acabar millor. Té un fill amb Fonsi Nieto, ara manté una molt bona relació amb ell, amb Feliciano López, no? Cada vegada que pot li llença una pinduleta des de qualsevol mitjà. Però us he de dir una cosa, jo també tinc el cor dividit. L'Alba Carrillo, jo treballo amb ella algun cap de setmana, és una companya meravellosa, és superdivertida, però és una persona explosiva que no té límits ni filtres. Però clar, quan tu treballes a un mitjà de comunicació, Lourdes, suposo que tu sabràs també moltes coses del grup Prisa i no començaràs a rajar a l'acer, no?, de moltes coses que passen, no?, als mitjans de comunicació on treballes.
6: Igual ens n'anem a negre, eh?
7: Sí, clar, clar, clar, clar. No, però vull dir que està molt bé dir el que penses, jo també estic d'acord amb tot el que ha dit, però clar, quan treballes a Televisió Espanyola i ella té un contracte amb Televisió Espanyola...
6: És allò de mossegar la mà que et dona de menjar.
5: Que et dona de menjar, però exactament. No deixa de tenir raó que, escolta, si són evasors fiscals, defraudadors fiscals, doncs igual, és que no només a Televisió Espanyola, és que, escolta'm, que s'ho vagin mirar.
6: La cosa aquí és si critiquem o qüestionem les conseqüències o les represàlies que això hagi pogut tenir a dins de casa seva.
7: Us he de dir una cosa molt important, perquè a més tinc informació de dins, perquè jo treballo en el programa del qual ella va marxar per queixar-se perquè havien intentat, en teoria, tapar-li la boca.
6: I se l'ha apartat o no?
7: No se l'ha apartat. Ella va decidir, aquestes declaracions van ser un dissabte, aquestes declaracions es van produir just abans de començar el programa De Corazón, que presenta Javi Hoyos i Manny Gartiburu, i ella va decidir marxar. A més, la persona que va parlar amb ella abans de l'inici del programa és un noi meravellós, un dels sotsdirectors del programa, que només li va dir: Alba, has hecho unas declaraciones hablando de personas que están en Televisión Española que presuntamente evaden impuestos, oye, baja el pistón. I li va dir com un consell. Ni tan sols li va dir per censurar-la, eh? Imagineu-vos. Ella s'ho va prendre molt malament i va dir no, a mi no em fa callar ningú. I va ser quan va començar a fer aquestes declaracions ja incommensurables.
5: Ves, aquí és on ja els camins ja es separen de l'Alba Carrillo i la Lourdes Lancho.
6: Però primera contradicció de Lourdes Lancho coincidir en opinió amb Alba Carrillo.
5: Amb Alba Carrillo.
6: Però
5: bueno,
6: no només amb ella.
5: Una cosa ja, similar em va passar amb el Gabriel Rufián, però bueno, això és un altre capítol que ara m'agrada.
6: Què et va passar amb Gabriel Rufián?
5: No, que jo durant l'època del procés i tot això, recordem que va ser qui va posar el tuit aquell de es venen per 155 monedes de plata, no sé què. Bueno, doncs a mi em semblava que era una persona doncs molt tòxica per la política en aquell moment i a mi no m'agradava, francament, em semblava una mica que apallassava la política. I ara, doncs, d'uns anys ençà, em sembla que és una persona doncs, que ha trobat el to i la forma de respondre a una forma de fer política que estava incontestada. I ara, doncs, moltes vegades em sorprenc a mi mateixa dient, coi, és l'únic que ha posat en subjecte verb i predicat a la tribuna del Congrés, per exemple, coses que tothom estava pensant, no? I ho ha fet bé.
6: M'està interessant molt aquest exercici que estàs fent. Tenim Alba Carrillo, tenim Gabriel Rufián, ara, hi ha més gent aquí,
5: sí,
6: a l'equació?
5: Sí, ara vaig al triple salt mortal amb loop, amb doble loop i tot el que vulgueu. Perquè jo sóc republicana, vale? Sóc molt republicana.
6: Com Gabriel Rufián.
5: Com Gabriel Rufián.
7: Mira,
5: veus,
7: tens més coses a favor.
5: Mira, veus?
7: Perquè et caigui bé Gabriel Rufián.
5: Sí, sí. Bueno, pues igual hem de quedar o algo.
7: Crec que Marc Giró s'ha avançat.
5: Ja, que fort. El tema és que cada vegada que veig a la reina Letícia és de treure's el barret. M'encanta. M'agrada molt la reina Letícia.
6: Et meravella, t'encisa. La veritat és que, mira, l'altre dia jo no l'havia vist mai en persona de prop i em va passar l'altre dia a la gala dels 50 anys del país. Van venir sí. Ella i el Felip i la veritat és que enlluerna.
5: Sí.
6: És una persona magnètica.
5: I enlluerna no pel que habitualment es demanava a les reines o a les primeres dames, que és per l'estilisme i perquè... Ja ho han intentat, eh?
7: Perquè eren mudes, no?
5: Sí,
7: perquè sempre guardaven un metre de separació cap enrere, sí. No? De la seva parella.
5: I jo crec que amb els anys ella ha aconseguit anar trobant el seu espai. Jo crec que amb aquest nou equip que s'ha fet de persones molt afins, com la Marta Carazo, que era corresponsal, era una periodista de televisió espanyola, feia el telediario, doncs se l'han portat a la Zarzuela i han fet com un comando de gent que es prepara les coses. Jo crec que d'aquella família és l'única que la història ha currat. I es nota, perquè cada discurs i cada recepció que fa, jo no he tingut tracte amb ella directe, malauradament, perquè m'encantaria, però em diuen que si va a una recepció o va a un acte, es documenta de cadascuna de les persones fins al punt que li diu «Ai, què tal, com fue tu viaje a Namibia?» o no sé.
6: Imagina't.
5: «Vi aquella informació que hiciste de los desahucios, no sé què, muy interesante, qué problema i tal». O sigui, que no té aquestes converses banals que es preparaven o que es preparen habitualment les persones doncs, que tenen càrrecs així representatius.
6: I tenim un exemple d'un dels últims capítols que hi ha hagut en relació amb la reina Letícia, presidint l'entrega de l'edició número 48 dels Premis de Literatura Infantil i Juvenil.
5: Oh, grande.
6: Durant l'acte, ella es posa a la pell d'un adolescent interpretant fragments d'una novel·la juvenil i arriba a llegir frases com «Em llenço al llit després d'un dia de merda, em poso a mirar a TikToks i veus una tia impressionant». És aquest el moment.
9: Porque voy a leer uno de un párrafo, será muy corto, ya veréis, en el que el inspector de policía que está investigando la desaparición de Blanca habla con una de sus compañeras del instituto, se llama Elena, y al igual que Blanca, tiene 16 años. Le dice Elena al inspector. A ver, que yo no sé si tienes Instagram o TikTok o algo así, pero imagínate, yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas.
6: Clar, això s'allunya moltíssim d'alto institucional.
5: És que no només llegeix bé, sinó que ho interpreta.
6: Sí, sí.
5: I hi ha un altre discurs que inaugurava la 17a Conferència Iberoamericana de Ministres i Ministres de Salut, en el qual fa una...
6: Has dit ministres i ministres, i no, clar, en català, no hi ha, clar, ministres i ministres, això sí que ho deia el Pedro,
5: sí,
6: però...
5: Sí, ministres de Salut, és veritat, tinc que bé. Que va fer un al·legat per la sanitat i per la sanitat pública com a forma d'humanitat, que és brutal. I el més divertit és que aquesta tia fa enfadar molt a l'extrema dreta i a la dreta. I els cabreja moltíssim. I això és el que més m'agrada de tot aquest tema. Perquè, per exemple, diu «Menuda mamada a l'Organització Mundial Satànica i sus tratados sodomizadores de drets fundamentals». Això és un comentari al tuit de la Casa Reial del discurs. I podria anar llegint perquè
6: mare
5: cabreja molt a l'extrema dreta i a tots aquests burros. No?
6: La Letícia fent una defensa de la sanitat pública que li va arreglar el maluc al seu sogre. Ara en parlarem de l'emèrit, vull dir, però, no ara mateix, però d'aquí a uns minuts la Lorena Vázquez ens ho porta tot sobre l'emèrit, que el tenim voltant una altra vegada.
7: Sí, sí, sí, el tenim a Espanya, eh?
5: Ah, sí? Ara, sí. Però una pregunta que et faré de la Letícia. Tu creus que ella, mica en mica, ha anat situant-se en el punt que ella volia de ser algú més que una reina florera fer-ho com tradicionalment són les reines i que i s'està agafant com aquesta mena de paper institucional.
7: Bueno, ho demostra cada dia. Jo crec que no pot ser més perfecta en els discursos cada vegada que comunica i crec que està bastant a prop del que ella havia somiat, del que creia que havia de ser una reina. Li ha costat moltíssim, eh?
5: Sí.
7: Li ha costat moltíssim perquè, recordeu, al principi els mitjans de comunicació van ser duríssims amb ella. Evidentment, els monàrquics de pro també, perquè no entenien que una senyora filla d'un periodista i d'una senyora que més obertament era...
5: Sindicalista.
7: Era, exacte, sindicalista, amb un avi taxista, una dona divorciada, i va haver moltíssima gent que no va entendre en absolut que el rei Felip s'enamorés d'aquesta dona i que la fes reina.
6: Que lligat a tot això de la comunicació, dels missatges, ara entrem en el terreny de l'educació, no de l'educació de les escoles, dels instituts, sinó de la bona a la mala educació, perquè aquesta setmana, Arnau, explicàvem que ha sortit un estudi global d'una empresa que revela quins són els països percebuts com els més educats i cortesos del món. Spoiler, Espanya...
10: Mal. Mal. Espanya mal. Van castar més de 4.600 persones de 26 països. No mesura el nivell educatiu acadèmic d'aquests països, sinó els modals, el respecte, la cortesia i el tracte quotidià. Va, quin diríeu que és el país més ben valorat?
5: Gran Bretanya.
7: Noruega.
10: Ni una ni l'altra.
7: Oh.
10: És Japó, amb un 35,15% dels vots, seguit de el Canadà, Regne Unit, Xina, Alemanya, Filipines, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Sud-àfrica. Espanya no entra ni en el top 20, seria la posició número 22, però si ens autoexaminem a nosaltres mateixos, ens posem en el setè lloc. És a dir, ens valorem, nosaltres considerem...
6: Som molt educats. Ens tenim amb molt alta consideració.
5: Però jo qüestiono una mica aquesta valoració, perquè, per exemple, al Regne Unit poden ser uns fills de sa mare i tota l'estona et demanen perdó per tot i, clar, llavors, ai, som molt educats.
7: Bueno, és que l'educació és una mica això, no? Clar, tu pots ser hipòcrita per ser educat.
5: Clar, cal
7: que siguis ni bona persona, no? Ni fer coses gaire assenyades a nivell moral, però l'educació al final és tapar potser moltes coses que tampoc es fan bé.
5: Exacte.
6: I a més hem vist aquesta setmana com el Macron interromp enfadadíssim una conferència durant una cimera francoafricana que passava a Kenya, a Nairobi, perquè el públic feia massa soroll i no prestava atenció als ponents.
5: Ara el Macron a qualsevol bar d'Espanya.
6: Mira, i això t'anava a dir, perquè cada vegada va més, i jo m'ha passat en les últimes setmanes, en dues ocasions ja, que amb la gent amb qui anava, algú ha acabat dient a la gent del local, escolta, podeu baixar una mica la música, sisplau? Sí. En un restaurant, en una cafeteria.
7: Mira, jo us he de dir que estic molt enfadada amb un tema que m'acabes de recordar. En un bar, tu encara, que és un club social, tu pots alçar la veu i tenir converses una mica més altes, perquè la gent, a més, beu alcohol, està en un moment d'oci. Però mira, jo l'altre dia vaig tenir una discussió molt forta en una sauna.
6: Uau.
7: Tu creus que en una sauna les persones han d'alçar la veu i posar-se a cridar? I, per exemple, parlar de futbol. O sigui, jo estava a una sauna que va fer esport, que a més em passa poques vegades, llavors estava gaudint del moment, havia nedat una hora seguida, volia relaxar els meus músculs i de cop i volta entren sis senyors d'una edat avançada, estil Florentino Pérez,
5: no,
7: en un gimnàs en el qual pago una quota bastant alta, us he de dir, i de cop i volta van començar a parlar de futbol cridant i escridassant-se els uns als altres.
6: Només els eximeixo si era l'endemà de la roda de premsa de Florentino,
7: no,
6: em sap greu.
7: No, era el cap de setmana anterior. Ah. I jo els vaig dir, d'una manera molt educada, perquè quan vull puc ser britànica, vaig dir, si us plau, és que clar, una sauna és un lloc per relaxar-se, sí. I aquí fora hi ha un bar, un club social, i potser no seria aquest el moment. Em van començar a tractar d'una manera i a cridar-me d'una manera que fliparíeu.
6: O
7: sigui, em va dir, bueno, és que aquí no posa que s'ha de guardar silenci. I dic, home, tampoc posa que no podem escopir el terra i no ho fem.
6: És que mare
7: de... Així que des d'aquí, dir a la gent que ens està escoltant que a les saunes no s'hauria de parlar fort perquè és un lloc per relaxar-se, a no ser que sigui una sauna d'un altre tipus, que aquestes no les visito i no sabem si allà es crida o no es crida.
6: Són com aquelles instruccions de... N'hem parlat alguna vegada del microones que et diuen no posis el gat a dins per assecar-lo si es mulla.
7: Ni posis un bebè a dins d'una rentadora, no?
6: Són obvietats que sembla que no s'hagin de dir, però vaja, hi ha persones que encara les necessiten.
7: Educació, si us plau.
6: Educació, sí. No, ara sí. Pensava... Digues.
5: No, que moltes vegades jo em sento una mica brigada de la ètica i la moral. I si aneu en transport públic, per exemple, jo estic mirant com no deixen, per exemple, el seient a les persones que tenen aquest seient reservat. I estic farta de sentir-me com una mica la fiscalitzadora de...
1: O sigui, fas de policia de la moral, tu intervens, eh?
5: És que això em treu de polleguera.
7: Jo també ho faig.
5: Ets jove,
7: no puc
5: estàs
7: evitar.
5: Allà repapada o repapat amb un seient i ha entrat una persona d'alta avançada, potser amb un bastó o una persona amb una crossa o amb una
7: criatura. Tu creus que ens passa perquè ja estem començant a tenir una edat avançada?
1: Ah, amigues,
5: jo
1: amigues.
5: Jo seré una vella insuportable, insufrible, ja ho sé, però és que això, aquesta mena de coses em treu de polleguera i em sembla realment una mica el termòmetre, el termostat de la bona educació, no el, ai, perdó, o el sisplau, que està molt bé, també. Però aquesta educació cívica, a mi sí que em treu de polleguera.
7: Ara he començat a fer una altra cosa que també m'agrada molt, que és quan algú tira alguna cosa a terra, un paper, una pell de plàtan, el persegueixo i li dono, miri, se li ha caigut això. I m'encanta veure la seva cara de... perplexitat.
5: Perdona.
7: Entre estar perplexa i voler-me matar.
5: Lorena, a mi una se'm va tornar i em va dir alguna cosa hauran de fer els escombraires. Els hi dono la feina. Jo dic...
1: Jo, on sí que intervinc és quan veig a dones o homes grans acostumen a ser donant de menjar els coloms. Ah. Això sí que em treu de polleguera.
5: Sí,
1: i,
5: no
1: perquè, a més, jo visc en una placeta molt mona que està plena de cagades de colom i està plena de cagades perquè hi ha arbres i saben que allà la gent ve a donar de menjar els coloms.
7: Això acabarà quan hi hagi multes per culpa d'aquest tema, imagina't.
1: No? En teoria, ja n'hi ha de multes.
7: Jo no veig a ningú multant mai.
1: Això acabarà quan hi hagi capacitat de fer complir les normes i l'ordenança cívica que diu, tu no pots donar a menjar els coloms, clar.
5: Sí. Perquè, principalment, per bé dels coloms, perquè els coloms és super...
1: No em vagis d'animalista, per bé dels humans...
5: Perquè els animalistes...
1: Sí, no, això també, que sí.
5: Ho diuen,
1: sí.
5: I no sé si ho vaig sentir en aquest programa,
1: una vegada.
5: Que vau entrevistar i va dir que
1: fatal.
5: A la persona que era horrible alimentar els coloms o qualsevol
7: altra espècie. I no passa res per ser animalista selectiva i no agradar-te els coloms, eh?
5: No.
7: A mi els koalas, els dofins m'encanten, però els coloms gens ni mica.
5: Tampoc.
1: Ja que som amb les fiscals de la moral i del respecte i de l'educació...
5: Sí, sí,
1: mira,
5: m'hi trobo molt còmode.
7: Semblem ara... les tacanyones, per sí. Això, una mica, de l'un, dos, tres.
1: Ara em fico a parlar de corrupció perquè, i ho hem explicat aquesta setmana, de fet ho explicàvem ahir, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Terminologia Termcat i el Departament de Política Lingüística han presentat el primer diccionari terminològic en català sobre corrupció i transparència. Per dir doncs, coses en català que normalment teníem associades al castellà, no? Molts conceptes de la corrupció...
5: Com si aquí no ens toqués, no?
1: Clar, són 200 termes relacionats amb aquest àmbit. Ha sortit, i no deu ser casualitat, just quan ha quedat vist per sentència el judici dels Pujol. I per parlar-ne tenim en línia el Josep Lluís Pérez Francesc, coordinador d'aquesta obra. Què tal? Bon dia.
11: Bon dia, què tal? Bon dia.
1: Clar, aquí hi ha exemples com fer anar el ventilador, fons de rèptils, que ens has d'explicar bé què és això dels fons de rèptils, torró, paracaigudista, per no haver d'anar a recórrer a la paraula en castellà o al castellanisme. Com us sorgeix la idea? Per què?
11: Doncs, la idea sorgeix perquè la majoria de referències a qüestions de corrupció estan en castellà. I, doncs, des d'aquest grup de recerca, que és... el GREPI, que és un grup de recerca interdisciplinari, no? Es diu grup de recerca en estudis polítics, les identitats, les institucions i la corrupció de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs vam estar fent una llista, no? Uns quants membres d'aquest grup, i vam proposar doncs, fer després un diccionari terminològic, no? Amb el Termcat, que és aquest organisme de la Generalitat.
1: Sí.
11: No?
1: Ens pots posar exemples?
11: Exemples? Sí, sí.
1: Això dels fons rèptils, per exemple, en sí. Castellà seria...
11: Fondo de reptiles, aquest és més fàcil,
1: home,
11: no?
1: Clar, o sigui,
11: la majoria
1: aquí no us hi heu esmerçat gaire, eh?
11: No necessàriament
1: aquesta,
11: ha de ser molt diferent, no? Perquè sempre hi ha una altra expressió que és el torró com a referència a allò que s'obté gràcies a la corrupció,
1: val.
11: No? El torró vol dir allò que es pot menjar, diríem, no?
1: Però això seria el torró seria la mordida? Que mai trobem
11: exemple,
1: la manera
11: podria
1: de...
11: Ser, sí, però també fa referència en un sentit més ampli, no?, d'allò que un obté amb tècniques corruptes, no?
1: Sí,
11: pot ser això de la mordida o, en general, clar, la corrupció és, diguem-ne, l'ús privat de recursos públics,
1: ja.
11: No? I, per tant, doncs, seria una mica aquesta referència.
1: No, digues, perdona.
11: No, que el problema és que normalment doncs, tots aquests termes i, bueno, estan en castellà, no? I aleshores, bueno, per primer cop hem sistematitzat gairebé 200 termes en català, no? Alguns són molt similars, no? Al castellà. Potser, per exemple, mans netes, no? Dins de la part de bones pràctiques, això ho entén tothom, o judicialització, no? Mm-hmm. O fer anar el ventilador, diguem-ne, aquestes expressions, no? Per tant, el tema és que, bueno, històricament també pues, el poder ha estat bastant en mans de l'estat espanyol que s'ha expressat en castellà.
6: Llavors,
11: també els estudiosos tots, han emprat termes en castellà, mm-hmm. no? Seria una mica això.
6: T'anava a dir que, i Lourdes, no sé si coincideixes com a periodista, que sembla que ens toca parlar de corrupció quan et toca fer un català. No hi ha res per parlar de la mordida. És comissió irregular, no? O comissió il·legal, que no ve a tenir la mateixa força que mordida. Per tant, per mordida, clar. Insisteixo, torró, o n'hi ha alguna altra que sigui més adequada?
11: Bueno, ara mateix no sabria dir, ho hauria de mirar, no? Perquè, bueno, es pot consultar, a veure què... També es pot consultar en espanyol,
6: sí?
11: I a veure què diu en català. Ara mateix no ho tinc aquí davant, però...
6: Ho buscarem,
11: podem
6: ho buscarem.
11: Fer un... Sí, podem... I si no, doncs, bueno, també volia dir que com que és un diccionari en línia, doncs es pot ampliar la terminologia, clar. El nombre de termes, doncs, bueno, podem fer, diguem-ne, incorporar nous termes, no? Si aquests no han sortit, que aquesta és la idea, no? Fer una primera aproximació i si van sortint expressions, etcètera, doncs les anem incorporant,
6: clar,
11: no?
6: Clar,
11: com
6: clar.
11: Que això de la corrupció és una cosa viva, malauradament, oi? Pues, bueno, sempre estarà obert, no? a incorporar noves paraules. No?
6: Josep Lluís Pérez, Francesc, coordinador d'aquest diccionari de la corrupció en català. Gràcies, que vagi bé.
11: Doncs gràcies, bon dia. Adéu.
6: Vinga, va, som-hi amb el rum-rum.
12: Suena el rum-rum de mi mundo marrón.
13: Aquí, Catalunya.
12: De realidad común desde un rincón. En mi habitación.
13: A Marina Fernández.
12: Primera fila solo para mí.
14: A mí me suena el rumbo de mi corazón.
6: Avui una de les primeres protagonistes ha de ser sí o sí, i n'hem parlat nosaltres també aquesta setmana, amb Lodi O'Malley, una de les persones que més en saben sobre l'oreja de Van Gogh, de la Maya Montero. De les crítiques a les xarxes després del seu concert de retorn amb aquesta gira de l'oreja de Van Gogh, i ella... que ha contestat amb un comunicat. Ho dic perquè l'última vegada que em van parlar aquí al programa doncs dèiem és difícil, o Lodi O'Malley, expert, insisteixo, en l'oreja de Van Gogh, que ens deia, sembla difícil pensar que pot arribar al final de la gira, 34 concerts, que se li pot acabar fent llarg. Que és veritat que amb ella es deia que ho havia viscut amb angoixa, les crítiques que ha rebut després del concert, del primer concert, per haver desafinat, però de cop ella surt amb un comunicat i diu no, jo estic fantàstica, no?
7: Sí, un comunicat que deixava anar a través de les xarxes socials, penjava un text al seu compte d'Instagram on explicava que un amic íntim seu li havia dit a Maya, ens ha arribat a través de diferents mitjans de comunicació que vols deixar la gira, que has decidit plantar-la per culpa d'aquestes crítiques, i ella li va dir no, això és el que han publicat alguns mitjans de comunicació, però no és cert. I jo estic convençuda que podré continuar la gira. Sí que és veritat que els seus companys de l'Oreja de Van Gogh, com per exemple el Xavi Sant Martín, li va dir d'una manera claríssima al diari Basc que ella havia assajat, que no només s'ho havia preparat amb consciència, sinó que havia assajat fins a arribar al perfeccionisme que ella necessitava per pujar-se a l'escenari.
6: Clar, però no va ser el que després es va veure dalt de l'escenari.
7: No, en absolut. És que, clar, saps què passa? Tenim tots el cor dividit, no? Perquè com a periodista vols informar, i evidentment és una cosa evidentíssima que ella no arribava segons quines notes i que va desafinar, però per una altra banda tampoc ens volem unir al hate que hi ha a les xarxes socials, que no té res a veure amb la manera que tenim alguns periodistes de parlar sobre... coses que tampoc coneixem a fons, però sí que veiem amb els nostres ulls com a seguidors, per exemple. Mm. I és veritat que ella ha patit una malaltia de salut mental, que va estar un any gairebé ingressada a una clínica per recuperar-se del seu estat d'ànim, i jo crec que el que estem trobant ara mateix a les xarxes socials tampoc s'ho mereix.
6: No,
7: saps?
6: Però és veritat que el dubte és si realment estava preparada, si tenint en compte l'episodi tan dur que va passar la seva vida relacionat amb la salut mental, si no hi ha hagut una mena d'aprofitament també per,
1: part del segell discogràfic, per part
7: ella,
1: de...
7: Ella diu que les crítiques li semblen un soroll innecessari, que no es deixa influenciar per tot el que s'està escrivint sobre ella. Evidentment, després d'estar 6 anys separada dels escenaris, tornar a començar de zero, la veu no deixa de ser un múscul que s'ha d'entrenar, no? Però la pressió potser la va poder. És veritat que en la segona jornada de concert va estar molt més encertada. Es van eliminar 3 cançons del repertori que potser contenien notes més complicades per ella,
1: yeah.
7: I directament va apartar aquestes cançons per posar-s'ho més fàcil. També és veritat que aquesta gira és molt llarga, però hi ha molt descans entre un concert i un altre. Hi ha dies en els que ella podrà descansar. Llavors, no li quedarà un altre remei que assajar i demostrar als seus seguidors que aquestes crítiques, sobretot, ja et dic, a les xarxes socials, que no deixen de ser de vegades un pou de merda, amb perdó, pues no tenen raó i s'equivoquen.
1: I d'una cantant a una altra. Que em sembla molt generós dir-li cantant també a l'Omar Montes.
7: Però absolutament, vaja. Però triomfa el món de la música. No entenem per què alguns, no? Suposo que se'ns escapa potser l'estil o per edat, és un senyor molt polifacètic. Aquesta setmana ha estat notícia per 2 coses molt diferents. Una, ell, no sé si sabeu, que té un bebè de 6 mesos amb una noia que es diu Lola Romero, una relació fa uns 8 anys que va començar, quan ella tenia 15 anys, un detall que deixo aquí a sobre Mare de la Déu. Taula. Ella tenia un fill d'una relació anterior. Resulta que quan pensàvem que tot era...
1: Ella no.
7: Ell. Ah, perdó, ell. Sí. Ah, ell.
1: Sí, és que la Luna no,
8: amb la primera ovulació ell, ja
7: ell.
8: Es va quedar.
7: No. Ell tenia té un fill adolescent d'una relació anterior. I justament aquesta setmana, quan pensàvem que aquesta relació era idíl·lica i tot estava tranquil a la vida d'Omar Montes, ha sortit una noia a un programa de televisió que es diu De Viernes, explicant que tenia... que estava embarassada d'Omar Montes. Aquesta noia es diu Rocío Martín, va publicar més l'ecografia on es veu que està embarassada a les seves xarxes socials i, pel que diuen les persones de l'entorn d'Omar Montes, sí que és veritat que Rocío Martín i ell han tingut una relació molt especial, però no volen assumir aquesta paternitat, almenys de moment.
1: Clar, però Omar Montes ho ha rebentat tot quan es posa a parlar de Lamine Yamal.
15: Que mi madre está embarazada.
16: Ay, mamá,
15: ha quedado embarazada y...
17: Está lloviendo, mamá.
15: Sí, voy.
16: Si es que las cámaras...
15: Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal.
16: Sí, bueno.
15: Y a mí me gusta el padre.
16: No podemos mí. Cubrir...
15: Ahora el cuadro que hizo el padre de Lamine, lo único que espero que ponga a mi mamá también.
16: No.
1: A veure, o sigui, ell surt a dir davant dels mitjans, escolta'm, la meva mare s'ha quedat embarassada del pare del Lamine.
7: Per intentar treure importància a la notícia de que podria ser pare d'una relació amb la que havia estat infidel a la seva parella, ell intenta fer aquesta broma perquè els periodistes no li preguntin pel que realment volen saber.
1: Però n'hi ha que no ho entenen, les bromes.
7: No, és que...
1: Ha sortit titulars, eh?
7: Sí,
8: jo m'he perdut.
7: Molts mitjans de comunicació van pensar que era real i van publicar aquesta notícia com certa.
8: És que coneixen el Lamine Yamal,
7: i en realitat no tenia res a veure amb la realitat. Omar Montes li va semblar molt divertit treure el focus de l'embaràs d'aquesta noia, de Rocío Martín, parlant de que la seva mare estava embarassada del pare de Lamine. Res cert, evidentment.
1: I una altra cantant, aquesta sí, li podem dir cantant,
7: sí.
1: no com a Omar Montes. La Dua Lipa, que ha demandat Samsung per 15 milions de dòlars per l'ús no autoritzat de la seva imatge.
7: Aquestes coses no sé com és possible que puguin passar. Doncs mira, Samsung, aquesta empresa coreana, venia televisors, en unes caixes de cartró que contenien a la part del davant la cara de Dua Lipa com a imatge d'aquestes televisions, d'un model molt específic. No li van demanar permís a Dua Lipa, s'estaven venent aquestes televisions sense cap mena de permís. El més fort de tot és que els advocats de Dua Lipa es van posar en contacte amb l'empresa i li van dir, escolta, esteu fent servir la imatge de la nostra artista sense demanar permís i sense pagar-li un royalties per la seva imatge, traieu-la d'allà. Doncs Samsung va dir, no tenim cap mena d'intenció de fer-ho. Perquè, clar, les cases de cartró ja estan fetes. Què ha fet Dua Lipa? Evidentment, demandar aquesta empresa. Crec que ho tindrà absolutament fàcil per guanyar aquesta demanda, però de moment Samsung no vol donar explicacions sobre el tema i diuen que estan molt tranquils.
1: I ens has deixat amb la incògnita quan parlàvem de la Letizia, on tenim la Mèrit.
7: Doncs està a Galícia. Dimecres arribava a l'aeroport de Vigo procedent de Cascai, que estava a Portugal visitant a uns amics, que suposo que no ho sobta.
6: Passant-ho malament.
7: Exacte, no ho sobta en absolut que no estigués treballant ni en una biblioteca preparant un doctorat. Doncs està a Galícia. Aquest cap de setmana torna a participar en una regata. De fet, la regata comença avui. Diuen que es participarà en el seu vaixell, en el Bribón, perquè la darrera vegada que va estar a Espanya i a Galícia no va participar en la regata perquè la seva mobilitat no devia ser la més òptima.
5: Que el seuen allà, no? I en sí, lliguen exacte. Perquè no caigui i ja està.
7: Exacte. Jo crec que l'entren amb una grua directament i l'encasten al Bribón.
5: Algú està comptant els dies que està aquest senyor a Espanya?
6: Home, pensava que comptant els dies per una altra cosa.
5: No. Bueno,
7: tots els periodistes crec que estem comptant els dies que passa a Espanya per veure si arriba aquest 183 que demanaria l'agència tributària
6: per
7: tributar el seu país. No patiu, que en farà 181, molt probablement. No arribarà als que demana l'agència tributària per tributar a Espanya.
6: Lorena Vázquez, Lourdes Lancho, moltíssimes gràcies a totes
7: vosaltres.
6: Ens esperem la setmana que ve.
5: Adéu.
6: I ara la Cristina García ens parla d'una manera de finançament molt efectiva per emprendre a Mozambic, al Mozambic rural. De què va això?
17: Sí, perquè per molts petits negocis d'àrees rurals de les províncies de Cabo Delgado i Maputo, accedir a un crèdit bancari pot marcar la diferència entre sobreviure o començar a créixer. En aquestes regions, que es troben entre les més vulnerables del país, l'entitat de finançament per al desenvolupament GAPI impulsa, en el marc del programa Work for Progress de la Fundació La Caixa, un fons de garantia i crèdit que obre aquesta porta a dones i joves perquè puguin posar en marxa o ampliar els seus negocis al país. Des del 1997, la Fundació La Caixa ha destinat més de 42 milions d'euros a l'impuls de diversos programes centrats principalment en els àmbits de la salut i la creació d'ocupació.
18: Amb el suport de Fundació La Caixa.
19: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio, Reixac, Unzué, Barjuan, amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
20: Que t'hi jugues al migdia.
19: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
20: Que t'hi jugues.
18: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
13: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: És divendres d'estrenes al cinema, per això ja tenim aquí el Roger Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
21: Bon dia, què tal? Com esteu?
6: Avui, per això, ara anirem a les estrenes, ens toca obrir amb Cannes perquè s'està celebrant el festival.
21: Sí, des de dimarts, doncs, tot el melic del món cinematogràfic es concentra a Cannes, no es paren de mirar ells mateixos, i vam començar doncs, la 79a edició el dimarts amb una tradició molt francesa, que és inaugurar amb una pel·lícula, una comèdia francesa, que en aquest cas sembla que sí que està bé, que es diu d'Electric Kiss, de Pier Salvadori, però sobretot va començar ja, així a lo grande, donant la primera palma d'or a Peter Jackson.
22: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson,
21: sí, clar, és un cert, ha estat reconegut per la corona britànica pel seu reconeixement a l'art, al cinema. Clar, Peter Jackson no és un director de palmes d'or, perquè ell va començar fent gore, fent pel·lícules de terror, després va entrar a la terra mitjana de Tolkien amb, amb el Senyor dels Anells, però està bé, doncs mira, li han reconegut la trajectòria, i el que és més bonic és que Peter Jackson va fer una masterclass el dimecres i va dir que, ojo, cuidado, que està preparant ja la segona part de Tintín. Només han trigat 15 anys des que Spielberg va dirigir la primera, la fantàstica Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio, que per mi és la pel·lícula d'Indiana Jones que li faltava dirigir a Steven Spielberg.
6: Mira.
21: Doncs ara, 15 anys després, Peter Jackson ja està treballant a la segona part, veurem què passa, si Jamie Bell continuarà fent de Tintín en aquella rotoscòpia o ja farà directament de Haddock, perquè ja, ja està molt...
6: I crescut. Tenim una nodrida representació de pel·lis espanyoles i catalanes en aquest
21: sí,
6: festival.
21: Sí, sí, aquest any Cannes ha sigut... doncs tenim presència catalana, tenim presència espanyola i, per exemple, ahir es va presentar una de les pel·lícules catalanes que marcarà la temporada.
0: Ma, jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
2: La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més.
3: Que necessito estar sola.
21: És Viva, que és la primera pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Aina Clotet, que torna a Cannes, perquè fa 2 anys ja hi va anar, però va anar al Festival Petit, a Cannes Sèries, on va presentar això a Suècia i va guanyar el Premi a millor actriu.
6: I va arrasar, sí.
21: Sí, doncs aquesta vegada ha presentat Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, que ella també protagonitza a la Setmana de la Crítica de Cannes. És una història que ens porta a un futur proper, relativament proper, en el que hi ha una sèrie de canvis. Per exemple, no plou, hi ha una crisi mediambiental, la raça humana doncs, pot viure molts més anys, fins a 120, 130 anys, i ella interpreta Nora, que és una noia que ha superat un càncer i parla no sobre la malaltia en si, sinó sobre com el procés de curació doncs, fa que es replantegi la vida.
6: I per la resta, a part de l'Aina Clotet, què hi trobem?
21: Bueno, doncs n'hem parlat. Tenim aquest cap de setmana Rodrigo Sorogoyen presenta una de les pel·lícules que també marcarà la temporada, El ser querido.
23: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
6: Que se n'espera molt d'aquesta nova pel·li del Sorogoyen amb el Bardem, clar.
21: Bardem i Victoria Luengo, sí, és... ens explicaven l'any passat que Sorogoyen, que estava de jurat en una de les seccions paral·leles, doncs va sortir veritablement enfurismat després de veure Valor Sentimental, la pel·lícula del Joaquim Trier, perquè ell ja tenia enllestida i a punt de rodar aquesta pel·lícula, El ser querido, que tracta sobre com un director de cinema torna al seu país i intenta convèncer la seva filla perquè protagonitzi la pel·lícula que vol dirigir, que és, bàsicament, Valor Sentimental. Però sí, és una pel·lícula molt ambiciosa. De fet, Rodrigo Sorogoyen és un cineasta amb una ambició... S'ha de ser ambiciós per ser director, però Rodrigo Sorogoyen en té i molta. I ja va venir... Ja va presentar Les Bestes fa 4 anys, ara competeix a la secció oficial i Sorogoyen doncs, és un dels noms a tenir en compte per arribar als premis.
6: I els Javis també ja m'ha explicat que competeixen, però el que dèiem fa un moment, no tot passa per la secció oficial. És també Cannes, aquell festival on les seccions paral·leles acaben descobrint directors que després acaben guanyant els Oscars.
21: Sí, sí, sí. Cannes és com una espècie... Ho dèiem, és el Malic del món, però Cannes és inabarcable. No ve a ser com Sitges, que hi ha, en una setmana hi ha 200 pel·lícules per veure, però sí que hi ha moltíssimes seccions, moltíssimes... premiers i Cannes premiers, i una d'aquestes que tenim aquest mes, és aquesta setmana, és una de les pel·lícules que s'han rodat a Barcelona l'any passat, que és Cenit en la boca de Diego.
24: Que necesito que te quedes hoy, ¿vale?
25: No, yo puedo. Tengo que cuidar a mi hermanito.
24: Es que si me lo hubieras dicho lo habríamos hablado, ¿vale? O igual pues habría tenido que...
6: De què va?
24: ...considerar a otra persona.
21: És l'adaptació de la novel·la homònima de Brenda Navarro, que és un dels grans fenòmens de la literatura hispanoamericana dels darrers anys, i parla sobre com una noia arriba a Espanya per tal de treballar, per tal de buscar-se la vida, i passa de Madrid a Barcelona encadenant aquestes feines. Recordo que us vaig explicar que el meu fill es va trobar Diego Luna rodant a la plaça de les Rates a Sant Andreu. Doncs és aquesta pel·lícula que ara mateix doncs, està a Cannes i que arribarà a les nostres pantalles a la tardor, a l'octubre arriba.
6: Anem amb les estrenes de la setmana, ja.
21: Anem amb les estrenes i ens hem de posar el casco. Perquè no és una estrena en si, sinó que és una reestrena, però és que des de dimecres estem celebrant, que està molt bé no celebrar les dades, les xifres rodones, estem celebrant els 40 anys de Top Gun. Top Gun i Top Gun Maverick aterren una altra vegada a les nostres pantalles en unes projeccions exclusives per celebrar que la pel·lícula que va llançar, que va convertir en estrella, en superestrella Tom Cruise, es va estrenar als Estats Units just fa 40 anys. Aquí no, eh? Aquí es va estrenar a l'agost.
6: Ah.
21: Va arribar un parell de mesos.
6: No estem d'efemèrides.
21: Però és igual.
6: 40 estem... anys del Sopa de Cabra, 40 anys de Top Gun.
21: Doncs sí.
6: Mateixa època.
21: I estem parlant de Tom Cruise, que és... Doncs segurament... Clar, ho dic moltes vegades, quan parlem de DiCaprio, és l'última gran estrella, parlem de Brad Pitt, és l'última gran estrella. Tom Cruise és una de les últimes grans estrelles, també.
6: Però aquesta reestrena, què és? La mateixa pel·li, però...
21: És la mateixa.
6: però
21: amb... Les dues, Top Gun i Top Gun Maverick.
6: Però, o sigui, és la mateixa, sense cap canvi ni adaptació ni res.
21: Res. És per celebrar-ho.
6: És el Tom Cruise de l'època, de fa 40 anys.
21: És el Tom Cruise de l'època, amb les dents encara sense operar i el nas, val? Però i Top Gun Maverick, que aterren a les cartelleres. De fet, doncs, si algú no té plan, jo recomano anar-les a veure amb les pantalles com més grans millor, a l'IMAX, a Fenomena, i gaudireu d'un espectacle d'alta volada.
6: I ara que parlaves de Tom Cruise, t'has dit, vaig a aprofitar aquí i anem a fer... L'altre dia ho feia amb l'Angelina Jolie, avui amb Tom Cruise, el bo i millor de la seva història.
21: Sí, Tom Cruise sí o Tom Cruise no?
6: Depèn.
21: Depèn de què?
6: Depèn de si són pel·lis d'acció.
21: Podem separar l'artista de l'obra?
6: Sí, perquè per mi aquella, com es diu, la de Show Me the Money...
21: Jerry Maguire,
6: sí. Missió Impossible, ja em fa bola.
21: Bueno, doncs fem una miqueta de retrospectiva.
6: Vinga, va.
21: Primer d'entrada, deixeu-me contextualitzar Top Gun, aneu-hi, perquè Top Gun és una pel·lícula que defineix els 80. No sé si ho sabeu, però després d'estrenar-se als Estats Units Top Gun, va pujar un 500% a les... peticions d'ingrés a la Marina.
6: Mira, operació de màrqueting, i ara mira,
21: els diu millor que mai. I, de fet, la Marina va decidir posar taules de reclutament als vestíbuls dels cinemes.
6: Uau!
21: Perquè la gent sortia i deia, jo és que em vull apuntar, jo vull pilotar un F-18.
6: I això ho sap Donald Trump, clar.
21: Això ho sap, no ho sé. Podríem discutir molt sobre què sap i què no sap Donald Trump. Però bé, anem a parlar de Tom Cruise, i si hem de parlar de Tom Cruise, hi ha una escena que el converteix, abans fins i tot de Top Gun, en sex symbol, perquè va només amb una camisa, uns calçotets i uns mitjons. Teniu aquesta imatge present, això és Risky Business. Mm-hmm. A Risky Business, Tom Cruise era un xavalín, acabava de fer 20 anys, estava, de fet, els devia tenir més o menys, ve de fer una sèrie de pel·lícules on no és ni primer protagonista, ni segon, ni tercer. De fet, a Rebeldes, que és l'adaptació del clàssic de la literatura juvenil que dirigeix Francis Ford Coppola, és que és el novè o el desè actor de la pel·lícula. Doncs aquí no, aquí ja converteix. I a més, hi ha píldores, càpsules de sabidoria infinita que avui podrien constar en el decàleg de qualsevol gimbró.
4: Verá, señor, hay una cosa que he aprendido con los años. Y es que de vez en cuando hay que saber decir, pero qué coño,
21: ja, y tomar una decisión. Aquí tenim a Tom Cruise donant un consell d'enfrontar-se a la vida. Doncs sí, a veces hay que decir, en anglès era fuck it, doncs endavant. Aquí és una pel·lícula completament vuitantera, si no l'heu vista, amb Rebecca de Mornay, que després Mecía la cuna, doncs aquí fent de... I Tom Cruise demostrant, doncs, que es pot combinar el plaer carnal i les carreres empresarials sense cap mena de problema. Però... qui és Tom Cruise? Què passa amb Tom Cruise aquí? Què ve després de Tom Cruise? Tom Cruise amb Top Gun es converteix en una estrella absoluta, però ja des del primer moment aquest home sap que no només de l'èxit de la taquilla es pot viure, sinó que necessita els autors. I des de l'any 1986 comença a buscar el prestigi dels directors.
9: Tiene buen ojo, mucho carácter y es muy seguro.
10: Es el mejor.
6: Sona retro, eh?
21: Sona molt retro, clar, perquè aquests trailers estan una miqueta cascats ja. 1986, Martin Scorsese fa una seqüela 20 anys després del Buscavides que titula El color del dinero amb Paul Newman. I qui és el que fa de segon de Paul Newman? Tom Cruise. Mm. Tom Cruise, Martin Scorsese, Paul Newman. Cuidado, eh? Aquí ja tenim una mica d'arguments per dir que sí, que Tom Cruise val la pena. Però és que després d'això arriba la primera nominació a l'Oscar. Nacido el 4 de julio.
11: ¡Cállate! ¡Me llamarán a la policía!
12: Es enviaron a Vietnam para matar comunistas. Matamos mujeres y niños.
11: Tú no has matado a mujeres y niños, pero ¿qué dices?
12: La iglesia nos bendijo, el comunismo era peor que el demonio.
21: Aquí encarna Ron Kovic, que és un veterà del Vietnam, que va anar a la guerra sent una estrella de la lluita lliure al seu institut i torna convertit en un activista antibel·licista. Va estar nominat a millor actor. Va guanyar? No.
6: Ah.
21: Va guanyar Daniel Day-Lewis per Mi pie izquierdo. Perquè aquí comencem ja a veure com es forma un primer idili, un amor no correspost, que és el de Tom Cruise amb l'Acadèmia. Ell vol l'Oscar, l'Acadèmia no li vol donar. Però bé, continuem amb clàssics. 1992, si després de Paul Newman hi ha alguna estrella amb qui enfrontar-se, doncs tenim a Jack Nicholson.
14: ¿Para qué creas tú que quieres derecho?
26: ¿Ordenó el Código Rojo?
14: Hice el trabajo que me encargaste.
26: ¡Ordenó el Código Rojo!
21: ¡Ordenó el Código Rojo! Algunos hombres buenos, amb guió Ara se m'ha anat el guionista fora de la memòria, però és el mateix guionista de l'Ala Vostè de la Casa Blanca, vale? ja vindrà. Doncs amb Tom Cruise, amb la Demi Moore, amb el Jack Nicholson, amb aquesta història de judicis ambientada a Guantánamo abans de que passés tot el de l'11S, Tom Cruise és fantàstic.
6: Però aquí. No és la primera vegada que el nominen a millor actor.
21: No, aquesta va ser a Nacido el 4 de julio i la segona ve amb Jerry Maguire.
1: Thank you.
6: Preciosa.
1: Y acabo de tener...
7: ¡Cállate! Ya me tenías con el Ola.
6: Ya me tenías con el Ola, ¿eh?
21: Jerry Maguire, que sí, que tothom recorda el Show Me the Money, però aquí és una de les declaracions d'amor més boniques i més de pell de gallina. Ens apuntava en el Pol. És Aaron Sorkin, el guionista d'Algunos Hombres Buenos. La memòria fa males passades. Doncs sí, aquesta és la segona nominació. Jerry Maguire va guanyar...
6: No va guanyar,
21: perquè el qui va guanyar va ser el... Veus, una altra vegada que no em ve al cap...
6: Això és estrès, ho saps, oi?
21: Sí, no és estrès.
6: No va guanyar i va seguir fent pel·lícules, Tom Cruise.
21: Espera't, és que m'ha de venir... Bueno, ja vindrà, doncs ja ho buscarem. Després, continua fent pel·lícules, val? I arriba la tercera nominació. L'any 1999 arriba la tercera nominació. És un any en què treballa amb Stanley Kubrick a Eyes Wide Shut, i llavors Paul Thomas Anderson, que porto molts mesos fent-me molt pesat amb Paul Thomas Anderson, li regala el millor paper de la seva carrera.
8: Respect the cock. And... tame the cunt!
6: Gran pel·lícula, també, Magnolia.
21: Magnolia, sí, doncs aquí aquesta és la confirmació de que Tom Cruise és més que un heroi de les franquícies i de les taquilles. Ens estan dient qui va guanyar l'Oscar.
6: Geoffrey Rush,
21: exacte, gràcies. L'australià Geoffrey Rush, val? Tot molt, molt, molt... Quan hi ha un actor que interpreta un personatge amb una escena, amb una incapacitat, Tom Cruise perd. Vale? Doncs aquí, en aquest cas, doncs, a Magnolia perd, però no amb un actor que...
6: A Magnolia també perd?
21: Sí, Carai. Sí, perd, però guanya Michael Caine. I amb Michael Caine no hi pots posar pegues, és Michael Caine.
6: I ara sí, ens arriba Missió Impossible.
21: Clar, perquè la Missió Impossible del Tom Cruise és... trobar l'amor de l'Acadèmia i guanyar l'Oscar. Doncs llavors, quan veu que és impossible, es passa a l'espectacle més gran, més pirotècnic, i recupera una vella sèrie de televisió dels anys 60, però no és tonto, i posa Brian De Palma dirigent, que és un dels directors que millor narra amb la càmera, i a partir d'aquí doncs es converteix en un heroi de l'acció.
6: I amb Missió Impossible si guanya l'Oscar?
21: No, tampoc. No l'ha guanyat
6: mai.
21: Són tres nominacions. Un segon, té un Oscar. Té un Oscar honorífic, que li van donar l'any passat per la seva contribució a l'espectacle i al negoci, a la indústria cinematogràfica.
6: Home, això no se li pot discutir, segur.
21: Perquè és un dels actors que més ha batallat d'entrada. Top Gun Maverick, que és una pel·lícula que fa que el públic torni al cinema, val? Però després és un actor que lluita per l'exhibició.
6: I té clarobscurs també, la seva vinculació amb l'Església de la Cienciologia.
21: Sí, bueno, aquí podem començar a treure els expedients X de Tom Cruise, la Cienciologia, la relació que té amb la seva ex-dona Katie Holmes seva filla inexistent, la Suri Holmes, les nòvies per contracte, tota una sèrie d'elements, però clar, tot això és una història de Hollywood que potser l'any que ve es recupera i tanca amb un cercle absolutament perfecte, perquè com Paul Newman, que va guanyar l'Òscar a actor després de l'Òscar honorífic, és probable que l'any que ve Tom Cruise estigui nominat una altra vegada per la pel·lícula que ha fet amb Alejandro González Iñárritu, Digger, el tràiler de la qual es passarà a les projeccions de Top Gun aquest cap de setmana.
6: Amic, mira, doncs ja la posarem la setmana que ve. Acabem amb la recomanació d'aquesta setmana, vinga.
21: La recomanació d'aquesta setmana és una pel·lícula deliciosa, Pizza Movies.
10: Bueno, ya está.
15: ¿Qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
15: ¿Cómo que una
6: Alberto Romero y la Judy Martín.
21: Sí, són els protagonistes. És una pel·lícula dirigida per Carlo Padial, que escriu juntament amb el seu col·laborador habitual Carlos de Diego, i la Desiree de Fez, que és crítica i col·laboradora de Fotogrames, i en la que projecta una versió exagerada de la seva pròpia vida, en la que, bueno, una periodista cultural diu: ja n'he tingut prou, deixo això, em poso a fer pizzas. És deliciosa.
6: Roger Salvans, gràcies, t'esperem la setmana que ve. Que vagi
21: moltes
6: bé.
21: Gràcies. Adéu.
6: I els últims 5 minuts de cada divendres sempre són per repassar què hem fet malament aquesta setmana, que no és poc.
5: Va, vam començar la setmana amb la rua del Barça. Vaig marxar a fer de foraster per Barcelona, que a mi m'encanten aquests dies d'anar voltant per la ciutat, pels pobles. En fi, estava en un autobús.
15: Sí,
6: i ho faràs.
15: Jo m'hi buscaré la manera, Marina. Ja, m'hi buscaré la manera de baixar... de buscaré la manera, Marina.
6: A mi no busquis, que estic aquí, a l'estudi.
15: Ara ho diré bé.
5: Clar, manera, Marina, és aquestes paraules que costen. Què? No,
6: no costa, no.
5: No costa, val. Ara que després quan li toqui a ella...
6: Vinga, començarà... va, tira, tira.
5: Hosti, que... Mira, avui i 8 també ho vaig escriure. I clar, també em vaig enganxar.
15: És el Girona, que juga 8... Avui a les 8, ja ho diré bé, contra la Reial Societat.
6: A més, tampoc, ho havies notat era fàcil, tu, que t'havies
5: d'equivocar. Clar, que sobre, dic, el meu cervell col·lapsa, però per culpa meva, perquè m'ho vaig escriure jo mateix. En fi, després de posar-me a mi el primer per no rebre creixes després, deia que Barcelona estava de rua aquesta setmana pel Barça, també va haver-hi rua de professors, no?
16: És un dels sons d'aquest dimarts. És la rua del Barça...
5: No, Gisela, no era la rua del Barça, no? Era de professors, però és que ella mateixa... M'ho explicava després de dir... És que de veritat, que vaig pensar que ens havíem equivocat de tall. I aquí, en aquest estudi, també ens ho vam mirar tots com dient...
6: Ens va passar, també, aquí vam dir, no, ho vam certificar amb el Miquel Gil, ens va dir, no, això ens ho estan enviant ara mateix.
5: Poc màrqueting aquí dels professors, perquè dius, hi ha hagut rua del Barça el dia anterior, canviem una mica els càntics, no?, per diferenciar-nos una miqueta, perquè si no, tot sonarà igual. Bé, més rua.
17: Era Palestina, la mini, l'estelada, la de Lewandowski, coronen. La nit.
6: Tot llestacans pel 3.
5: La nit o el dia? Què coronen, Gemma? No em va quedar massa clar, que segur que Lewandowski va coronar tant el dia com la nit, no? Després de la rua. Vaja, en fi, que per confusió aquesta, els titulars de la Laura, que sempre són fàcils.
6: La... Cigüereta?
19: No, ciguatera.
6: Mal... Ciguatera. La... Perdó, cigüereta, no sé. Cigarreta, no sabia què llegia. Cigüereta, escrita amb C. És la nova... És que
5: mira,
6: no sabia
5: que
6: parlava.
5: Fàcil, eh?
6: No sabia que parlava. No.
5: Ciguatera, què és una ciguatera?
19: No, és el que pots agafar, un bacteri que pots agafar ara per algues, per microalgues, que si te les menges et donen gastroenteritis.
6: He de confessar que no les tenia totes, que no me'n refiava, que no estigués mal escrit. Que és una mica picatxa.
5: Aquí és la nova, Laura. Clar,
6: pensava que hi havia de dir cigarreta.
5: Correcte.
6: I que havia posat cigüereta.
5: I m'has posat, ara m'has posat això, jo que diuen en bandeja,

0: Pensava que hi havia de dir cigarreta.
1: Correcte.
0: I que havia posat cigüareta.
1: I m'has posat, ara m'has posat això, allò que diuen en bandeja.
0: En safata, també.
1: Després et posem els noms i no te'ls creus.
2: Roger, Roger, Xavi?
3: Sí, Roger, Roger.
2: Roger, vale, és que ara m'he confús.
1: Volia culpar algú, però ho va fer marxar enrere i va dir...
0: I tenim aquí assegut el culpable, perdoneu.
4: Oi, va ser culpa meva perquè jo vaig escriure en aquell moment un missatge a WhatsApp
0: intern,
4: on li vaig
0: clar,
4: canviar el nom.
0: En el xat intern em va dir Xavier i la vaig col·lapsar perquè va ser just en el moment que li havia donat.
1: Estàs massa pendent del xat intern, Marina. En fi... Saps quina va... Ciguatera era? Ciguatera o ciguareta?
0: Sí, vaja,
1: en fi, l'anava la Maya Montero en els seus concerts. Sort que tenim la Núria a casa.
5: A los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por Bravo. Eso esperaba con la carita empopada.
1: Escolta, jo proposaria a Núria a casa ja com a nova cantant de l'Oreja de Van Gogh, ja que canvien sí. tant, doncs no crec que vinguin d'un. Ara que per cantant, Marina, tu.
2: Nissan prepara un acomiadament col·lectiu que afectarà 211 treballadors a Catalunya.
1: Que no sé, què ha passat amb Catalunya aquesta setmana, Marina.
0: Doctor, queme, que té.
1: Això aquí tampoc.
2: Perdre el Barça és contra un rival directe d'aquests dos conjunts catallans. En la
1: catallans! Catallans, catallanes, va al favo i ho remata.
4: Conilla ha acusat Montero de premiar Catalunya en detriment de Catalunya, d'Andalusia.
1: És molt català, això, eh? Gràcies a Catalunya i per culpa de Catalunya. És la nostra vida. Compte amb mocar-se en antena.
2: A poca estona, en relació a un dels casos, a un dels successos que...
1: Que es pot malinterpretar, eh?
2: Successos...
1: Depèn de si va cap endins o cap enfora, cuidao.
2: Només parlàvem de successos, podríem
1: per
2: estar parlant de drogues.
1: Per això, sí. també. Escolta, que per tancar el divendres, una classe de relaxoteràpia amb la doctora Marina Fernández.
2: Poseu les mans damunt la taula, tanqueu els ulls i respireu.
0: Amb el nas.
2: Amb el nas i traient l'aire per la boca, així com s'acostuma a respirar quan intentes relaxar-te. I penseu en com us ha anat el dia, com us va anar el dia d'ahir.
1: Com vols que em relaxi pensant en com ha anat el dia o el dia d'ahir, Marina?
2: Ai,
1: ja
2: Arnau,
1: està,
2: sempre caçant. Doncs relaxa't pensant que arriba el cap de setmana.
1: Això sí, és veritat.
6: Rebobinem aquí Catalunya.
2: Minuts i seran les 11 del matí. Guillem Favo, hola.
7: Hola, què tal, Marina? Bon dia.
2: Tu segueixes voltant per Reus, eh?
7: Segueixo voltant, s'apropa l'hora del vermut i m'he dit, comença a moure't. És veritat que no serà difícil fer un bon vermut a Reus, és la capital mundial del vermut, però és que aquí, a la ciutat de Reus, hi ha el Museu del Vermut, i trobem la col·lecció més gran relacionada amb el vermut de tot el món. El seu responsable actualment és el Joan Tàpies. Joan, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: El seu pare és qui va començar la col·lecció, és qui va plantar la llavor també del Joan que tinc al meu costat, d'aquest interès per aquesta beguda. Ell continua la tasca i continua obrint cada dia les portes d'aquest temple del vermut, està ple de decoració, de vermuts de Reus, de vermuts italians, i ara m'ensenyaves una placa que tens col·locada en una de les parets en alemany, perquè resulta que la paraula vermut no va sortir a Reus, no va sortir a Itàlia, sinó que ve d'Alemanya.
8: Correcte.
2: Què dius?
8: La paraula vermut, en català vol dir donzell, en castellà és ajenjo, que és la planta principal o l'ingredient principal per considerar una beguda vermut. És a dir, ha de portar sí o sí el donzell. I llavors apareix la paraula vermut, doncs, de la traducció en alemà de Wermut.
7: Quantes espècies pot portar el vermut?
8: El vermut generalment porta de 30 a 150 botànics, depenent de cada bodega. És a dir, això és una quantitat bestial.
7: Ara li deia, Marina, hi ha el vermut blanc i el vermut negre. I em diu, sí, és clar, però aquí pensa que hem arribat a oferir més de 100 tipus diferents de vermut. Ara crec que m'has dit que estàveu al voltant dels 70, sí. 74.
8: Sí, ara tenim una carta de 74 vermuts de 5 països diferents. Tenim un llibre on donem als clients quan venen, a més de la carta de menjar, on expliquem la història del vermut de Reus, l'origen del vermut, la història de la col·lecció, l'origen de l'edifici, i a més doncs, de la carta de vins, tenim una carta de vermuts amb 74 vermuts diferents, de 5 països diferents, amb la nota de tas i la descripció de cadascun d'ells, i amb el llistat de preus de tots.
2: Que ens expliqui una mica aquesta història del vermut i aquesta vinculació amb Reus, i d'on ve això de Reus-París-Londres?
7: D'on ve aquesta

0: aquesta vinculació entre el vermut i Reus, perquè és veritat, no?, que tenim molt situats, ben situats els vermuts italians, però potser va sorgir, no?, fins i tot en paral·lel, el vermut italià, el vermut de Reus, ja hi havia provatures aquí.
1: Sí, exacte. Això al final de 1800, aquí Reus, que era un poble relativament petit, hi va arribar a haver 30 bodegues que elaboraven més de 50 vermuts que exportaven. És a dir, un poble tan petit com Reus, on tanta gent es dediqués al vermut, això va ser l'inici d'aquest nom de vermut de Reus, d'aquesta tradició, d'aquesta cultura i d'aquesta importància. Perquè al final es van donar compte de que al voltant de Reus hi havia tanta vinya i tant de cep de molta qualitat, com es deu a Montsant, deu a Priorat, deu a Terra Alta, deu a Tarragona, etc. I llavors aprofitaven tot el raïm sobrant per elaborar vermut aquí a Reus i feien, doncs, infusions, maceracions, etc.
2: Aquí que hi ha molta tradició. Això li anava a demanar, quins són els ingredients? Quins són els ingredients del vermut? Vull dir, ve del raïm, però es barreja amb què?
0: Amb què es barreja el raïm? Tu parlaves d'entre 30 espècies a més d'un centenar.
1: Sí, exacte. O sigui, al final s'utilitza un vi blanc que sigui el més neutre possible, és a dir, que tingui molts pocs tocs florals. Llavors s'infusiona i es macera amb aquests diferents, amb aquestes diferents herbes o plantes botàniques, arrels, flors, etc. I llavors es fa una sèrie de filtratges, se li afegeix una miqueta d'alcohol vinícola perquè arribi als 15 graus, que un vermut ha de tenir 15 graus, i se li afegeix sucre. En el cas del negre se li afegeix caramel, que és sucre cremat. Llavors per això el color més fosc. En canvi en el blanc és sucre diluït.
0: Que bo. I apunta la Marina també des de l'estudi aquesta frase de Reus, París, Londres. Això té relació amb els teixits o amb l'aiguardent?
1: Això té més relació amb l'aiguardent, que aquí la llotja marcava el preu de l'aiguardent aquí a Reus. Entre Reus, París i Londres decidien el preu.
0: Des, Marina.
2: No, anava a dir que volia incorporar en aquesta conversa el Gypsy Chef, el coneixeu, què tal? Com estàs, Pablo? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Jo no estic ni a Londres ni a París.
2: No, a tu tenim a Barcelona. I tenim també el Moja Quach, ell és xef del restaurant El Terrat de Tarragona, amb ell sí que el tinc aquí al meu costat, a Reus. Moja, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, molt bé.
2: I a més a més és candidat a aconseguir la primera estrella Michelin de la ciutat de Reus, que no és poc, això.
4: Bueno, Tarragona. Jo soc de Tarragona.
2: Ai, de Tarragona, disculpa, perdona. Sí, d'aquí al costat.
4: Bueno, fem una feina que agrada a la gent, que és una cuina creativa, una cuina actual, i llavors tothom hi parla que tenim possibilitats de tenir la primera estrella a Tarragona ciutat, no? Però no ho marquem com a objectiu principal, no? Sinó que nosaltres el que volem és fer gaudir a la gent cada dia a casa nostra.
2: Tornem al Museu del Vermut, sabeu que érem allà amb el Guillem, acompanyat d'un expert en la matèria. Clar, m'ha quedat la pregunta, si el vermut negre es barreja amb caramel, vol dir que el vermut negre sempre serà més dolç i posarà més sucres que no pas el blanc?
1: No té per què. Normalment la quantitat de sucre que porta el blanc és superior a la que porta el negre. Per tant, el fa un vermut un pèl més suau i apte per més públic. Normalment el negre, sí que el caramel li dona el toc dolç, això és obvi, però també té un toc amargant final una miqueta superior al blanc. Per tant, és això, el blanc sempre és una miqueta més suau.
2: I l'oliveta què? Per què?
1: L'oliveta sagrada, perquè és dels productes que millor marida amb el vermut. Al final, el vermut és una beguda dolça, que el que millor marida i contrasta doncs, és el salat. No? Llavors, nosaltres sempre posem dos olives en un escuradents a tots els vermuts, a l'igual que també posem un tros de taronja en el negre i un tros de llimó en el blanc. I el que millor marida doncs, és això, són productes salats com l'anxova, com el seitó, com l'escopinya, tot el tipus de conserves, si ja no volem entrar en gastronomia, doncs això és el que ha de millor marida.
2: Sí, volem entrar en gastronomia. Volem. Ara ho farem amb el Gypsy i amb el Moja. Us acomiado. Guillem, Joan, gràcies.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Ara.
2: Gypsy, tot aquest vermut, amb què l'acompanyem?
3: Jo crec que en este caso menos es más. O sea, no te compliques. Latas, latas y latas. O sea, eso es como el mantra que yo daría para el vermut, porque yo voy a reivindicar el vermut como una terapia social. Con el móvil es cambiar por una llauna de escupiñas o por unas patatas fritas. Porque es una excusa perfecta para juntarse. Y las latas es algo que es fácil porque no toma tiempo, se pueden tunear de mil formas y te pueden dar tiempo para hablar y tiempo para disfrutar. O sea que para mí, sí o sí, menos es más.
2: Moja.
4: Bueno, nosaltres vam estar una temporada fent un còctel amb vermut blanc que, bueno, els romans ja en fusionaven vins, no?, amb roses i herbes aromàtiques, i en aquest cas aprofitàvem fer amb el muslum, no?, que el que feien els romans era barrejar una miqueta de mel amb el vi per abaixar el grau alcohòlic i per donar-li un punt de dolçor, no? I vam estar fent una recreació, perquè fem gastronomia d'antiga Roma també, i fèiem un còctel a base de vermut i una escoma de llimona amb mel, ho acompanyàvem amb una versió de moretum, que era com una barreja que feien de formatge amb herbes i oli d'oliva en un morter, i nosaltres ho fèiem en diferents textures, no? I bueno, doncs vam estar una temporada fent-lo i agradava molt a la gent.
2: I ja que et tenim aquí, m'agradaria que ens expliquessis el secret per fer un bon xató.
4: Per fer una bona salsa de romesco. Però, bueno, cuidado aquí, perquè el romesco és un plat calent i molta gent no ho sap, que va néixer al barri de Serrallo, a Tarragona, i és una picada perquè els pescadors se'n portaven tots aquests ingredients que necessitaven nevera i del que pescaven feien el plat, no? I arrel d'aquesta recepta marinera va néixer la salsa del xató i la salsa del calçot, que és la mateixa, no? I tornant al plat, doncs necessitaríem una bona escarola, un bon romesco, unes olives negres i una mica de bacallà.
2: Però en això a vegades hi ha discussió sobre si efectivament és 100% el mateix o no, les tres salses, el xató, el romesco i la salsa de calçot, perquè segons a qui li diguis, Gipsy, hi ha qui et diu, escolta, ojo que aquí hi ha variacions.
4: Bueno, això és...
2: Digues.
3: Jo soc asturiano, jo no dic res. Jo no me meto en esos...
2: No es mullat, tío, saps?
5: Jo l'he fet fabada al xat.
4: Bueno, no, li fots una mica de picar a la fabada i no aniria tan malament.
2: També és veritat.
3: No, segur que no.
4: Que nosaltres vam fer un congrés de romesco a Tarragona ciutat i, bueno, per mi el romesco és el territori, no? Que sempre dic que Tarragona té el producte del mar, però després la resta per fer un bon romesco necessitem anar a interior, no? Pues anar a Riudoms, anar a la selva, oli d'oliva, bueno, pues hem de sortir una mica de ciutat per poder anar a buscar tots aquests ingredients. I bueno, va haver-hi molta gent que en sap molt de romesco i efectivament neix a les barques i a partir d'aquí ha anat evolucionant, no? Aquesta picada s'ha anat afegint tomàquet, s'ha anat afegint vinagre, oli d'oliva i s'ha anat emulsionant i hem arribat a aconseguir la salsa de romesco com a tal. Però l'origen de tot és el plat mariner que es feia pràcticament a tota costa, eh? O sigui, al barri de Serrallo de Tarragona, Cambrils, de Vilanova...
2: I després que cadascú li posi el toc que vulgui. Moja Cuac, xef del restaurant El Terrat de Tarragona, moltíssimes gràcies. Sort amb aquest intent, tu dius, no hi posem el focus aquí, no és la nostra obsessió aconseguir aquesta primera estrella ja Michelin.
5: Sí, anem a
2: però vaja, no estaria de més. De moment ja en teniu de premis. Tu vas guanyar el Premi Revelació dels Premis Nacionals de Gastronomia, tens un sol Repsol, vaja, que...
4: Sí, no, estem contents. Al final això són reconeixements de la feina que es fa a casa, del dia a dia, no només a mi personalment, sinó que a tot l'equip que hi ha al restaurant, no? I que fan aquesta feina cada dia. Per tant, sempre s'agraeix que arribin reconeixements.
2: Per quan surt anar a menjar al Terrat? Si ara algú ens està escoltant, diu, mira, doncs me'l miraré aquest de Tarragona, el restaurant del Terrat.
4: Bueno, hi ha diferents experiències. Hi ha el menú Olivos, i el menú Mare Nostrum. L'Olivos són 95, més vol dir, te'n vas a uns 130-140, i el Mare Nostrum 125, que t'aniries a uns 150-160.
2: Moja Cuac, gràcies, que vagi bé.
4: Moltes gràcies.
2: Gipsy, tu ens volies aprofitar per deixar una recepta feta per si algú vol combinar amb el vermut, eh?
3: Perquè tingui temps el Moja de fer un bon romesco i un xató increïble. Jo us proposaré per un bon vermut un ceviche de berberechos. Que además, mira, justo esta semana, con todo este rollo de las redes... Alguien me ha fusilado la receta, me la ha fusilado mucha gente, pero alguien me la ha fusilado de una conocidísima marca de escupiñas. Ahí lo dejo, para que lo podáis buscar, porque está por ahí. Y es una receta que realmente es súper efectiva, es muy fácil de hacer y te deja ese tiempo para que disfrutes del vermú y cantes y bailes y te juntes con tus amigos.
2: Necesitas algún truc, algun consell, exacte.
3: Sí, necessites un alvocat que estigui per menjar al moment. Sí, cremosé. Blat de moro fregit, ceba morada, llima, pebre negre, sal, escopinyes en llauna, de les bones, i la salsa picant que més t'agradi. El que faràs és, en un pot, posaràs a dins l'alvocat, la ceba morada, tallada bien fina, bien fina, el suc d'una llima, pebre negre, un raig de la salsa picant que més t'agradi, jo li poso sriracha i queda espectacular, i després poses la meitat del suc de les escopinyes i les escopinyes, l'altra meitat la treus. Li poses un bon raig d'oli d'oliva verge i agites. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Lo poses sobre en un plat i poses un poc de blat de moro fregit per sobre, o uns nachos també podria dir.
2: Quina gana, mare de Déu.
3: I tens un ceviche express, super express, super rico, i que combina perfectament en el vermut, perquè l'acidesa, el saladet, el cruixent, li va de perles.
2: Jo, ara que deies això del líquid de les escopinyes, jo soc del club beure't sempre el líquid de les escopinyes. Jo milito en això.
6: Abans de menjar les escopinyes, ja directament.
2: Si cau algú... Va, és que... Digues.
3: És que eso es religión casi. Eso no se tira. Si lo tiras, estás haciendo mal a la humanidad.
2: Sacrilegi.
6: Y además, yo voy por las mesas y preguntando, ¿eso te lo vas a beber?
2: Gypsy Chef, moltíssimes gràcies, una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu, bon dia. Rebobinem
2: aquí Catalunya. Amb l'Oia Sherman, amb la Maria Rovira, què tal, bon dia?
7: Què tal? Doncs mira, no tinc mòbil perquè me l'he deixat a casa i llavors he estat en un trajecte en metro en contacte amb els meus pensaments.
2: I com et sents? Com ha estat,
7: mira,
2: això?
7: Mira, ha estat molt inspirador i profundament desagradable. Espero que no torni a passar més, sincerament.
2: A què li has estat donant voltes, ja no en el teu viatge al metro, sinó aquests últims dies, Maria?
7: Doncs mira, no entenc per què no es pot brindar sense alcohol a la copa. No? Hi ha gent que quan hi ha un brindis i algú vol brindar amb aigua o aigua amb gas o el que sigui, la senyala diu, no, amb aigua no, que porta mala sort. Personalment, molt a favor de brindar amb begudes no alcohòliques. Què és aquesta exclusió? O sigui, la gent que no beu i ha d'assumir prou preguntes i pressions, no? Per què ho fas? Que avorrit, només una, segur que no. Com per ser eliminats també aquí. No mereix aquest moment de comunió i piticling el teu amic del Trinaranjos? No sé.
2: Tens raó. Només se'ls permet a les criatures, de fet.
7: Exacte. A partir de quina edat li comences a dir a algú que no? Això ho hauríem de determinar.
2: Jo recordo, haver rebut pressions per dir, posa-li una mica de cava a la nena, que brindem la copa.
7: Ah, no, clar, això ja no ho he viscut. El canvi social que ha operat aquest país crec que està entre tu i jo. Però jo crec que els nens sí que se'ls anima, no, o jo què sé, per exemple, a un menor d'edat tipus de 16 a 17 no l'esclouràs, no? Perquè en principi tampoc vols incentivar que begui, però no sé quan comença això. Clar, a més, em sembla curiós perquè tots sabem que l'alcohol és dolent, no? Si de casa el que porta mala sort és brindar massa sovint, i si no, mala sort, mala salut, no sé. Però brindem a la salut, concretament, i és com contradictori, perquè brindar a la salut és com fornicar per l'abstinència sexual, una mica.
2: I tu amb què brindes, normalment?
7: Jo amb de tot. És a dir, m'agrada brindar. Si no tinc alcohol a la copa, m'agrada brindar igualment.
2: Clar, no passa res, no?
7: No, i si em diuen que no, llavors m'enfado.
2: Què més?
7: Porto dues paraules que tenen una cosa en comú.
2: A veure.
7: Que és que volen dir testicle.
2: Ah?
7: I no ho semblen d'entrada, però sí.
2: A veure.
7: La primera és alvocat.
2: Sorprèn-nos.
7: Alvocat. Ho esmenta la Carlota Gurt, el seu monòleg, Una aniquilació fallida. Llegeixo la Viquipèdia, que és la nostra estructura d'estat. El mot alvocat ve del nàhuatl ahuacatl, que significa testicle d'arbre.
2: Uau!
7: És bastant gràfic, realment, si tu penses.
2: És veritat que la forma...
7: Sí, testicle d'arbre. Es feia aquesta comparació per la forma del fruit i és per això que es considerava com un producte sagrat i generador de vida en èpoques prehispàniques. Entre els maies i els seus predecessors, la representació de la fruita era tan eròtica que les dones no tenien dret a collir, recollir o fins i tot aixafar l'aliment. Les civilitzacions en aquelles èpoques creien que només els homes i les seves mans expertes podrien examinar els alvocats per veure si estaven madurs sense perjudicar-los. Portar-ho massa lluny, segurament.
2: Que gràfic, tot això que s'ha d'explicar.
7: Sí, es podrien calmar una mica, també, els maies. T'imagines que només els homes poguessin fer guacamole?
2: Alvocat, la primera paraula que vol dir testicle.
7: Però que vol dir testicle.
2: En duies una altra que et sorprendrà.
7: Sí, la segona és orquídia.
2: Ah?
7: La flor orquídia
8: també.
7: Tan maca, tan exuberant.
8: Aquí sí que no li veig, com a mínim, la semblança morfològica.
7: Clar, perquè no es veu. La part que s'assembla a un testicle de l'orquídia no es veu. Llegim del diccionari etimològic Joan Coromines, que està digitalitzat, és a dir, que està a l'abast de tothom. Orquídia, del grec, planta amb dos tubercles elipsoidals i simètrics, perquè és diminutiu d'orquis. Orquis vol dir testicle en grec. I tenen forma de testicle, suposadament, als tubercles, com les arrels de l'orquídia, perquè són dos tubercles elipsoidals i simètrics.
8: Carai.
7: Llavors, una orquitis és una inflamació dels testicles i llavors orquídia és diminutiu, per tant seria collonet. I perd bastant glamour, no?
8: Sí, clar, sí. O passa a ser mono, no? Passa a ser cookie, també.
7: Sí, no sé.
8: Depèn de com tu miris.
7: Jo crec que si es diguessin collonets, dubto que n'hi haguessin tant spas i centres de wellness, no? I clíniques pijas. Qualsevol paraula, si la dius moltes vegades, es fa estranya, però a mi testicle sempre és una paraula que m'ha costat una mica. D'on creieu que ve? Testicle.
8: Testicle? No ho has buscat, això? No ens ho has buscat?
7: Sí, jo ho sé.
8: Vinga.
7: Però no us ho volia xivar, no el guió. Vol dir testimoni.
8: De debò?
7: Del llatí testiculus, testimoni, perquè són testimonis de la virilitat.
8: També és veritat.
7: Fortíssim.
8: Sí, no, al final, és que et sorprens cada dia amb això de la llengua. No sé si l'has provat també en el paraulògic alguna vegada, de posar testicle, quants punts et dona?
7: Clar, no ho sé, evidentment, si surti. Avui el paraulògic és molt difícil, eh?
8: Sí, eh?
7: Si algú vol xivar paraules, està obert.
8: Què més?
7: Mira, tal com està muntat a plataformes, els crèdits finals de la sèrie duren massa poc. I jo penso, ja he treballat allà, gent, un respecte. I de vegades ni tan sols es pot sentir dignament la cançó que la persona creadora ha triat curosament per tancar l'episodi de la sèrie. I això ho deuen saber ja, i s'actua amb conseqüència.
8: I a més, no ara sé. Amb les plataformes, no?, que et posen en 4 segons, en 5 segons, es reprodueix el segon episodi.
7: De plataformes parlo. Vull dir, fa poc vaig llegir que cada vegada la ficció està més feta perquè la puguis veure fent servir el mòbil, sentint de fons, amb diàlegs que et van posant en context, no? Hi ha d'haver una escena d'acció impactant cada 8 minuts. I així. I quan dic que ho vaig llegir, vull dir que ho vaig llegir en un reel d'Instagram, feta amb subtítols perquè et pugui arribar la informació mentre fas 3 coses més i cap de bona, no? La bona televisió de la petita pantalla havia de ser el nou cinema, no?, de la gran pantalla, i ara està en retrocés, sobretot perquè tenim l'encara més petita pantalla a la falda.
8: Cert.
7: Amb nosaltres, no? Avui dia les xarxes i l'algoritme ho estan transformant tot, i internet ja no és l'espai de comunitat i expansió que era, sinó el lloc on som la presa perfecta per les marques, no? En qualsevol moment et poden vendre una cosa, per exemple, jo el dia 26 de maig actuo a l'Espai Texas de Barcelona, fent la meva hora.
8: Home, veus, ja l'has colat aquí, ja està bé, home, clar que sí.
7: I ni tan sols a internet, a la ràdio FM.
8: I sense mòbils.
7: Sense mòbils, exacte.
8: Se'ls poden deixar a casa com tu.
7: No m'està agradant.
8: Maria, ara seguim amb tu, perquè s'ha incorporat a la taula el nostre company, el Pol Valero. Què tal? Com estàs,
9: Hola,
8: Pol?
9: Bon dia.
8: Però tornem a connectar amb la roda de premsa que està fent Pedro Sánchez des de la Moncloa, perquè està en el torn de preguntes i li han demanat si ha trobat a faltar més ajuda per part del govern de les Canàries.
10: Uno de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de emergencia o de salud global como hemos vivido o estamos viviendo en relación con el antivirus. En segundo lugar, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino, como hemos visto durante estos días, también fuera de nuestro país, en este caso en México.
8: Vaja, que no vol polemitzar, però ja l'ha deixat anar, Pedro Sánchez. Segueix aquesta compareixença, qualsevol notícia que surti d'aquí us l'explicarem, òbviament, però nosaltres anem tirant milles. Maria,
7: sí.
8: T'has deixat el mòbil avui, dius.
7: Sí.
8: Però normalment el portes.
7: El porto sempre.
8: I el fas servir.
7: Sí.
8: Quantes apps amb intel·ligència artificial fas servir tu en el teu dia a dia?
7: O sigui, si és intel·ligència artificial generativa, tipus ChatGPT, jo crec que cap. És a dir, després quan busco una cosa a Google mullent-se la cara, no? De resum generat amb intel·ligència. Jo que no vull. Vull dir, jo soc bastant amig en aquest sentit, eh? Intento esquivar-ho.
8: Intentes no fer-ho servir, però és veritat que cada vegada tens menys alternatives, perquè, com deies, fins i tot Google en el seu cercador, ja la primera resposta que et dona és a la intel·ligència artificial. Més que tu, fa servir la intel·ligència artificial el govern de Catalunya, Pol. Això és el que has vingut a explicar-nos avui, perquè la Generalitat fa servir 31 sistemes d'intel·ligència artificial i té gràcia les funcions i les aplicacions. Per exemple, n'hi ha que són per saber si un pres té o no més números o no de poder intentar escapar-se. Són algoritmes que serveixen també per diagnosticar malalties o per fer tràmits burocràtics. Són sistemes classificats en un registre públic que tu has estat analitzant.
9: Sí, m'ha estat mirant aquesta trentena de sistemes perquè serveixen. Per motius ètics i de transparència, la Generalitat els publica cada vegada que els fa servir. I ara mateix, com deies, en té 31 en funcionament i dos més en desenvolupament, i algoritmes que serveixen per donar, doncs, respostes automàtiques als ciutadans, per exemple, també per resumir lleis, aquests serien els més bàsics, però també n'hi ha que contribueixen a prendre decisions del dia a dia sobre, per exemple, si un ciutadà obté o no una prestació. El registre també classifica les IAs segons el nivell de risc, en funció de possibles errors de processament, biaixos, perill de filtració d'informació i, sobretot, de si fa servir dades personals. Ens explicava el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort.
11: Les garanties que hem de donar de supervisió humana i de validació al final de les decisions que es prenen, doncs han de tenir en compte una rigorositat i uns procediments molt més estructurats i molt més, diguem-ne, intensius en el cas de sistemes, doncs, amb un risc més elevat.
9: Clar, hi ha una trentena de sistemes generant molts resultats automatitzats, però la majoria dels algoritmes funcionen encara amb supervisió d'un treballador perquè no tenen un rendiment 100% fiable.
8: Vols dir que això ha d'arribar a canviar algun dia?
9: Sí, els estan treballant per augmentar la fiabilitat, però mentrestant cal revisar-los. Per exemple, el risc canvi, aquest que mencionàvem, l'algoritme que ajuda a predir la conducta dels presos, clar, és un tema molt delicat. Llavors, aquest algoritme el que fa és predir el risc que un pres torni a cometre un delicte, s'autolesioni o trenqui la condemna. Tot això s'alimenta amb dades personals, informació extreta a partir d'entrevistes amb l'intern, com actituds, biografia, plans de futur, la conducta habitual. És cert que el sistema ha anat millorant el seu rendiment, l'encert de la predicció de la violència autodirigida està al 89%, però la predicció de la reincidència està al 69% de precisió. Vull dir, tampoc és tant.
8: Clar,
9: és 7 de cada 10. Un 50% seria tirar una moneda a l'aire, yeah. Un 69% tampoc és tant.
8: Per això és important que hi hagi una supervisió humana, sempre, clar que sí. I, aquest és un exemple, però n'hi ha més. En quins altres àmbits es fa servir?
9: Per exemple, per fer automàticament els informes de pobresa energètica. La IA genera aquests informes que acrediten si una persona o una família té dificultats econòmiques i si està en risc de quedar-se sense llum, aigua o gas. Les companyies demanen aquests informes per evitar els talls de subministrament a persones vulnerables i, segons el registre de la Generalitat, aquest té un 90% d'èxit, és a dir, encara s'equivoca en un de cada 10. I després també hi ha tots els algoritmes dedicats a la salut. Els hospitals públics tenen, per exemple, IA que automatitza l'anàlisi de mostres de teixit per diagnosticar abans i millor el càncer de mama, o un dels que està en desenvolupament és un algoritme per optimitzar la planificació de quiròfans.
8: Important.
9: I el que fa és proposar distribucions eficients de temps i equips quirúrgics segons la disponibilitat de cada hospital.
8: I n'hi ha més?
9: Sí, de tot, vull dir, o sigui, la IA prediu el volum de trucades d'emergències que rebrà el 112, també tenen un sistema per detectar si els conductors porten el cinturó de seguretat, també per agilitzar les ajudes a plaques solars i mobilitat elèctrica, o el típic bot de conversa que tu li pots escriure i et resol els dubtes.
8: Vol dir que porten un mecanisme per detectar si els conductors fan servir el cinturó de seguretat més enllà del pip, pip,
9: exacte,
8: pip,
9: sí, no? Les càmeres de les carreteres tenen aquest sistema.
8: Imagina't, ja que has dit això, Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia. Josep Lluís Merlos, bon dia.
12: Oh, bon dia.
8: Què tal?
12: Hola,
8: que no
12: et
8: sentíem, que tenien, em penso que tenien per aquí el micròfon baixat, que a vegades això passa. Just que ara ens deia el Pol que tenen sistemes, que tenen càmeres preparades per supervisar si algú porta cordat o no el cinturó, i això es fa amb intel·ligència artificial.
12: Sí, sí, no, i moltes coses més que vindran. Recordeu que tenim una paper... el sistema de les carreteres intel·ligents.
8: Merlos, fem una cosa. Tenim intel·ligència artificial per un tubo, però resulta que el so no és l'adequat, així que tornem a intentar-te provar, val? I després et tornem a donar pas. ChatGPT, què? No el fan servir, Pol?
9: En principi no, perquè no surt a la llista, però el que sí que surt a la llista és el Copilot, l'assistent de Microsoft. De fet, a la casella de riscos, la Generalitat interpreta com a risc que els treballadors tinguin un excés de confiança en la capacitat d'aquesta IA.
8: I, escolta'm, Copilot, expliquem com funciona això de Copilot, perquè la gent en pot haver sentit a parlar, però potser hi ha persones ara que no saben de què va això.
9: Doncs és com el ChatGPT, una IA generativa, però que està integrada dins de Microsoft, i el treballador li pot preguntar coses i l'assistent l'ajuda a resoldre-les. El que passa és que també depèn molt el resultat de com d'hàbil sigui cada treballador demanant-li instruccions, perquè clar, si demanes una cosa o una altra, el copilot contesta d'una manera o altra. Per tant, també, dintre de la Generalitat estan preparant cursos per formar bé els treballadors i que no s'enfiïn massa, sobretot, d'aquest copilot.
11: Copilot, doncs, és un exemple de gent de propòsit més general en el dia a dia, però que requereix també aquesta consciència, que algú no et pot dir, és que m'ho ha fet el copilot, i per tant, allò ja està, la responsabilitat és del copilot, no. La responsabilitat és de qui pren la decisió.
8: Copilot és la nova versió del gos que m'ha menjat els deures.
7: Sí, un nen més gran m'ha dit que ho fes. I llavors per què li fas cas? Doncs el mateix.
8: Escolta'm, que nosaltres hem volgut sortir al carrer a fer la prova, a veure quantes aplicacions d'intel·ligència artificial fem servir o fa servir la gent el dia a dia. Hem trobat més, no?, que no pas la Maria, més que l'Aui i Sherman. La gent sí que ho fa servir. Ha sortit el David Cabanyes, el nostre estudiant en pràctica. Què heu trobat? Què has trobat? La gent ho fa servir o no?
13: Bon dia, Marina. Doncs sí, la fan servir, i tant. Per usos molt diferents, com ara, per exemple, des d'estudiar, per cuinar, de tot. Li pregunten, per exemple, per receptes, al ChatGPT.
14: L'última vegada que he utilitzat Blai ha sigut aquest cap de setmana. Per preparar les vacances d'estiu li hem demanat que ens faci el planning de què fer cada dia i, sobretot, que ens busqués allotjament, hotels...
15: Habitualment jo acostumo a mirar el ChatGPT per receptes de cuina. Aquest cap de setmana he fet el d'arròs negre, a la família li ha agradat.
16: Jo utilizo la IA Google Gemini porque me sirve para estudiar. Me hace apuntes para el examen y además me da ejercicios de repaso.
17: Jo utilizo la IA sovint quan necessito veure alguna sèrie que me la recomani o quan em fa mal alguna cosa per veure què em pot passar, i també la utilitzava quan estudiava.
8: Imagina't, de tot. Saben que hi ha llibres de receptes també, no? Aquestes persones, és que clar, estem sepultant...
7: Clar, no, jo penso, si jo sóc un allotjament, vull dir, hi ha d'haver manera, no?, de pagar publi o per posicionament SEO o el que sigui, vull dir que al final acabarà recomanant, és com una mena d'anunci.
8: Clar, és que això amb Google estava molt clar, o fins ara com a mínim ho tenim una mica endreçadet, tot això, ara s'obre tot un camp aquí.
9: Sí, perquè, i també pels periodistes tindrem un problema, que és que la IA extreu informació de 15 fonts diferents i la presenta com si fos la mateixa i no saps si això ho ha tret de la Cero, de qualsevol diari, de quina ràdio ha tret.
7: O de Reddit, de vegades.
9: Exacte.
8: Has trobat alguna cosa més, David?
13: Efectivament. La IA, per tant, es pot fer servir per coses més pràctiques, com això de cuinar o estudiar, però tenint sempre en compte els perills que també comporta.
18: Faig servir la intel·ligència artificial per guies de viatge o perquè em distribueixi els dies. No m'agrada gens preguntar, IA, tu què penses d'això? La IA no és per pensar, és per consultar i que doni la informació, però que pensin ells.
19: Jo faig servir la intel·ligència artificial per cerques més complexes, que sé que fer-ho a través d'algun buscador em portarien molt més temps. És veritat que no deixa de ser una eina que busca a través de pàgines web que moltes vegades no tenen informació verídica i s'ha d'anar amb compte.
7: La primera persona, perquè semblava una intel·ligència artificial.
8: No sé, David, alguna cosa a explicar?
13: No era cap robot.
8: No, val.
13: I també tenim només una persona que m'ha dit que no la fa servir, perquè actualment no considera que sigui útil, tot i que no descarta que en un futur l'acabi fent servir.
20: En principi jo no utilitzo la intel·ligència artificial. Sí que és cert que a vegades en alguna de les cerques que faig amb Google o una cosa d'aquestes apareix i em dona certa informació. Això no vol dir que en un futur no la pugui utilitzar, perquè suposo que tot va cap aquí per fer-la útil. Per ara encara no li he trobat utilitats dins del meu dia a dia.
8: Un dels teus, Maria.
7: Un dels meus, sí. Ara, jo, és veritat, he recordat que sí que alguna vegada per buscar una cosa de cuina ràpida...
9: És que allò de cuina
7: sí que ho he fet servir.
9: Va molt bé, eh?
7: Sí.
9: I t'adapta la recepta immediatament a les persones. Et fa la multiplicació,
8: i els ingredients,
9: dels ingredients, de fet, de les quantitats.
8: Pots fins i tot fer-hi una foto a la nevera, no? I dir, escolta'm, amb tot això que tinc a la nevera, què puc cuinar?
7: Clar, no.
8: Això m'han dit
7: manèixer. Jo això no hi estic d'acord, realment. Però sí que és veritat que
8: cultiva
7: busca receptes,
8: cervell, no?
7: Busca receptes i cada una et diu una cosa diferent. Llavors entenc que la IA et fa com una mitjana, més o menys.
9: Sí.
7: Llavors dius, mira, doncs, per aquí.
9: Jo cada cop que bullo un mongeta tendre li pregunto quan l'he de bullir.
8: Perquè no ho memoritzes, que no et costa tant.
9: No me'n recordo, perquè ja tinc el cervell liquat de tant utilitzar la IA.
8: Tens el cervell liquat, i això, amb el que primer vam notar que acabaríem així i tenim els efectes amb la desorientació generalitzada de la ciutadania, és amb Google Maps. Google Maps va ser el primer que va començar a fer molt mal amb tot això. És a dir, ens ajuda molt, però és que hi ha persones que per fer el trajecte d'anar de la feina a casa es posen a Google Maps.
7: Però és que és al revés. Jo penso en el passat com una època de terror. És a dir, què vols dir que fas un viatge per carretera amb una persona al costat amb un mapa desplegat? És a dir, no sé ni tornar a plegar aquest mapa. Tu creus que sé llegir-lo?
8: Josep Lluís Merlos, per al·lusions.
12: Bon dia, és veritat, té tota la raó la Maria, eh? El gag de plegar el mapa, és impossible tornar el mapa a la posició original com l'hem comprat, eh?
7: Hi hauria d'haver competicions olímpiques de plegar mapes, sí, de carreteres, sí, sí. Jo me les miraria. Sí, sí.
8: Que de Google Maps, sí, sí, justament, hi ha novetats, no? L'acaben d'actualitzar, sí, i l'han revolucionat, sí, absolutament, per si ja no ens havia tontonitzat prou.
12: Correcte.
8: Ara més.
12: Mira, hi ha hagut una actualització darrerament, que és el salt, podríem dir, d'actualització més gran de l'última dècada, perquè Google Maps ja fa força temps que existeix. El 2023 es van fer uns canvis en el disseny i van criticar, per exemple, que eren molt freds aquests canvis. I ara, justament, el que ha volgut fer Google Maps és el contrari, no? És humanitzar una miqueta més el disseny de la seva imatge, dels mapes que presenta. I com ho aconsegueixen, això? Doncs ho aconsegueixen utilitzant la tecnologia, els navegadors, els generadors d'intel·ligència artificial, el Gemini, que tothom ho diu Gemini, no sé per què, Gemini, doncs utilitzant el Gemini, i també el Ask, que és el preguntar-li a Google per un recorregut determinat, no? Això fa que els mapes ara tinguin un aspecte més de 3D, mm-hmm, i que puguem veure una simulació molt més acurada, molt més real, de com són els edificis, els carrers per on circulem, però també té crítiques, eh? Això també té moltes crítiques. Jo, personalment, no sóc massa procliu a aquests navegadors amb tant detall, per una raó molt simple. Aquest detall el que pot fer-nos és distreure'ns de la conducció. Com més coses afegim a l'aspecte d'aquest mapa que tenim en pantalla, ens pot distreure. Ja sabeu, ja, ja, que les distraccions...
8: Mira quin balconet més mono, no? Sí. Amb aquelles flors.
7: Ai, això està diferent, no? Quan ho van fer la foto. Clar, però igualment no hi ha molta gent que es queixa que el navegador del Maps no funciona? Que quan has de triar de la sortida o no, de vegades no es veu bé, no hauríem de treballar això.
8: El Merlo sempre ens ha explicat que com a mínim és més actualitzat o que ell tira més cap al Waze que cap al Google Maps. Això ens ho vas dir no fa gaire.
12: Sí, és així, és així. Precisament per això que us deia, no? Perquè per mi el Waze és més senzill, no? És més visual. En canvi, el Google Maps, ara que l'han complicat tant, jo crec que és un generador de confusió i que ens pot provocar distraccions. I com us deia, sabem que les distraccions són la principal causa de sinistralitat, no? Mira, l'altre dia vaig anar a la presentació d'un cotxe i vaig cada setmana, no?, a la presentació d'un cotxe nou o a provar models o actualitzacions. I com a gran virgueria disruptiva, ens van presentar aquest cotxe dient-nos: i torna a tenir botons tàctils. I tothom va dir: home, ja és hora, perquè clar, fins ara tot ho fèiem a través de pantalletes, no? I és veritat que determinades funcions és molt més pràctic fer-ho de manera tàctil a través de pantalletes, però altres funcions molt més senzilles, com ara pujar o baixar la ràdio, com ara pujar o baixar la temperatura del climatitzador, potser és molt millor fer-ho d'una manera manual,
8: amb la rodeta,
12: amb un botó,
8: no?
12: Físic,
8: sí,
12: exacte, amb una rodeta, que no pas amb una pantalleta, no? Prement una pantalleta del navegador. Tot això de Google Maps, on beneficia sobretot és als usuaris d'Android Car. Com sabeu, hi ha dos grans sistemes operatius, Android i iOS.
8: Sí.
12: És veritat que darrerament els fabricants de cotxes s'estan pronunciant més a favor d'Android que no pas d'iOS.
8: Ah, fixa't.
12: Vol dir això que els que fan servir Apple tenen menys prestacions? No, en absolut. La connectivitat amb un iPhone o amb un telèfon Android envers el telèfon continua sent la mateixa, igual de bona o igual de dolenta, sí, segons on estiguem. A on està la diferència? La diferència està amb la comunicació del cotxe al fabricant. I en aquest sentit, els fabricants, sobretot els europeus, s'han posat d'acord en dir que Android és molt més segur, menys vulnerable en el hackeig de dades. Com sabeu, un cotxe és cada vegada quelcom més semblant a un ordinador i cada vegada té més elements susceptibles de ser hackejats, des del volant fins a l'accelerador, els frens, i en canvi troben que amb Android això queda una mica més blindat, que és molt més difícil un hacker entrar en un cotxe que utilitza Android Car en el moment de comunicar-se amb la marca, i sobretot és molt més, és menys vulnerable a l'hora de robar dades. Un cotxe és un subministrador de moltes dades,
8: clar,
12: i dades que són molt útils als fabricants, però que també, amb un mal ús, poden ser també molt útils per la gent que ens vol algun mal.
8: Merlos,
12: no? I per això diuen que Android va millor.
8: Tanquem la carpeta Google Maps, que hem de deixar marxar la Maria i el Pol. Sí, sí, però t'afegeixo una pregunta. És veritat que et diu si hi ha lloc per aparcar, aquesta nova actualització de Maps?
12: Et diu si pots... el que et diu és... Bé, això ja ho tenim amb funcionalitats pròpies dels cotxes més moderns, això que dius. El que et diu Google Maps és, en l'actualització et diu si has d'aparcar a l'esquerra o a la dreta.
8: Ah, perquè, important.
12: Perquè, com saps... És important això, perquè, com saps, hi ha carrers que cada 15 dies canvien. Són carrers estrets que diuen aquesta quinzena es pot aparcar a l'esquerra, aquesta es pot aparcar a la dreta. Això l'actualització de Google Maps t'ho diu. Per mi una de les coses més xules, no tant de Google Maps, de l'actualització, com de les noves funcionalitats d'Android Auto, és que podem navegar en català amb tota normalitat.
8: Ah, mira.
12: Ara ja hi ha moltes marques, moltes no, m'estic equivocant, ja hi ha força marques que incorporen la possibilitat en els seus menús de les pantalletes al català. El que no tenen encara... és la possibilitat, així com us he parlat de Ask Maps, d'aquestes converses que tenim amb Google perquè ens orienti en un trajecte determinat,
8: sí.
12: El que no tenim encara en català és la possibilitat d'establir converses en català amb el sistema. Però a nivell de menús ja hi ha força marques que ja ho equipen. És el cas de Tesla, és el cas de Seat, de Cupra, crec que de Volkswagen també, i atenció, d'algunes marques xineses, com ara Ebro, que va rebre moltes crítiques, perquè els primers models això no ho tenien i es vantaven doncs, de catalanitat des d'Ebro, i Omoda també ho té, també pots navegar en català, i això és una de les grans funcionalitats del nou Android Auto.
8: Escolta'm, que justament aquesta setmana nosaltres hem parlat amb el secretari d'Estat d'Indústria, i ara que parlaves d'Ebro, clar, Ebro és de les que ha aterrat fa poquet, però parlàvem d'aquesta crisi al sector de l'automoció, i ell deia que el que han de fer i l'aposta del govern espanyol per les automobilístiques és... que es reinventin i que dediquin part de la seva tecnologia a fer material militar.
12: És la seva opinió que jo no respecto. Prefereixo que facin cotxes, que facin canons i tancs i aquestes històries.
8: El que passa que, clar, estan en una crisi profunda. És a dir, que estem veient expedients de regulació d'ocupació. Avui parlàvem, no, Pol, de Nissan, no?
1: Nissan, 211 treballadors afectats als centres auxiliars de la Zona Franca i al Prat, sí.
12: El cas de Nissan és molt bèstia, el cas de Nissan. Recordeu que Nissan tenia una gran factoria a la Zona Franca, que justament és les instal·lacions que ara ocupa Ebro, les Motus Silence i altres empreses que han ocupat aquestes instal·lacions, però poc després de rebre ajudes de la Generalitat, de rebre subvencions, van fer l'espantar, van marxar d'aquí, argumentant una deslocalització. Jo crec que ara, aquest ERE que arriba ara, és ja la cirereta del pastís de la vergonya d'aquesta espantada de Nissan, no? Mm. Perquè hi ha una cosa que no s'entén, és que una de les coses que volen desmuntar en aquest ERE és el magatzem de recanvis que hi ha aquí i que en el moment quan el van muntar van dir que era un lloc molt important des del punt de vista logístic per la radialitat de comunicacions que era possible des de Barcelona, no únicament pel mercat espanyol, sinó també pel sud de França i fins i tot pel nord d'Àfrica. Que jo sàpiga, les fronteres no han canviat encara i, per tant, darrere d'això hi ha una voluntat clara de descapitalitzar la importància de Nissan a Catalunya. I d'on ve això? Mira, això és curiós que hagis esmentat el tema de la indústria militar, perquè una de les persones que més va intervenir en contra de la continuïtat de Nissan a Catalunya és el senyor José Vicente de los Mozos, que actualment és el CEO d'Indra, que com saps és la principal empresa... Sí. del país dedicada a la fabricació d'armament, no? És molt curiós que la notícia que Nissan farà aquest ERE amb aquests 211 treballadors i que desballestarà el magatzem de recanvis coincideix precisament amb el dia que Indra anuncia que farà unes inversions importants amb una factoria de material militar a Catalunya. Dic que és curiós perquè, clar, la persona que més va maldar pel desballestament de la factoria de Nissan a Barcelona va ser José Vicente de los Mozos, que ara està a Indra.
8: Vaja, que no creus que això sigui casualitat. Sí. Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies per posar-nos-hi llum sempre. T'esperem la setmana que ve, que ens toca parlar d'etiquetes ambientals de la DGT, sí, que això porta cua,
12: és
8: també.
12: És un tema molt heavy, eh?
8: Parlarem la setmana que ve. Pol Valero, Oye Sherman, gràcies als dos també.
1: Que vagi
8: bé, adéu.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a l'antena de Ser Catalunya en directe i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web a sercatalunya.cat. Adéu, que vagi bé.
0: Podeu seguir en directe Aquí Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Carles.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Actualment, amb quines plataformes, iniciatives, associacions estàs implicat?
2: Ara la meva activitat social principal doncs, és amb la plataforma Sant Roc Som Badalona, que és una entitat que vam crear fa entre 15 i 20 anys aproximadament, a vegades més formal, no? I que la nostra... principis inicials eren doncs, fer activitats de caràcter sociocultural al barri per intentar dinamitzar-lo, intentar destacar les coses positives i treure-li una mica l'estigma aquest de barri conflictiu i etcètera. No? Llavors vam fer vam anar fent celebracions del Dia del Poble Gitano, del Dia de la Dona, per Sant Jordi, però... Cal dir que des de fa ja 10-12 anys aproximadament així la nostra activitat fonamental ha derivat cap a la defensa del dret a l'habitatge, no? Perquè ens vam haver d'adaptar al que la gent demanava. Ens va començar a venir cada vegada més gent amb problemàtiques a l'entorn de l'habitatge.
1: No estava la cosa per festejar, sinó per defensar-se.
2: Exacte. I era això, és clar, que és d'estar... tenir un sostre o no tenir-lo, no? I venien, doncs, problemes grossos. La nostra primera acció va ser intentar parlar amb la plataforma d'afectats de la hipoteca de Badalona per dir-li, mira, aquí a Sant Roc hauríeu de venir i de posar-vos-hi perquè aquí veiem una problemàtica greu i que pot anar a més, no? Però bé, no van tenir prou capacitat tampoc de fer-ho, vam acabar assumint i des de fa uns anys doncs, que ens hem especialitzat
1: en
2: aquest tema. I llavors, a partir d'aquí, com a Plataforma Sant Roc, formem part d'una macroplataforma que es diu Badalona Acull. I aquí és on tenim... Ens va molt bé perquè treballem en xarxa i on arriba un a l'altre i anem sumant, no?
1: Que ara tu parlàvem d'això, no? Que primer va l'urgent i després l'important. Continuem en aquesta línia perquè et vull preguntar on estan i sobretot com estan les 400 persones que van ser desallotjades del B9.
2: Sí, això del B9 ben bé ha estat una actuació molt, ja diria, brutal, inhumana de la manera de fer-ho i tal, no? Llavors, aquestes persones, cal dir que d'aquestes 400, que és el número màgic que s'han anat utilitzant, podríem dir que quan hi va haver el gran desallotjament, una bona part, ja més d'un centenar, ja havien anat marxant. Els dies previs al desallotjament, molta gent havia anat marxant i s'havia anat desperdigant.
1: Ho van veure venir?
2: Sí, se sabia. Venien, hi havia visites de Mossos d'Esquadra que anaven posant la por al cos a la gent, que això tal, i els que van poder van anar marxant. Després, podríem dir que aquests 300 aproximadament o això, doncs, van ser els que van sortir en bloc i es van anar instal·lant per a l'entorn fins que van acabar sota el pont de l'autopista. Allò, vam passar aquella frase que es diu és que vius a sota un pont, doncs per moltes centenars de
1: era
2: persones
1: real,
2: era
1: una literal.
2: Vivim a sota un pont, no? I a sota el pont de la C-31. I allà va haver-hi doncs, aquest assentament que va durar temps i més va coincidir amb... aquells dies d'unes pluges torrencials, un fred, allò, alertes de meteorològiques, tot allò... En fi, va ser uns dies molt, molt realment durs. I, a més, les festes de Nadal. El desallotjament va ser el 17 de desembre. O sigui que va enganxar totes aquestes diades que són especialment dures, no?
1: I aquestes persones, ara mateix,
2: sí.
1: Tens contacte amb algunes d'elles?
2: Sí, hem això seguit. I el gran pas va ser... poder fer un acord amb drets socials de la Generalitat, perquè amb l'Ajuntament de Badalona va estar impossible.
1: No es va poder.
2: Pel que sigui, no? Des del primer dia, si fem cas de les declaracions del propi alcalde García Albiol, no? Unes declaracions que deia aquesta gent els va qualificar de delinqüents a tothom, va dir que no ajudaríem res i que, per tant, que fessin el que volguessin. A partir d'aquí ja ens ho podem imaginar. En canvi, en drets socials va costar, va costar el seu i va sigut lent i estirant i fent, però vam aconseguir doncs, uns reallotjaments de mica en mica i vam anar establint un marc de diàleg constant d'anar-nos reunint i anar fent un seguiment. I llavors vol dir que unes bones quantitat de persones han estat reallotjats amb diversos albergs, hostals i espais, i etcètera, etcètera, no? I sobretot, a tots se'ls va fer un tractament especial pel tema d'emergència, pel tema de documents, de regularització, abans de que sortís aquest decret, diguem, no? Ja es havia posat en marxa el que dèiem, clar, si els relogem 2 mesos, i acaben 2 mesos i està tot igual que estava
1: no avancem,
2: 2 mesos abans, clar. I llavors una cosa important va ser, doncs vinga, també se'ls farà un seguiment amb el tema administratiu, i doncs s'ha anat avançant bastant el tema aquest.
1: I en aquestes estem.
2: I en aquestes estem esperant que s'acabi d'aconseguir, perquè sense papers és molt difícil poder tirar endavant.
1: És un peix que es mossega la cua.
2: Sí, sí.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'activista, exprofessor d'Història i Geografia i també expolític municipal, en Carles Sagués.
0: A SER Catalunya i la cadena SER.
3: Que poques paraules tinc.
0: Llapis de Memòria.
3: I les que us dic són tan gastades.
0: Amb Jordi Manaus.

0: Encetem el llapis de memòria de l'activista Carles Segués amb el Jorn dels Miserables, de Lluís Llach, que és una cançó que forma part del disc I si canto trist, publicat l'any 1974, i que ens sembla, Carles, que tu vas tenir l'oportunitat de gaudir-la un parell d'anys més tard, més o menys, concretament l'1 d'abril de 1976, quan el Llach va actuar a l'antic pavelló Sant Josep de Badalona. Quins records en tens d'aquell concert? Sí.
1: Hauria pogut triar moltes cançons o d'en Llach.
0: Això passa, això passa.
1: Altres, el que en dèiem els cantautors, el que en dèiem recitals. Aquell, no? Però aquesta la recordo molt perquè hi havia hagut alguns fets importants polítics uns dies abans i estava gairebé segur, semblava que s'havia de suspendre, que passava a vegades que suspenien actuacions, i va ser molt, no es va suspendre, va ser molt vibrant, molt fort, me'n recordo d'aquest concret, aquesta cançó que
0: va ser la primera, perquè he pogut veure, he llegit una crònica de la revista Badalona d'aquell dia que l'assignava Joan Roura.
1: Ui, hombre, ara el nostre enviat a Orient,
0: I explicava que va ser amb la que va obrir aquest concert, que del canto un duro que no suspèn.
1: Exacte.
0: Per això entenc que...
1: Sí, i me'n recordo que el piano de Lluís Llach anava, que vibrava, que tot feia tremolar tot el pavelló, no? Vull dir, va ser... És d'aquelles que et queden un record, no? I per això he pensat, doncs, si hem de triar una, triem aquesta, no?
0: Que el Joan Roura també explicava que allò era, vull dir, banderes de l'estelada i corrinyes... Clar, no feia ni un any que s'havia mort el Franquito.
1: Exacte.
0: O sigui, allò més que un concert també era un acte polític. Allà estàveu tots los rojos judeomasónicos, estàveu tots allà.
1: No faltava ni un, sí. Era... Quan anaves a aquests concerts, que ara en diem concerts, en aquell moment en dèiem recitals. Quan hi anàvem era només... No, anaves a escoltar el cantant i tal, però també anaves a fer un acte polític.

0: vas escoltar el cantant i tal, però també anaves a fer un acte polític, i era un lloc on podies expressar, demanar llibertat, demanar amnistia, demanar igualtat, totes aquestes coses. I llavors hi havia totes les banderes possibles que tothom portava, i tota la... era alguna cosa més que un espectacle musical, que també ho era, perquè que tots aquests cantants d'aquest moment, doncs, tots són bons, o han sigut bons, el que sigui.
1: I quan va acabar el concert, va haver-hi gresca amb la policia, o
0: no,
1: tothom cap a
0: casa
1: seva tranquil·let?
0: No, jo crec que...
1: En aquest no, dius?
0: En aquest no.
1: En altres sí.
0: En altres sí, era a vegades el sortir, doncs, que sorties animat, o encara més engrescat, més motivat, i a vegades sí, havia, doncs, esperava, ja de fora també hi havia qui esperava la sortida, també, i acabaves, doncs, vam de fer corredisses, no?, una miqueta.
1: Tu has corregut, davant dels
0: grisos? Sí, bastant, al davant i per totes bandes. I alguna vegada darrere, també,
1: Has pillat?
0: No, la veritat és que no. Jo recordo una vegada que vam estar molt, molt a punt, que anàvem amb la meva companya, amb la Carme, que aquelles unes manifestacions que ara s'han fet aniversari de... per la llibertat i l'amnistia i tal, que fugíem, sortíem corrents i vam girar una cantonada corrent tots dos i de cara ens vam trobar tot un grup de grisos que venien corrents, que quasi bé xoquem.
1: I què vau fer? Vau sortir volant?
0: Vam tornar a córrer i devien pensar, no perdem el temps amb aquests dos i anem cap a un altre cantó. Però aquella és la vegada que vaig pensar, avui aquí, avui rebarem fort. I mira, va anar bé.
1: Per cert, tu recordes on eres quan Carlos Arias Navarro va dir allò de «Españoles, Franco ha muerto»?
0: Sí, jo diria que devia ser a casa. Tinc molt la imatge del telediari aquell, aquelles imatges que s'han vist tant en blanc i negre. Jo diria que devia estar a casa amb els meus pares.
1: Tu tenies uns 21, sí, 22 anyets.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que tinc molt la imatge de veure-ho allà. També tinc el record de l'endemà a la facultat, doncs, que hi va haver... El bar de la facultat estava a tope, de gent obrint ampolles de cava i...
1: Tu també?
0: Sí.
1: Que ara deies a facultat, entenc que estaves estudiant, sí, en aquella època, i estaves ja ficat en política?
0: Sí, ja tenia tant i tant, estava... No sé, mira, la meva... Jo crec que vaig començar a tenir allò, una mica de consciència social i de pensar que s'havia de fer alguna cosa, no?, que això no podia ser. Quan estava a l'Institut Albéniz a Badalona, i en allà, un moment determinat, van constituir un comitè d'estudiants, comitè clandestí, d'amagat, que ens reuníem d'amagat i que fèiem... Començàvem ja a fer bullir l'olla en allà i fèiem a vegades octavetes clandestines demanant contra la selectivitat o contra... que sigui. Llavors, allà vam començar a fer cosetes i
1: ja... A casa ho sabien, que tu estaves ficat en política clandestina?
0: No. Per més, en aquests moments era una política molt de nanos de 15 o 16 anys. Després ja a l'universitat vaig seguir sense estar organitzat amb cap organització política, però sí que procurava anar tot. Estava, de veritat, molt...
1: Com eres oient.
0: Molt motivat, sí, i llavors hi havia organitzacions, que, per exemple, la Facultat d'Història era coneguda per la pluralitat, quantitat d'organitzacions, tothom estava, hi havia organitzacions polítiques, i llavors tenia relacions amb moltes, i més o menys allò que tothom intentava...
1: Maoistes,
0: trotskistes, estalinistes, reformistes...
1: Ben fragmentat tot.
0: Exacte, això sí que no... Això no ha canviat, no ha canviat i no hi ha manera.
1: Que pel que estem parlant, Carla, suposo que en aquella època ja havies cantat alguna vegada l'himne que ara mateix està sonant de fons, és a dir, la Internacional. Bueno, canta. No sé si la cantaves o la xiu-xiuejaves, perquè com la cantessis molt fort...
0: Malament. No, però sí, ja m'era... És l'himne. Per mi la Internacional representa els valors, representa una voluntat de creació i d'il·lusió per crear un món diferent, més just, més igualitari... sense allò, en aquells moments, doncs, sense pobres ni rics, que tothom tingui les mateixes oportunitats. En fi, tot això és el que representa al llarg dels anys i quan va néixer i el que pugui significar ara, doncs estem parlant de molt de temps i el món ha canviat molt, no? Però al fons, a l'origen d'aquesta cançó, doncs, Segueixin.

0: per mi vàlida, i encara és una cançó que quan l'escolto, un himne, que quan segons en quin moment estàs de motivació i de no sé què, a mi em segueix posant la pell de gallina.
1: Doncs va, escoltem una miqueta de La Internacional, un himne que hem trobat al llapis de memòria de l'activista badaloní

0: pensant en potser algú que s'ha confós, volia posar la COPE, de cop ha posat la SER i ara mateix, ara mateix està col·lapsant, pobra persona.
1: Han llegado los rojos otra vez.
0: Què t'anava a dir? Encara l'escoltes sovint? Jo que sé, quan tens un dia que potser t'aixeques més desanimat i bé, tu has de seguir implicat en les teves lluites socials.
1: Bueno, tot, sí, implicat cada dia.
0: I vamos, vamos!
1: No, potser jo de posar-la així no, però hi ha moments en què estàs a algun lloc que l'escoltes o que per el que sigui surt o a vegades te l'envien a algú pel primer de maig o aquests dies, ara tot cap al WhatsApp pots enviar qualsevol cosa i arriba algun àudio i
0: alguna imatge
1: d'algun amic que envia alguna cosa així per recordar. I bueno, sempre és una cançó que per mi significa molt, no? Significa allò que passa. Ara, la terminologia que s'utilitza en la lletra, allò, ara moltes coses les diem d'una altra manera. Les propostes són unes altres.
0: Sí, però que fons, quan tu l'escoltaves sent un xaval, sí, aquesta il·lusió que generava l'himne...
1: Sí, en aquell moment era un d'allò, d'una il·lusió d'uns valors i d'unes propostes i de no sé, d'una idea... la idea aquesta, doncs, que ara la idea hi segueix sent. El que passa que les coses han canviat moltíssim. El sistema capitalista del segle XIX i amb el de l'actual, doncs, ha canviat molt.
0: S'ha engreixat, eh?
1: S'ha engreixat, però a vegades hem aconseguit tota una sèrie de canvis i coses que eren impensables al segle XIX, per tenir una seguretat social només, tenir vacances pagades, però en fi, hi ha tota una sèrie de drets aconseguits que veurem, no? Que comencem a pensar si estan en perill, però que tot això ha canviat molt, per tant, no és el mateix ni molt menys, però sí que aquella idea de transformació i de millorar i d'aconseguir que tothom, que els diners no ho marquin tot i que tothom pugui accedir els mateixos nivells de benestar, etcètera, doncs és una idea que segueix present i també podria dir, doncs, que tenim un somni, que volem, que ara estem treballant molt a Badalona, això diem, tenim un somni, volem una Badalona digna i justa. Doncs això deuríem traslladar-ho a tot el món.
0: Doncs una d'aquestes lluites socials en la que estàs implicat, ara ho parlàvem, no, és la plataforma Sant Roc Som Badalona, de la qual tu n'ets un dels fundadors, que ja el nom de la plataforma a mi em sobta una mica perquè és perogrull, perquè Sant Roc
1: sí,
0: és Badalona. Ho busquis o no ho busquis, posa Sant Roc és Badalona. Per què sí, ho heu de reivindicar fins i tot en el títol?
1: Sí, ja dius, aquí hi ha...
0: Què està passant?
1: Aquí hi ha alguna cosa, no? I sí,
0: clar,
1: sí.
0: És com l'Eixample és Barcelona, és estrany.
1: Sí, sí, però en canvi això sí que passa, no? Perquè Badalona és una ciutat... diguem-ne, jo crec que bastant complexa a nivell social i a nivell d'estructura de barris i tal, i, per exemple, doncs Sant Roc sempre, això que dèiem abans, no, ha estat estigmatitzat i també, doncs, per molta gent, manera d'entendre, bueno, això ja no és Badalona, això, no, això és Badalona, i quan vam decidir posar el nom, per exemple, va ser una proposta que va tenir molt d'interès un company que va morir fa uns anys, que era un dels grans impulsors d'aquesta plataforma, i va dir això, Sant Roc som Badalona, i sí, ho hem de, i aquest ha de ser el nom de la plataforma.
0: Però tens la sensació que des de les institucions, que per molts badalonins no es tracta com si fos Badalona, Sant Roc?
1: Sí, bé, és com una part marginal de Badalona, i hi ha gent, doncs, que sí, que estic segur que pensen, bueno, allà és igual, ja farem... I no només això, ho podríem també situar no només a Sant Roc, sinó a algunes altres zones de Badalona, per exemple, algunes parts del barri de la Salut, també, passa, ens trobaríem amb aquesta situació que tenia una... d'estar com tractada d'una altra manera, no? Des del poder municipal, sobretot, no? Tenir-ho com ja... donar per fet que és una zona que no val la pena dedicar-s'hi perquè és igual, no? Clar, i això, doncs, és totalment injust i és un dels leitmotivs que ens va moure a la creació d'aquesta plataforma.
0: I tu per què crees aquesta plataforma? Perquè tu no ets de Sant Roc,
1: no.
0: Tu ets de Sant Josep, crec, no?
1: Bueno, jo, el barri meu és ara... Jo vivia al barri del Progrés, després cap al centre, després a Coll i Pujol...
0: Però que no, ets de, que no ets de Sant Roc.
1: No. I... Però, bueno, ja hi portava temps dedicat allà, sobretot amb els problemes socials, amb companys, alguns que de propi Sant Roc i altres que no, però que hi estàvem, doncs, treballant socialment, d'alguna manera, allà, no? I amb tota aquesta problemàtica que ens anava arribant cada vegada de més gent interessada i demanant suport i demanar això, doncs, bé, de mica en mica... Vas implicant-hi i lligant tot el que he anat dient fins ara, no? De que tens unes idees, de que creus que de treballar en favor de la igualtat i, per tant, has de donar suport a la gent que més necessita i més vulnerabilitat i canviar les coses, intentar que no es vagin repetint les situacions problemàtiques, doncs bé, Sant Roc n'hi ha molt de problema d'aquest tipus, d'un problema socioeconòmic molt gran, no?
0: De fet, tu ho deies ara, no? Que és un, bueno, de fet, és un dels barris més estigmatitzats de Catalunya. Tu que el coneixes bé, com és Sant Roc? Ara tampoc ens l'adornis.
1: No,
0: com perquè, és Sant Roc?
1: No, perquè si l'adornés també diria, bueno, llavors ja no cal ser-hi allà, no? I si cal és perquè cal, no? Llavors, mira, per algunes dades, no? Sant Roc és del absentisme escolar, és dels més alts, no de Badalona, sinó de Catalunya, no? De nivell de formació, és dels més baixos de la gent. A nivell d'atur, dels més alts. Abstencionisme electoral és altíssim. Per exemple, hi ha alguns de les zones, algunes de les meses d'algunes zones de Sant Roc, amb unes eleccions pot votar el 14% de la gent. És a dir, que hi ha una situació de marginació, com que hi ha coses que molta gent pensa, això no va amb nosaltres. És igual, governi qui governi, no ens canviarà la nostra vida.
0: Sí, és com un gueto.
1: Hi ha el perill de caure en guetos, no? De guetitzar-ho, no sé si la paraula existeix o no.
0: Si no, ara ja te l'has inventat.
1: Sí, hi ha el perill d'anar cap aquí, no? I nosaltres, precisament, el que treballem és perquè no passi això, no? Per dir, no, és que aquí tenim, hi ha els mateixos problemes, aquí hi ha situacions que s'han de combatre, no es poden donar per perdudes, ja, molts fets. Si hi ha absentisme escolar, prenem mesures reals per evitar que això es doni. Si hi ha moments determinats, doncs, moltes nenes que a partir dels 13 o 14 anys ja sembla que ja no cal que segueixin estudiant, posem mesures perquè això
0: i s'està fent,
1: no
0: això.
1: Passi. Menys del que s'hauria de fer. Menys del que s'hauria de fer. En aquests moments, no... Tot el que és inversió des del punt de vista municipal, de l'Ajuntament, del govern municipal, inversió social, està sota mínims. Jo crec que també hi ha dades que diuen que és l'Ajuntament qui inverteix menys per habitant, tenint en compte el nombre d'habitants, qui menys inverteix en despesa social. O sigui, vivim situacions, els desnonaments, perquè us feu una idea, no? Que no només n'hi ha a Sant Roc, n'hi ha per tota la ciutat, però el 80% es concentra entre Sant Roc i la Salut, Artigues i Llefià, algunes parts i tal, no? Doncs que ens arriben a nosaltres, a la nostra plataforma, cada mes ens n'arriben entre 50 i 60 de desnonaments. Imagineu-vos...
0: Dos al dia.
1: Hi ha dies que en tenim quatre, perquè pensa que va de... Els jutjats treballen de dilluns a dijous, el divendres no.
0: Uf.
1: I, per tant, és una barbaritat. Imagineu-vos que s'executessin aquests desnonaments, que de veritat l'ordre judicial que diu aquesta família ha d'anar al carrer, que es complís tots aquests 50 o 60 cada mes. Sort ja que els aturem molts.
0: Tu n'has pogut parlar amb l'alcalde, amb l'Albiol, d'aquesta
1: no.
0: problemàtica?
1: Així no. He anat a plens municipals on hem demanat la paraula a ple com a entitat, que és una cosa que es pot fer, i hem plantejat totes aquestes problemàtiques. Però la resposta és... no n'hi ha. Les pobres... Els serveis socials de municipals tenen molt pocs recursos i tenen unes directrius polítiques, diguem-ne, que tampoc són gens per afavorir la problemàtica social, no? Per exemple, tot sentiu a dir, suposo, si no estàs molt posat, tu penses, no?, que una família amb menors i que tingui un informe de vulnerabilitat no pot quedar al carrer. Això és una cosa que es diu, pues, a Badalona queden al carrer. Cada mes, tres o quatre famílies amb menors que no tenen cap alternativa.
0: Però això és legal?
1: Bé, sí, perquè hi ha un jutge que ho diu. Hi ha un jutge que dictamina que aquella família del carrer... Ara, també diu que han de ser atesos pels serveis socials. Llavors, serveis socials no tenen recursos, ni els volen tenir, el qui mana, i el màxim que fan és oferir, a vegades, una nit a Barcelona, al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, CUESP, i prou. No? En canvi, per exemple, no sé, te'n vas a Santa Coloma, que també hi ha molts problemes, molt, però... davant de situacions tan greus com aquestes, prenen alguna mesura d'estar d'algunes pensions durant uns dies, mentre es busca alguna cosa, etc etc. A Badalona no hi ha cap alternativa. Vull dir que vivim una situació que potser és el on hi ha més desnonaments i menys recursos per combatre'ls. Si no fos per la feina que fem les entitats, seria brutal, no? Igualment amb l'alimentació, no? Vull dir, tenim molta... que amb Badalona acull, doncs ens cuidem també de disposar d'aliments i de repartir aliments amb molta gent, no sé, perquè us faig una idea del que significa no tenir una administració Badalona que es preocupi de la gent vulnerable, doncs que moltes vegades des del CAP, l'ambulatori de Sant Roc, quan detecten problemes socials amb alguna gent que tenen per tema de salut i ens truquen a nosaltres. I des del propi institut o escoles públiques de la zona ens truquen a nosaltres.
0: Doncs això significa que algú no està fent la seva feina.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: El que està clar és que la justícia social és un treball en equip i a l'equip del Carles Sagué sempre hi és i ha estat la Carme, la seva dona, bé, la seva dona i la seva estrella.
2: És fluorescent la meva estrella, de plàstic groc i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant.

amb jo m'he aturat per ajudar-lo. Sóc massa bo, resulta que el vell era jove, resulta que m'ha dit ja et tinc. Eren 2:15.

0: Al llapis de memòria de l'activista Carles Segués també hi hem trobat la meva estrella de Quico Pi de la Serra, que és un tema, Carles, que em consta que et connecta amb la teva dona, amb la Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: El que no sé és per què.
1: Bueno, una mica pel que... Quan vaig pensar-hi, te torno a dir, que podria dir moltes, aquesta és una que l'hem cantat junts, la Carme i jo, moltes vegades, anant amb cotxe o així, saps? En temps. I també em porta, em fa recordar tota aquesta escena d'una manifestació i tal, que descriu així una mica irònicament el Quico, em fa recordar amb la que t'explicava abans d'aquella correguda que faig de la mà la Carme i jo, que ens vam trobar... tots els grisos corrents amb les porres a la mà a davant nostra. A la cara.
0: Sí, la Carme està implicada en sí, política de tota la vida, també.
1: Som, bueno, jo crec que som dos en uno, això és una vinculació molt forta en tots sentits, no? Tenim, i socialment, doncs, ella amb un cantó i amb un altre, i sempre, tota la vida, hem estat fent coses amb aquesta direcció. No?
0: Quants anys porteu junts?
1: Em sembla que ara aviam farà més que ens coneixem i que estem junts i tal, ja superem els 50.
0: Que festegeu més de 50 anys, eh?
1: Festejar és una paraula que no havíem festejat. Que sortíem.
0: Que sortíeu.
1: Començar a sortir junts.
0: I com us vau conèixer?
1: A l'institut, diria jo.
0: Sí, des de l'època que els dos éreu alumnes.
1: Sí, jo diria que jo... Ella, ens portem 5 anys, eh? I jo vaig conèixer que era molt jove, la Carme, i tenia 15 anys, i jo 20, o així.
0: Si tu ja no estaves a l'institut,
1: no,
0: hem
1: ja
0: dit.
1: No, ja estava a la facultat, ja, és veritat, sí, sí. Però, vull dir, la coneixia, era d'amics de... amics que de l'institut, que allò, doncs, ell era d'una colla, i a partir d'aquí ens hem...
0: Un recital.
1: Ens hem conèixer, un recital, un partit de la penya...
0: Clar.
1: I, clar, Badalona, un punt de trobada, és un partit de la penya, també.
0: Yeah, yeah.
1: I a partir d'aquí, doncs, hi ha una cosa porta l'altra.
0: Vas tirar un triple, va entrar...
1: I aquí estem des de fa uns quants anys, sí.
0: Que sí, tant sí. Com la Carme com tu esteu jubilats ara, però crec que els dos heu sigut professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu de quina matèria?
1: Jo estava d'anar a classe... soc llicenciada en Geografia i Història, i havia d'anar a classe d'això, i també de català i tal. I la Carme ha estat més anys que jo dedicant-se a l'ensenyament i pedagogia i tal. Ha sigut directora durant molts anys de l'Escola Pública de Badalona, de l'Escola Artur Martorell, i, bueno, ja sé, també ell és biòloga, però també de classe sempre de ciències, etcètera, etcètera. No? I llavors també vaig estar un temps fent classe, vaig estar implicat a la creació de l'Escola de Formació Sindical a Comissions Obreres, i a partir de que es va posar en marxa aquesta escola, i també em vaig especialitzar una mica, perquè jo ja també era delegat sindical, en la feina, tot això, llavors de donar, fer cursos per formar delegats acabats de fer, diguem, amb tot, des dels drets laborals, de contractació, tècniques de negociació i de comunicació, coses d'aquest tipus així, i després també amb temes de salut laboral. I llavors vaig estar uns quants anys dedicat a fent de profe, també, però un altre tipus de formació i de docència.
0: Que, clar, sí. Els que sou professors de matèries més humanístiques, per dir-ho d'alguna manera... filosofia, història, crec que teniu com una responsabilitat extra, no? Perquè segons la passió que li poseu explicant-vos, feu que el xaval s'enganxi, no? Hi ha molta gent, alguns han passat per aquí, que diu, no, jo vaig estudiar filosofia perquè tenia un professor boníssim i em va agafar allà i em vaig entrar en filosofia. Tu com recordes aquesta època de...
1: Sí, jo, clar, explicant història o així, doncs, clar, posaves una mica de passió també en alguns moments, intentar explicar coses per fer entendre allò que dius, per entendre l'actualitat has de conèixer el passat, i també per no caure en errades futures també es vol conèixer el passat, i llavors jo sempre li he buscat molt amb la història, que sigui no una cosa de batalletes i de no sé què, sinó al contrari, de conèixer situacions, societats determinades, com es viu en determinades èpoques, quines són les situacions i com, en general, la gent, les persones, ens organitzem i ens movem i treballem per anar millorant les nostres situacions.
0: Sí, hi ha un punt polític també en explicar història.
1: I tant, i tant.
0: Que també tu has de decidir si segueixes el llibre de text, si no el segueixes, perquè moltes vegades ens passava que no arribàvem a Lorca i no sabien que estava en una cuneta.
1: Exacte.
0: I passaven els anys i allà estaven. Tu eres dels que seguies el temari i deies, mira, és que això us ho he d'explicar.
1: Sobretot intentava centrar alguns grans temes socials, no? La Revolució Francesa, com a canvi importantíssim, intentar explicar què és la transformació aquesta cap a la societat burgesa, i després també la Revolució Industrial era un altre aspecte molt important a explicar, i si ens assentéssim en la història de Catalunya i d'Espanya, doncs també, clar, fer entendre doncs, per què hi ha unes reivindicacions nacionals catalanes no surten perquè sí, no és el mateix l'autonomia de la Rioja que Catalunya, no? Són coses diferents, poder explicar tot això, i com les èpoques importants, que això del franquisme no
0: això estava molt al final del llibre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a vegades...
0: Havies d'estudiar fins a agost per arribar
1: sí.
0: a la Guerra Civil i al franquisme.
1: Però t'estava d'explicar que no era una alternança política normal. Ara governa el PSOE, ara el PP i ara Franco. No. Això és una altra cosa.
0: Un alzamiento.
1: Exacte.
0: Però no estava al mateix centre educatiu.
1: No.
0: Menys mal, eh? Perquè ha sigut el consorte.
1: Jo crec que hem tingut... ens ha anat molt bé tenir molts punts de nexes d'unió i també cadascú tenir les nostres vides i tenir activitats pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per tenir una vida.
0: I després crec que teniu fills també, anaven a la teva escola, a la seva...
1: No anaven amb cap dels dos.
0: Això ho teníeu molt ben separat, eh?
1: Sí, de fills hem tingut dos, però un es va morir ara farà 9 anys, quan tenia 25 anys, i és un dels temes que ens ha afectat moltíssim, clar, i que a la vegada també ens ha fet veure que al voltant nostre teníem una família, uns germans, uns cunyats, això, molt, molt units amb nosaltres, i uns amics, molt amics també, que ens han fet que tinguéssim aquesta tristesa i aquest problema, que no te'l treus mai del cap, lògicament, però que a la vegada hem pogut seguir vivint i tirant endavant i anar fent coses. Jo crec que ha sigut gràcies a tot aquest entorn, i també potser ens ha ajudat el tenir unes vides amb tantes activitats, no? Probablement si haguéssim sigut més sedentaris, diguem-ne, potser hauria sigut més complicat tot plegat, no?
0: Clar, ara et podria preguntar com ho portes, però... Bueno, com pots, no?
1: Ho vas fent... Sóc capaç de riure, de fer, de tot, i de passar-m'ho bé, no sé què, però constantment està present, una cosa que està present sempre. I qualsevol cosa que passa és una... porta la referència d'en Genís, diria, o què faria en Genís, o que... no sé què, no. I en Guillem, que és el que tenim, que també ens ha... és un nano, noi, un home, va ser un home...
0: Un senyor.
1: Molt bon a la Mary, també ens ha... ens ajuda molt.
0: Que suposo que hi ha un moment que aquest record també el pots fer en positiu, no? Això ho hem vist, per exemple, en aquell documental de Luis Enrique, que ho explicaven, que hi ha aquest punt que ja fas el canvi i el record és des d'un altre punt, on sempre fa mal, però amb el que pots conviure.
1: Mm. Sí, és això. La cosa és aconseguir conviure-hi, no? I poder anar fent la vida i conviure amb aquest problema, no? Amb aquesta situació.
0: Doncs ara, Carles, tu m'expliques com dono pas jo a una cançó d'un grup basc infantil, els Pirrits Porroig. Com ho fem, això?
1: En Genís li encantaria.
0: Doncs va,
1: li encantaria.
0: Que sonin els Pirrits Porroig.

0: Maite Saitut, del grup infantil basc Pirritx Porroig, una nalla fes a la memòria del Carles Sagués, activista, professor, expolític municipal, també.
1: També.
0: Que aquesta és una cançó que us pot sonar perquè l'Exam Buston va fer una versió en català, que traduïda és T'estimo molt, i tu la connectes amb la penya.
1: Sí.
0: I ara tu m'has de fer el link aquest entre la penya, l'equip de bàsquet de tota la vida de Badalona, amb una cançó infantil en euskera.
1: Sí. També és un... Com a cançó, per tant, no la triaria, no?
0: Però, és ben xula, però,
1: Sí, no, està...
0: Té el seu ganxo.
1: Entretinguda.
0: I entenc que May Tu Sei Tu vol dir T'estimo molt.
1: T'estimo molt, sí. I, però vaja, no, jo la relaciono perquè a la... sonava molt a Gasteiz amb una fase final de la Copa de bàsquet que la penya va guanyar, crec que em sembla que era el 2009, no estic segur.
0: És una que guanyen pel pèl d'una gamba.
1: Sí, que la penya tenia, bueno, el Ricky Rubio, que el tornem a tenir ara, el Rudy Fernández, l'Aito d'entrenador,
0: Pau Ribas, el Malet, sí, sí.
1: Bueno, un equipàs, i vam guanyar, guanyant al Madrid i en el Baskonia de
0: l'anfitrió
1: de Vitoria també, i aquesta cançó era la que sonava molt en allà constantment, i també per mi és un record molt bo perquè la penya va guanyar i tot això, però també una altra vegada el meu entorn aquest d'amics i de colla i tal,
0: tots allà
1: i ens ho vam passar molt bé, i llavors aquesta cançó la recordem quan la sonem sempre, amb quin tornem a guanyar la copa i tot això, no?
0: Que ara parlaves del Ricky, no? De Pau Ribas, que són jugadors, tinc la sensació que hi ha alguna cosa a la penya, jo no soc badaloní, però que els que comencen allà d'alguna manera volen tornar a acabar allà. El Hanga crec que tenen ara també,
1: sí.
0: Que havia passat per allà.
1: No, el Hanga no, eh? El Hanga, la penya, hi juga ara fa 2 o 3 anys, però
0: no havia
1: estat al Barça, havia estat al Madrid...
0: L'estic confonent, com que des del Barça ens en traiem tants, sí, l'hauria confós amb el Barton i amb l'Ocolaja i...
1: Amb tota la colla. Sí, sí. No, aviam, la penya és... Bueno, soc soci des de petit...
0: I ha sigut membre de la Junta.
1: He sigut, sí, havia sigut membre també en 2 etapes diferents i bueno, soc molt seguidor, m'agrada molt el bàsquet i soc molt de la penya. Per la penya ho soc, doncs, per tots elements. Un és d'un equip, perquè sí, però més també per badalonisme, diguem, no? Perquè tinc molt impregnat això de Badalona com a ciutat, me l'estimo molt, com diu la cançó, no? I també això potser em ve de la meva mare bastant, que la meva mare era una fanàtica de Badalona, no? Tenia la millor platja del món, el millor, tot, era el més bo. I llavors una mica m'ha quedat, no? Llavors per la penya això. I llavors és un club que realment és especial, no? És un club que ha aconseguit títols, és el primer club que ha guanyat la Copa d'Europa, i segueix sent l'únic club de bàsquet, que ha quedat campió d'Europa dels clubs de la Lliga Espanyola. Els altres són, a part, sí, el Madrid són clubs de futbol, que també l'han guanyada, però de bàsquet...
0: Únicament de bàsquet.
1: És l'únic, no? I té molta... Si ens poséssim a mirar rècords d'aquests... I això, bueno, és un... fa diferent, i jugadors, doncs molts aquests van començar amb 4 o 5 anys allà al club, no? I llavors, en un moment, si són molt bons, que algú els hi paga 10 vegades més, se'n van... I
0: quan surt una bona fornada us la desmantelen en un pim-pam i...
1: Però quan ja comencen a no ser tant, doncs els agrada poder tornar i vinga, tornem a casa. I això, com deies, aquests jugadors, doncs aquí els tenim i nosaltres ens ho passem bé. I si de tant en tant guanyem, doncs mira...
0: Aquest any ho veus bé?
1: Sí, estem bé. Llàstima, ara vam perdre la possibilitat de jugar a una final que se juga a Badalona, precisament, una final fort europea de la Basketball Champions League, i que se juga aquests dies a Badalona, jugarà d'aquí 3 o 4 dies, i la penya, per un partit que va perdre, això, doncs no s'ha classificat.
0: Centrem-nos en els play-offs.
1: Els play-offs anirem a per totes, sí.
0: Aquesta passió del bàsquet en general i de la penya en concret ja existia quan tu eres un xaval a la Badalona, sí, de finals dels 50, principis dels 60?
1: Sí, jo soc soci, em sembla, des que tenia 6 anys. I sempre molt, molt. I penso que m'ha ajudat amb el tema combinar l'afició per l'esport i per un equip i tot això, en aquells moments, quan jo tenia 15, 20 anys o això, no estava gaire ben vist, perquè en aquell moment entra l'entorn polític, per dir-ho, no? Sembla que tot havia de ser la polític i la lluita
0: tot molt
1: social
0: seriós,
1: i
0: molt
1: tal,
0: seriós,
1: i això de que t'agradés un... no es podia dir ni que eres del Barça, eh? Vull dir, no, ja, era una cosa molt... Allò. I jo tenia, doncs, a vegades, alguna vegada, alguna reunió o alguna cosa m'ho havia amagat. De dir, és que me n'haig d'anar perquè no sé què, jo m'anava perquè volia anar a veure el partit de la
0: Jugar
1: canya.
0: Jugar contra estudiantes, sí. Que m'he d'anar.
1: Ho havia anat a una manifestació allà i quan havia tirat quatre pedres als grisos, em tornava corrents cap a Badalona a veure
0: el
1: la canya.
0: El nino buscató ja està escalfant.
1: Exacte. Doncs, i tot això, i penso que el tenir aquesta altra vida... paral·lela a la vida política aquesta de lluita que s'ha dedicat amb tot això, així em va permetre, doncs, quan arriba un moment que et dones compte que tot aquell somni de que farem la revolució i que ara no sé, que no és possible, doncs tinc gent d'aquella època coneguda que van tenir una frustració total i van quedar, doncs, apartats de tot una miqueta, no? Abandonar-ho tot. I el de tenir com un altre peu també amb un altre aspecte social, doncs m'ha anat bé per anar mantenint també una altra... No tot era la lluita a mort per una cosa, sinó també una cosa més lúdica i més d'un altre estil. No?
0: I que la penya és molt identitària de la gent de Badalona. Allà us uniu tots. Tu, l'Albiol, allà sí que... De la penya ho sou tots, és l'únic que teniu en comú.
1: Sí, és... Quasi tots.
0: Quasi tots.
1: Quasi tots, sí, sí. Que... És veritat.
0: Tu quan eres petit i et deien, Carles, tu de gran què vols ser? Tu què deies?
1: De veritat és que no... No tenia molt... Una feina o una cosa, allò que els nens vegades un bomber o avui o no sé què. No sé què havia pensat jo. No sé.
0: Jugador de la penya.
1: Potser sí que havia pensat jugador de bàsquet, però com que més aviat tinc un problema d'alçada, ja devia pensar això, no cal que
0: descarta. També han sortit
1: descarta.
0: Carles Marco,
1: sí.
0: És un gran jugador de bàsquet, ha sigut, i arriba al metro 80 rascadet.
1: Sí, jo potser pensava ser directiu un dia de la penya.
0: Ai, mira, això ha sigut.
1: Això potser sí que ho he pogut ser, i l'altre, doncs, no sé, no, de veritat que no tenia allò de pensar una feina o...
0: Poeta,
1: una...
0: per exemple?
1: No.
0: Poeta no, i això que amb 14-15 anys el teu germà gran et va descobrir a Paco Ibáñez amb cançons com La poesia és una arma cargada de futuro.

0: Al llapis de memòria del Carles Saguet també hi hem trobat a Paco Ibáñez musicant el poeta Gabriel Celaya amb la cançó La poesia és una arma cargada de futuro, que és un dels mítics temes que el cantautor va tocar en aquell concert al Teatre Olímpia de París del 69.
1: Sí.
0: Que em sembla que et porta això que ens comentaves abans, no? d'aquestes primeres pessetes en els mons polítics,
1: sí, sí,
0: allà a l'institut. Que clar, després això ja no era clandestí, tu has sigut regidor de Badalona
1: també
0: durant molts anys.
1: Bueno, sí, en diverses etapes també.
0: Primer amb el PSUC, crec. Una...
1: Sí, jo era independent dins del PSUC, després amb Iniciativa, i després amb Iniciativa per Catalunya. I... Però vaig estar, diguem-ne, en situacions diverses. Vaig tenir de 4 anys que vaig ser regidor de govern, que vaig portar l'àrea de cultura, joventut i esports. Va ser del 87 al 91.
0: Home, és època daurada, no?, de la penya.
1: Amb la penya, aquest sí, bons anys, i la llàstima és que vaig acabar el 91, que el 92 venien els jocs.
0: Bueno, però...
1: I
0: ho vas preparar tot, ho vas deixar tot preparat, l'Olímpic, sí, perquè vinguessin al Dream Team, i tots aquests.
1: Exacte, vaig obrir-los les portes a Magic Johnson i companyia. Sí, sí.
0: Que, Carles, tu ets una persona que coneixes molt bé Badalona i des de dins, perquè has estat això, no? com a regidor molts anys, i estem a punt d'acabar, però et volia preguntar per un... Bueno, jo crec que és una de les escenes més, no sé si dir-li... macabres o sòrdides que hem vist, que té relació amb el desallotjament de la B9, que és quan es van intentar reubicar a certes persones que estaven allà, i van sortir veïns de Badalona que es van oposar a aquest reubicament. Sí. Tu què hi vas pensar aquell dia?
1: Sí, va ser molt trist, molt, molt, molt. Va haver-hi sobretot un casa, una zona del barri Sant Cris, una parròquia d'allà de Montserrat, on a través de la parròquia i de Càritas i entitats socials cristianes, doncs portaven a una dotzena de persones a ser reallotjades allà. I allò va haver-hi doncs un moviment de gent que no era ni de Badalona, altres que sí, i del barri i tal, que es van començar a oposar que això es produís. I clar, això és fruit, no passen perquè sí, aquestes coses. Clar, si tots has sentit que el teu alcalde ha anat repetint constantment que tota aquesta gent són uns delinqüents, que robaran, que trencaran, que violaran, que no sé què, i et diuen ara que els portaran al costat de casa teva, doncs hi ha gent, alguns jo crec que de bona fe, però enganyats, i altres hi ha doncs, que amb uns posicionaments ideològics i de pensaments doncs, que no es poden considerar pas de bona fe, sinó que amb la línia del que està plantejant l'extrema dreta doncs, dels darrers anys, doncs es produeix això. No? Va haver-hi unes escenes duríssimes i que, a més, és curiós perquè en aquesta mateixa parròquia altres anys ja, per Nadal, a les dates nadalenques, tenien gent acollida sempre i mai hi havia passat cap problema, mai. I aquesta vegada n'hi va haver. Per què? Doncs perquè hi havia hagut un caldo de cultiu previ que va passar això, clar.
0: Que quedi molt clar que això no, eren uns quants.
1: Sí.
0: Vull dir, també va haver-hi molta gent, moltíssima, moltes famílies que van anar a sota el pont de la C-31 a sumar tot el que fes falta.
1: Cada dia venia gent a portar coses, a portar ajudes. Vam haver de dir, per favor, prou, pareu un temps, ja us tornarem a demanar, perquè ens venia, vam tenir una avalanxa.
0: Doncs ens quedem
1: quedem amb el positiu.
0: Amb aquestes persones. Hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions, que són dues superestrelles. Podem acabar amb Tina Turner i el Proud Mary, o podem acabar amb Bruce Springsteen. En què vols que tanquem?
1: Va, el Proud Mary.
0: En Proud Mary
1: i la Tina Turner.
0: Que a més
1: sí,
0: comença
1: sí.
0: Així a poc a poc,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, i va en crescendo i al final ja perdem el control.
0: Doncs ho deixarem aquí. Carles Sagués, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies a vosaltres perquè ha estat molt agradable la conversa.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: Aquesta pregunta t'haig de fer?
3: Jo diria que sí.
2: Val.
3: Toca, avui toca.
2: Avui toca. Si et poguessis menjar una pel·lícula, quina seria?
3: No sabria dir-te. Un Thelma i Louise podria funcionar-me.
2: Però,
3: no,
2: a veure, menjar vol dir menjar perquè t'ha agradat la peli o perquè no? Perquè
3: Hi ha molts matisos, no? O també perquè potser vols quedar-te a viure allà. Bueno, podríem parlar-ne amb
2: tu,
3: gent Thelma que sap
2: Louise,
3: això.
2: Jo Billy Elliot.
3: Oh.
2: Sí, és veure un clip d'aquests de Billy Elliot que l'algoritme que et coneix te posa allà a l'Instagram i comença a plorar. Com una mala cosa. Sí, sí. Judit Martín i Carlo Padial, que passaven per aquí. Com esteu? Bon dia.
4: Com va?
5: Bon dia.
2: Actriu i director de la pel·lícula Pizza Movies, que s'acaba d'estrenar. Què us menjaríeu? Quina pel·li us menjaríeu? O, bueno, te la pots menjar i que et senti bé, o
4: sí,
2: després la pots vomitar sencera. Vull dir,
4: sí,
2: que...
4: Saps què passa? Que últimament només tinc una pel·li al cap i sempre dic la mateixa, llavors ja em bloqueja poder pensar en qualsevol altra. Però bueno, a riesgo de parecer pedante, la de Opening Night de Cassavetes em obsessiona molt des de... És la meva pel·lícula aquest últim any que m'obsessiona molt.
2: Això està ni bon gust, eh?
4: Per això dic, sí, que, o sigui, també m'agraden moltes altres coses, però aquesta, mira, aquest any és la meva obsessió.
2: I la d'en Carlo?
6: Jo, bueno, no ho havia pensat, però jo faria la pel·li del Michael Jackson.
2: Ostres, aquesta última,
6: sí, aquesta última, perquè m'encanta el Michael Jackson.
4: L'has vist, la pel·li, aquesta?
6: Sí.
4: Jo no l'he vist encara.
6: A mi m'encanta, és un telefilm, però si t'agrada el Michael Jackson és brutal.
3: Ho vas comentar, al teu podcast,
6: sí,
3: de Hem de perdre la por, a
6: sí,
3: parlar de Michael Jackson. I,
2: però i no es molesta que no, que l'elefant, ningú es fixi en l'elefant,
6: no,
2: que hi ha a la sala?
6: Jo soc un negacionista,
2: ningú...
6: soc un negacionista del Michael. Per mi és una persona...
2: No tenim el temps que tens
6: innocent
2: en el podcast, perquè
6: ja,
2: això
6: no
2: dona, això dona, i em venen ganes de parlar. Però, no,
6: però la pel·li és molt divertida. Si t'agrada el Michael Jackson, ja, sí, ja ho vaig dir al meu podcast, que és com una playlist on de tant en quant et donen alguna dada biogràfica, que és el de menys, això, no,
2: clar,
6: importa la part narrativa.
2: L'espectacle.
6: Clar, i les cançons i els temazos. Llavors jo em menjaria la pizza del Michael Jackson amb el Bubbles, el mono aquest que tenia.
4: És una cosa molt loca, el Michael Jackson, más lo piensas y más... És increïble. No. O sigui, realment s'haurien de fer 8.000 pel·lícules, però con el elefante també, no sé, de les maneres possibles, aunque...
2: Saps què passa? Que això controla la família.
4: Però dona i... igual, li dius d'una altra manera, no li dius Michael, li dius Michael, da igual, però habla de ell,
2: Michael
4: de tot,
2: Jackson,
4: de tot. O sigui, és que no hi ha hagut ningú com ell. Parlem de Michael i no parlem de Pizza Movies, no passa res, no passa res. O sigui,
2: li hagués agradat la vostra, agradat la vostra pel·li a Michael Jackson? Vaya pregunta que acabo de fer.
6: Era molt cinèfil.
2: Era cinèfil, no en tinc ni idea.
6: Era supercinèfil, sí, sí. De fet, moltes de les seves idees les treu, no? Aquests dies que ha sortit el biòpic aquest, està tothom rescatant com d'on treia les idees, no? Es va inspirar amb el Bob Fosse, els moviments que fa la pel·li del Principito, amb el Gene Kelly i Cantando bajo la lluvia, amb el Fred Astaire i els seus musicals. O sigui, ell tenia aquesta dèria, no? I li encarregava grans directors, no? Com el Scorsese, o els videoclips, sí, no? Com el Debat, o... Era un gran cinèfil, jo crec que no sortia de casa, evidentment estava veient pel·lícules, clar. Mm-hmm.
2: Ja li hagués agradat Pizza Movies, jo crec. Com us coneixeu vosaltres dos, Judit, Carlo?
4: Personalment, perquè em va escriure el Carlo per participar a Doctor Portuondo. Ara, jo no sé de d'on sacó esa idea. Loca!
6: Bé, no sé, és bona pregunta d'on surt inicialment. Evidentment, ja, jo sempre havia vist a la Judit fent més tele o ràdio. Ja l'admirava moltíssim. No sé si va ser després de Doctor Portuondo que vam anar-te a veure al teatre.
4: Sí.
6: Sí, no? Va ser,
4: sí,
6: després. Però, o sigui, ja tenia, evidentment, la intuïció de que funcionaria i de que hi havia com una possible connexió. És curiós perquè, ja ho he dit moltes vegades, a mi el que més m'agraden són els còmics i les còmiques. És la gent que més m'agrada. I crec que tinc com bon radar per veure qui pot funcionar. De vegades és molt intuïtiu i no sóc conscient d'on... O sigui, és com que faig les coses sense pensar-m'ho massa i sabia com que la Judit podia entrar en el món que a mi em podia interessar I crec que els còmics sempre se'ls utilitza una mica de la mateixa manera quan fan comèdies, però el potencial seu és molt més gran.
2: Té moments intensos, moments durs.
4: És un típico de, además de cómica, también actriz. Buena actriz. No, però és broma, eh? Però
3: tu no te'l creies, quan ell et va proposar el paper, tu deies allò, o sigui, ja, bueno.
4: Bueno, però vull dir-te, és que el que passa és això, és com un projecte, era tan fantasia, perquè a més, jo sabia, o sigui, ells havien escrit el guió, m'ha dit, hemos escrit una peli, queremos que la protagonicéis Berto i tu, que és com... I era amb la Desi de Fez, que també...
2: En el guió,
4: Hay que decir que, clar, jo sempre fui molt lectora del Rock Deluxe de tota la vida. Era com la meva obsessió, era comprar sempre Rock Deluxe, era una de les alegries que em donava a mi, molt fortes. I jo tenia molt clitxada, sabia molt bé dels anys 90 qui era Desi de Fez. Perquè jo crec que ella ja escrivia, no? Potser sí, a finals dels 90.
6: Sí, clar, és que ella va començar segura. Molt jove. A mi em passava igual. Jo la llegia les reviews que feia a les pel·lícules.
2: Ara em diràs que et vas enamorar d'ella llegint-la.
6: Bueno, no, però era dels meus crítics favorits. Els meus crítics
4: favorits
6: eren... Sí,
4: és que eren... també... Jo no sé, també... Segurament hi havia el component
6: no
4: de que era una tia.
6: Sí. Clar.
4: Llavors, clar, és que és veritat...
2: No eren masses, no? Imagino, en aquella època.
4: Era l'única, hi havia una altra també, no me'n recordo bé com es deia... Però vull dir-te que ella era, com a més tenia aquest nom, és que se te quedava molt fuerte. I per a mi era com... Jo la tenia com idealitzada, estava com en el Olimpo de...
6: A mi em passava igual.
3: Els dos enamorats.
6: Sí,
3: eh?
4: Sí.
6: Sí, de fet, ja ho he explicat mil vegades, però quan me la van presentar, clar, és això només s'entén en un món una mica pre-xarxes socials, sí. Però a mi me la va presentar el nostre amic en comú, el Miqui Otero, l'escriptor, i de sobte vaig flipada que fos de la meva edat. Però jo m'imaginava una dona com de 70 anys.
4: Clar, jo també.
3: Sap masses coses.
6: Perquè va començar massa jove.
4: Clar, jo també sempre pensava, com que jo llegia, jo era una palurda absoluta. Claro, jo la llegia i pensava, aquesta tia, una senyora ja, que ja està muy trillada, no? Està muy, muy, muy cultivada. I ho estava, però clar, però era de mi quinta.
2: Ella està a la part del guió d'aquesta pel·lícula que protagonitza estel·larment Judit Martín. Ella fa d'una periodista cultural, crítica de cinema, en plena crisi vital, que decideix deixar-ho tot per muntar un negoci amb el seu marit, Berto Romero. Però no un negoci qualsevol, clar.
5: Quiero montar una pizzería.
7: ¿Cómo que una pizzería, por
5: pizzería
7: favor?
5: Pizzería temática de cine.
7: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
5: Ah, ¿te parece mal la idea?
7: Malísima.
8: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
9: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
10: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
11: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
12: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.

0: Això del periodisme, la crisi del periodisme cultural, heu viscut en primeríssima persona, a casa.
1: Sí, sí, sí. La de Sireke, com bé expliqueu, és una de les guionistes. Ella és periodista cultural, crítica de cine, i jo visc cada dia el seu cansament, les ganes de deixar-ho, que jo crec que és comú i que segur que us sona molt, i la sensació de que cada vegada importa menys, no? De que en el món de les xarxes socials tothom és crític de cine, no? Amb Film Affinity i tot això. I llavors ella, de manera recurrent, sempre deia: vull deixar tot i dedicar-me a una altra cosa. I de tant en quant deia: potser obrir una pizzeria. I ho deia com en sèrio, molt, molt emprenyada. I a mi sempre em feia riure molt, molt. I ja li començava com a fer bromes en base a això de, sí, clar, pizza movies, no? I què faràs? La pizza Lorenz d'Aràbia, la pizza no sé què. I allà em diu: pues sí, no te rías, que lo voy a hacer. I le voy a pedir el dinero a Jota Bayona, perquè ella és molt amiga del Jota. Bueno, els dos són molt amics, però ella és com, són molt amics. I ja jo li deia: no, por favor, no lo hagas, qué vergüenza. I llavors, en aquestes, em va venir molt clar com hem d'escriure aquesta pel·lícula, perquè és molt graciós. Si de veritat l'obríssim, què passaria? I el que passaria és que ens aniria molt malament, perquè som gent que no sap fer res, no? I que no entenem el món, essencialment.
2: I a més, bueno, hi ha una frase que en Berto diu al teu personatge, Judit, de: no pots estar nerviosa com si hi hagués un incendi, o sigui, constantment en aquest límit petaràs. I hi ha una mica aquesta sensació de tot el rato, al límit, tota sí, l'estona.
1: Sí, això que li passa al personatge de la Judit, a la Thaís, que és el personatge que interpreta, en el fons està col·locat en aquest personatge i en aquesta parella de neuròtics, no? Però és una sensació que jo crec que la tenim tots. No sé qui li deia l'altre dia, que no hi ha ningú a qui truquis que et digui: bé, va tot bé, no, ara tinc 10 minuts. Sí, o sigui, ningú té temps, tothom va agobiat, ningú mai t'ha despenjat. Ja per començar, la gent no t'agafa el telèfon. Però si algú te l'agafa, el que et dius com: no puc, no sé què. Això no passava fa només 10, 15 anys. O sigui, hem entrat com en una mena com de frenesí molt estrany. I el que retracta la pel·li en forma de comèdia molt divertida és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació de que allò que fem ja no funciona i que els dies no tenen massa sentit. No?
0: Però seguim en la roda, i anem fent, sí. I
1: bueno. Sí, però el preu a pagar sempre és aquest estrès i els personatges que envolten els personatges d'Alberto i la Judit d'alguna manera són representacions d'aquest món que no s'entén. Si us fixeu, tothom que entra està totalment descontrolat, des de la psicòloga, al pizzaiolo, a l'advocat de l'acusació. Són la representació d'aquest món que ja un ja no entén molt bé com funciona. No?
0: Bueno, i aquestes feines tan precàries. Heu viscut amb menys de 1.000 euros al compte corrent, Judit Martín?
3: Home, sí, molts anys.
0: Ja ni te'n recordes, ara? Que surfeges l'aurada de l'èxit?
3: Ja no m'acuerdo, muchacho. Però sí, el que passa és que és veritat que és... O sea, te quiero decir, va a haber una época que me preocupaba poc. O sigui, a ver cómo explico, porque soy bastante contradictoria igual. O sigui, així com et dic, sempre he buscat la manera d'arribar segur a final de mes, porque esto, o sea, no soy tan alocada, i sempre he buscat com feines per combinables amb coses d'interpretació que m'asseguren que llego a final de mes. Alhora també m'ho patava bastant ràpid, però perquè, sí, perquè sóc molt de dinar fora o de fer viatges o el que sigui, llavors és com sempre l'impulso tal. Però te quiero decir, sí, claro, claro. Pero vamos, pero obviamente muchos años viviendo así como... Pero que es verdad que supongo que al no tener como hijos ni muchas responsabilidades, pues me preocupaba bastante menos, no sé. No lo he vivido con trauma, quiero decir.
2: Que es allò, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Muy muntat,
3: sí. I tampoc és que tingués un coixí familiar, que aquello de tranquil·la.
0: No vens de casa bona.
3: Tranquil·la, no. Però també és veritat que jo sé que si algun mes no tenia pa comer, home, podia ir a casa de mis pares. ¿Sabes? Això, que decir.
0: Això tothom.
3: No, tampoc vivia tan precàriament. No diré que vengo de orígenes humildes.
0: Sort dels tupers familiars.

0: Es decir, això tothom,
1: no, no, tampoc vivia sort, tan, sort tan precàriament, pares. No diré que vengo d'orígenes humildes.
2: Sort dels tupers familiars. I què anava a dir? Però no vas necessitar mai pensar en un pla B com obrir un restaurant.
1: Vaig estar a punt. Només hi ha hagut un moment en la meva vida que sí que vaig estar a punt de dir, vale, se t'estan esgotant els estalvis, s'acaba. Perquè jo venia d'una companyia, bueno, ara voy a ver cómo lo resumo. Però jo venia d'una companyia de teatre, que està al Teatre Neu, i ho vam deixar, tota la companyia vam marxar en bloc, bastant enfadats, ¿vale?, per la situació que vivíem. Vam marxar tots. Què passa? Que aquest era el sustento de nostra vida. Mm-hmm. Llavors nosaltres vivíem amb això. I de cop i volta jo havia de fer ràdio, també estava a punt d'entrar a Polònia, però tot va caure tot. Llavors de cop i volta em vaig trobar, tenia uns estalvis, però sí que vaig estar uns mesos en la cuerda floja absoluta perquè la companyia que vam muntar nosaltres per remuntar allò no funcionava. Mm-hmm. Llavors, hòstia, abans d'uns mesos, de cop i volta, a dir, hòstia, Pedrín, d'això fa uns 10 anys.
3: I què pensaves fer?
1: Pues tornar al que fos, o sigui, vull dir que jo vivia de bolos, de pallassos d'hospital, de tot això. Llavors era com, vale, pues... bolos no salien, bueno, pues pensava, pues telemarketing, que era el que havia fet, o jo què sé, menys cambrer de bar, que això ho parlava l'altre dia, que és algo que em matava-la bastant, qualsevol cosa, no sé, però era ja volver a activar ese plan que lo tenia com feia anys que ja no feia feines que no tenien que veure amb fer bolos i coses així. Ha sigut l'única manera tal que va ser, i de cop i volta va sortir lo de la ràdio i...
3: I t'hi vas agafar allà?
1: Bueno... Con eso y ya te digo, precariamente y tal. Pero sí que va a ser una época, va a ser uns mesos de dir, vale, ara sí que tienes que buscarte la vida de lo que sea.
2: Sí, sí. I d'allà aquí, la dona més divertida d'Espanya.
1: Ah. Vaya que sí.
3: Quins salts, eh?
2: Que ho portem bé, eh? Aquests titulars, escolta'm.
1: Es como bastante fuerte esto, pero bueno, sí, sí, aquí, bueno. Bueno, passa.
2: Vinga, passem de pregunta.
1: Passa pregunta.
2: No, dic jo que, clar, és que amb un marit, amb una parella com Bertoldo Romero, això sí que és amor, eh? Això és amor, el que fa ell per la seva parella.
0: Sí, és una parella molt, molt guai. La veritat és que recorda molt aquestes comèdies com dels 70, a principis dels 80, tan maques, no?
2: Tendres, sí.
0: Sí, com les pel·lis que feia el Gene Wilder amb la Hilda Rander, aquestes pel·lis que jo quan era petita a mi m'encantaven. Sempre era una parella contra tot, no? O Lost in America, d'Albert Brooks, o... Era recuperar una mica això, com un cine no tan destroyer com el que veig ara. Ja ho he dit molt, però és veritat que trobo que estem veient... Jo que visc amb una crítica de cine i veig moltes més pel·lis de les que voldria veure, de vegades.
2: O sigui,
0: De vegades veig pel·lis que jo no veuria, i això no em passava abans. Però des que visc amb una crítica de manera natural estem veient pel·lis que penso, jo no sé per què estic veient això, però bueno. I llavors estic exposat al cine contemporani a una part que potser jo no veuria, i una de les coses que més em sorprenen és que el cine està en un punt molt destroyer, molt cínic, molt, tothom s'odia molt. I davant d'això, això no és com sóc jo, i no és el tipus de perfil de cinèfil que jo he estat, ni tampoc és com jo veig la vida. Jo no puc suportar una visió tan fosca del món, no m'agrada. I jo connecto amb Mel Brooks, connecto amb el Frank Capra, connecto amb el George Cukor, amb el Preston Sturges. Tots són cineastes que, en el fons, inclús en els moments més difícils, et donaven una mica de llum, no? Hi ha una pel·li meravellosa com Los viajes de Sullivan, per exemple, de Preston Sturges, que és una pel·li molt maca sobre la crisi econòmica que patia en aquell moment als Estats Units, i és una pel·lícula totalment lluminosa i positiva sobre la necessitat d'agafar-se alguna cosa.
3: I que en moments de crisi, al final també, l'únic que vols és poder-li dir a algú, m'ha caigut la cara.
1: Sí.
3: I no me n'he donat. Us va passar això a vosaltres en algun punt de la vostra vida?
2: Jo quan el personatge és una catenària, no?
1: Dius. Sí, una catenària. Maria. La catenària
2: de per aquí sota, no?
1: Sí.
2: El coll.
1: Però quan ho vaig llegir va ser com, que cabros. Que cabros, perquè és real que un dia et mires a una foto i dius, hòstia, però si se m'ha caigut la cara. I per mi el més d'allò és, i no estava atenta. ¿Cómo no estaba atenta a esto? ¿Cuándo ha pasado? Y que l'altre et digui, bueno,

0: Jo sí que sé quan se me cayó la cara.
1: A Menorca, no?
0: A Menorca.
2: Bueno, això és lo guai de fer comèdia o de... Jo sóc molt ratilla en aquest sentit. Estic ho apunto tot. Ah. O sigui, qualsevol cosa d'aquí també em puc emportar, qualsevol cosa. O sigui, tota l'estona com tens la foto, hosti, del mòbil... Com, o sigui, com... No ho puc evitar, és com sempre hi ha com els detalls i llavors quan algú diu alguna cosa m'ho apunto a les notes de l'iPhone i no sé ben bé on va. I llavors...
3: Però saps que va.
2: Sé que va a algun lloc. I coses com aquestes em vaig estar un any i pico a escoltant a la Desiree apuntant-les. I la Desiree és una màquina de treure coses d'aquestes. I això, no sé, la relació amb Instagram, no? De tothom s'està com espiant, no? En plan, i esta tia, ¿de dónde ha sacado la camisa esta? No sé què. Jo ja sé lo que vale, però esta tia trabaja lo mismo que yo, de com ha sacado 400 euros. I això és molt graciós, no?
3: Anem a sentir un altre fragment de la pel·lícula. Això és de la consulta amb la terapeuta, ¿no?
1: Bruna Cusí.
4: Es increíble lo que está haciendo, ¿eh? Estoy flipando, o sea...
5: ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
4: O sea, ¿no lo estás viendo? Cuando hace un comentario inteligente, te lo dice a ti, y cuando se trata de la culpa, me lo dice a mí.
5: No es verdad.
4: ¿No has visto eso? Lo del el libro de Ana Frank, ¿te lo ha dicho a ti?
5: Es Anna Freud, ¿no?
4: Bueno, ¿y tú? ¿Y desde cuándo has leído tú a Anna Freud o quien sea?
5: Pues lo he leído.
4: ¿Desde
5: no sé
4: cuándo?
5: Claro que he leído.
3: A mi em fa risa aquestes coses.
2: És que és molt graciós. Està malament que ho digui, però...
3: Què diris?
2: Però ho estic escoltant i m'està funcionant, sí. M'agrada.
3: Bueno, perquè ells funcionen.
2: És que ells són meravellosos.
3: I
2: el que anava a elogiar no és la pel·lícula, que no cal, sinó precisament això, el timing que tenen. O sigui, escoltant només funciona... Amb àudio és la prova definitiva, ho estàvem escoltant ara, el com col·loquen cada frase... Al final l'humor, ho he dit moltes vegades, l'humor és música. I la música que tenen la Judit i Alberto conjuntament és... Jo puc escoltar 5 hores d'això. És, clar, evidentment la meva feina i la del Carlos de Diego i la de Cire de Fez com a guionistes és donar-los el material perquè puguin posar en marxa aquesta música.
1: I a partir de la hipnosi, no, Judit?
3: Com?
1: Tu has estat hipnotitzada per Carlo Padial?
0: Pues això va ser, és que va ser un dia que em vaig donar compte, va ser com, fui consciente, saps, aquello de maldito, maldito, com no m'havia dado cuenta hasta ahora, que havia estado hipnotizada, perquè al Festival de Málaga, la copia volta, penso, claro, yo he hecho esto bajo el efecto de la hipnosis.
1: Però és que...
0: Perquè tot era així, o sigui, tal qual, o sigui, és... O sigui, ell venia abans de fer l'escena, de rodar l'escena, venia i m'explicava coses, però rotllos... Venia amb la llibreteta, però rotllo a cau d'orella, en plan... Ara cogeràs, te levantaràs i iràs hacia la cama.
2: Com si fos l'Anthony Blake. No?
0: Anthony Blake. Claro, con este tono que tiene él... y entonces yo entraba como...
1: En un trànsit.
0: De repente, como que se me activaba un botón. Entonces luego iba Alberto, le explicaba también otras consignas y venga, acción. Y a vos yo, pum, pum, se me ponían los ojos como en blanco y feía total que al que se me había dit y el que veía, pues si se me habéis dit, ahora vas a hacer de gallina, te vas a poner y vas a retroceder a los 5 años y luego darás una vuelta sobre ti misma.
2: Y vas a poner un huevo, ¿no?
0: Y vas a poner un huevo.
2: Probablement hagués succeït.
0: Lo hubiera.
1: Ho hagués passat. Dignament. Sí. T'ha fallat mai algú? Allò
3: en el mètode?
2: Sí. Només la de Cire. La de Cire és l'única persona, ja ho he dit alguna vegada, que no he aconseguit hipnotitzar.
1: Es resisteix.
2: És increïble.
3: Podries hipnotitzar-nos ara?
2: És de Cornellà.
3: Ja esteu.
0: No us heu donat compte. És que és la cosa que tu no
3: pues
0: te n'has compte.
3: És raó, perquè acabo d'elogiar sobremanera, no? Però jo hauria de ser més neutre i acabo de dir que funcioneu de meravella, que em fa riure. Potser és això?
2: Tot i que s'expliqui així en forma de broma, jo crec que la feina com a director sí que té alguna cosa de...
3: Home, a veure, ella, i tu has dit, estaves cagada viva. No?
0: Sí. Total. Però bueno, que també... Vull dir, és per això, perquè jo vinc d'on vinc i vinc de fer comèdia així com molt estripada, molt apretada, de ritmos molt frenèticos, i ja està. I vull dir que va ser una qüestió molt del Carro i la Desi, que veien clar que havien de ser Alberto i jo, i van confiar cegament, i jo vaig confiar cegament amb ells, de dir, vale, si ells estan encaparrats en que volen que sigui jo, per algú serà.
2: A mi em semblava molt estrany que no tinguessin ja 10 pel·lis ells. Ho dic de veritat, perquè són tan bons. O sigui, de fet, mentre la fèiem, això crec que no t'ho havia ni dit a tu, Judit, però jo pensava... Judit, com és molt discreta, no parla i tal, que és lògic, però deuen sortir quatre pel·lis més, com a la vegada, però de manera natural m'hagués semblat, perquè és com, és tan evident que ha de fer pel·lícules i que... I de manera sorprenent, aquesta és la primera, però algú em deia com... al dia de la preestrena en el festival DA, en el DA, em deien com... seràs recordat com el director que vas portar al cine a la Judit Martín.
3: Vas descobrir, Judit Martín.
1: I ella fent anys que treballava, m'acaben de descobrir.
2: I, no, però em sembla molt maco, és com, però crec que no té cap mèrit. És com, és que no, el que jo no entenc és com no ho havia fet ja tothom. Vull dir, perquè tens la sort de tenir una generació nova de còmics que són extraordinaris. I l'únic que necessiten és bon material, però són meravellosos. La Judit Martín, el Carlos Areces, el Javier Botet, la Bruna Cosí mateix, que normalment fa papers molt dramàtics, però és supergraciosa. Mm. O sigui, pots muntar comèdies ara mateix molt potents que no en vegin res a les d'Albert Langa o a les que a tu t'agradin, que es feien abans, no?
3: Bueno, doncs surts amb ganes, després de mirar la pel·li, de provar aquestes pizzas, ¿no?, dissenyades per l'il·lustrador basc Asier Sanz.
6: Nos hemos creado a Marilyn Monroe, a Tom Cruise. Una de las cosas más bonitas de las pizzas es cuando terminamos todas las pizzas, pues las pusimos encima de una mesa y nos despedimos de ellas. Yo les dije a todas ellas que me lo había pasado muy bien con ellas y que ojalá que le dieran mucha energía a la película, y así que estamos muy agradecidos. Y lo más bonito es que todos me aplaudisteis y fue un momento muy, muy emotivo para mí, con mucha ternura. Así que menos películas sin alma y viva Pizza Movies.
7: Happy days are here again, the skies above are clear again.
3: Ja no es fa música com abans. Escolta'm, estan bones o no aquestes pizzas?
2: No es podien provar perquè... No. Perquè...
1: Ell no ho recomanava.
2: No. No les vam provar, no.
3: Però està feta amb aliments.
2: Tot està fet amb aliments, però era com, eren molt efímeres, és a dir, rodàvem i les llançàvem. I, de fet, jo pensava que les podíem tenir dies i tal, no es podia. I el que explica l'Acier és un creatiu increïble, ja ho hem dit molt, que ell va fer la portada aquesta del Donald Trump.
3: Del Trump.
2: Sí, que va guanyar molts premis internacionals, i així va ser com me'l van fer arribar i el vaig conèixer. Però ell tenia aquest ritual increïble que a mi les primeres vegades que ho feia em sorprenia molt, em semblava molt raro, com de xaman indio així, com de que s'acomiadava de cada pizza al final. El veies com en una cantonada com parlant amb les pizzas, en plan muchas gracias tal, por habernos dado todo, no sé qué, te queremos mucho. I no ho feia ni per a la penya, ni, o sigui, ho feia totalment sincer, i venia i deia es que les debo mucho, nos han ayudado mucho hoy. És un tio molt, molt especial.
0: Està acostumat ell a treballar amb aliments, no? Les creacions que fa de disseny. Vull dir, per tant, està acostumat com a treballar amb material efímer, que quedarà en una fotografia, però l'obra original sempre acaba a la basura.
3: Sí, sí.
0: Llavors suposo que per això desenvolupeu com esos rituales.
1: Art brut i guassa pura.
2: Art brut, és molt art brut. Però bueno, al final jo crec que el que marca la diferència... Això és com una broma, però el que marca la diferència amb les pel·lis que a mi m'agraden i les que són memorables són aquests detalls. És a dir, estem en aquest moment de cine de plataformes que jo tinc la sensació que ho fa tothom com... Ho fan com si fossin intel·ligència artificial, però ho fan ells, ho fan persones, que és la pitjor manera de funcionar del món, no? Es condueixen com si fossin algoritmes, no? Amb variacions de coses ja vistes. I al cine, si una cosa maca té, és que pot posar en circulació... no, coses que no havies vist abans, imatges noves. I jo, mentre la feia, pensàvem, estem posant en circulació com 20 memes. Aquestes pizzas són noves. I jo que m'he format, tu també, no, Judit, amb coses de belles arts, més enllà del joc, sí que hi ha una proposta com performativa i artística molt, molt maca, molt de ready-mades de Duchamp, com de posar en el món aquests memes que, en el fons, estan parlant del cine, estan parlant del moment... I té més tela de la que sembla, tot i que ho fem en broma i és molt graciós i tal, però jo sí que veig hi ha una broma artística interessant en el fet del cine que està perdent rellevància a les sales, portar-ho a aquesta cosa material com aparentment mal feta, no? Art brut, com bé dius. No? Hi ha un joc artístic allà interessant, que, més enllà de la broma, més enllà de lo ridícules que siguin les pizzas, no?
3: Tres o quatre podcasts, per interpretar la teva pel·li.
2: Sí,
3: necessitaríem,
2: sí, sí.
3: Estic
2: aquí. Estic acostumat a la llargada del podcast, sí, això sí, ja sí. Ho sabeu. Sí, sí. Sí. Això hauria de durar 3 hores.
3: Agrair-vos que hàgiu passat aquí a hipnotitzar-nos. No us perdeu als cinemes, que és on s'han de veure les pel·lícules, Pizza Movies, la nova d'en Carlo Padial, amb l'estrena fulgurant de Judit Martín. No hem dit res de la sogra?
1: La mare de la Daisy.
3: Millor actriu secundària per la jutgessa.
0: Sí, absolutament. O sigui, val la pena, o sigui...
3: Su senyorita.
0: Sí, dona igual. Surt al final de la peli, però, o sigui... És, per mi és la gran perla de la pel·lícula, és la jutgessa. És impressionant.
3: Alguna cosa a fer així, senyor director?
2: No, que tant de bo la pugueu anar a veure al cine, perquè és una pel·li que funciona molt bé en sales. La primera cosa que faig jo que té sentit de veure al cine, la resta la podíeu veure al mòbil o a l'Apple Watch, si volíeu, però aquesta val la pena veure.
3: És que veure una pel·li al mòbil ja em perdonaràs, eh?
2: Ja, jo ho faig.
3: Tots ho fem.
2: Mentre dormo la meva filla.
0: No, jo no he vist mai una pel·li al mòbil.
3: Bueno, pel·li sencera no, però potser un capítol d'una sèrie o un clip dels teus de quan surts per ahir als programes.
0: Ah, sí. Per Instagram sí. Vídeos d'aquests clips per reels, però un capítol no ho he fet mai.
3: Gràcies, Judit Martín, gràcies, Carlo Padial.
0: Gràcies.
3: Per tornar a venir al Tot és Comèdia. Seguim.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèrie Ser Catalunya amb Claudi Arcarons i ara que fem una trucada internacional, no?
2: Superinternacional.
1: On anem? A Suïssa?
2: Anem a Ginebra, si et sembla.
1: Amb l'home que ho fa tot. Marc Salicru, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia des de l'hotel de Ginebra.
1: Estàs bé? Et tracten bé?
3: Sí. A veure, a fora plou. No són els millors dies. Aquí podria fer més primavera i fa dia d'hivern.
1: A Catalunya també podria fer més primavera
3: també, no?
1: I per cada dia de maig hem tingut un raig. Vull dir que això
3: doncs mira,
1: va com va.
3: Escolta, que les dites tinguin sentit.
1: Ara, Marc Salicru és escenògraf, és il·luminador, és músic, campaner, fins i tot. En quina faceta estàs ara treballant a Suïssa, a Ginebra? O sigui, per què t'enxampem aquí? Per feina, imagino.
3: Estic per feina, estic treballant amb en Marcos Morau i estic fent l'escenografia d'una peça que estrenem al ballet de Ginebra, de l'òpera de Ginebra,
1: Marcos,
3: que estrenem la setmana que ve ja i portem aquí uns dies treballant.
1: Marcos Morau, de la Veronal.
3: Correcte.
1: De la companyia de dansa, amb qui t'hem vist treballar últimament. On l'hem vist també últimament?
2: També, bueno, al Liceu, al TNC, en podríem anar anomenant. A la Brossa, amb Opereta Imaginària.
1: Molt bé.
3: Anem passejant.
2: Exacte.
1: T'hem vist a tot arreu, els últims 10 anys, però creus que amb l'espectacle que per això t'hem trucat, Teatres de Campanya, et vas fer, diguem, més visible que mai? Reflexiona.
3: Reflexionem-hi. A veure, es va fer més visible sobretot perquè és un espectacle que en el que hi participa molta gent i es fa en un espai públic, gratuït, i per tant hi ha un accés molt gran de gent i d'espectadors voluntaris i no voluntaris, diguéssim. Llavors crec que això va tenir un ressò positiu perquè qui ho va venir a veure, diguéssim, pues, els hi va interessar, agradar, odiar, el que sigui, tot a parts iguals, però va generar una sèrie de coses que va fer que tingués un reconeixement. I per mi, pues, felicitat màxima, perquè al final Teatres de Campanya és una cosa que jo m'he inventat al llarg dels anys per fer realment allò que de cada faceta que tinc m'agrada fer, no? Les ajunto totes i és com una mica el meu gran entreteniment, diguéssim, per inventar-me un joc on jo estigui bastant content amb els meus amics i amigues.
2: Perquè per qui no l'hagi vist i ara estigui allò que no entengui ben bé de què va la cosa, com explicaries aquest projecte, Teatres de Campanya?
3: Hòstia, són preguntes llargues i difícils de vegades.
1: No, doncs, resposta, ha de ser resposta curta.
3: Fes resposta curta. No, Teatres de Campanya neix una mica de la voluntat. Jo vinc molt amb referències, diguéssim, també de fluxos, d'aquestes avantguardes dels 60, de veure referents com són Carles Santos, La Fura, La Cubana, comedians, coses que fins i tot jo no he vist, però m'han explicat, no?, que això és la millor part sempre de les històries, perquè si no les vius te les pots imaginar una mica més. Sobretot lligat amb aquest ideal de fluxos, que és aquesta idea de prendre la mirada d'allò que t'envolta, d'allò quotidià, on ja hi ha tota la part, diguéssim, de màgia, no? Tot allò que ens envolta, no és simplement donant-li el clic i mirant les coses d'una manera diferent, o simplement mirant-les, que el que passa ara és que no mirem gaire el nostre entorn, doncs hi ha imatges increïbles. Llavors, jo amb Teatres de Campanya, el que em vaig obsessionar és fer una mena de concert de ciutat, agafar tots aquells elements del dia a dia, els que veiem i els que no veiem, diguéssim, els que tenim sota els peus, els que estan amagats, els que formen part també de la història, i fer-los catapultar tots a la vegada en un gran concert de soroll, de sirenes, de caos, de petardos, d'allò més folclòric i d'allò més urbà, més quotidià, i fotre-ho tot com una mica en el Tourmix, no?, per intentar d'alguna forma despertar aquells ciutadans, no? Estem en una època on la gent camina però no interactua gaire.
1: No aixeca el cap, no aixequem la vista.
3: Tothom va amb els auriculars posats, escoltant la seva música, i d'alguna forma aquí és fer una música col·lectiva exagerant allò que ja hi és el dia a dia, no? De dir, ei, una cosa, gireu el cap, pareu un moment i mireu, no? És una pretensió, diguem-li, de generar una interferència en el dia a dia per parar un moment, tornar a generar aquesta idea del context, que és com lo important, no?, amb l'espai públic sobretot, que ens fa momentàniament una mica tots una mica la mateixa cosa i després ja cadascú se'n va a casa seva, no?
1: Doncs,
3: però fer aquesta gran celebració momentània.
1: Aquest caos, has fet servir la paraula caos també, que sí. Vau estrenar a la Mercè fa 2 anys i en parlem perquè avui presenteu aquest dissabte la pel·lícula que recull tot plegat a la festa de cloenda del festival Docs Barcelona. Deies també, Marc, abans que algun espectador va odiar-vos. Amb què?
3: Sí. Hi va haver-hi bastant hate a les xarxes perquè la gent no els agrada els petardos i jo que sóc de Mataró i hem amat pirotècnia des de ben petit i la pólvora em transporta en un lloc molt maternal i molt nostàlgic i molt bonic, que no puc estar-hi en contra, diguem-li. Però no, ja, O sigui, realment és una peça que d'alguna forma remou perquè no explica res i per tant també permet que cadascú es faci la seva història, però sonorament toca uns llocs on gairebé de forma física, diguéssim que entres una mica en un viatge experiencial que no és sempre del tot agradable, com d'alguna forma és el dia a dia i sobretot en una ciutat com pot ser Barcelona, vull dir que tampoc no estem fent, estem amplificant una mica la realitat, no? I això, òbviament, hi ha gent que li agrada i gent que no tant, però de formes molt divertides i que donen molt de sentit a la peça, vull dir que és important que d'alguna forma generi alguna cosa, no? Que és una mica l'objectiu que jo tenia quan feia això era ja era un record. Jo no estava parlant de si agradava o no agradava, sinó que la gent se'n recordés, tornés a passar per davant de la platja o davant d'Arc de Triomf i digues, hòstia, te'n recordes d'allò? Allò... Com continua la frase, diguéssim, ja, no, ja més una mica més igual, no?
1: Sí, sí.
3: Però te'n recordes d'allò perquè està
1: però és
3: bé
1: que perquè... Allò era molt boig, o sigui, hi havia serveis d'emergències, hi havia bombers, hi havia...
2: Autobusos, bueno...
1: Jo què sé, grues?
2: Bueno, brigades de confusió popular, no? Que en dieu?
1: Això, com? Brigades... De confusió popular. Què és això?
3: Com, a mi, tot això neix a part, neix de molts llocs, llavors, jo, si avui us ho puc anar explicant mica en mica, però jo, a mi m'agrada molt quan passejo pel carrer, o jo condueixo molt i per l'autopista de nit, sobretot a l'A2 es veuen moltes coses divertides, però si tu vas pel mig del carrer al capvespre i veus una brigada de neteja amb el seu vehicle allà enruixant els carrers, tens una farola allà darrere que et fa com un contrallum i estàs una mica lluny i genera com una boira, es creen paisatges totalment com de ciència-ficció gairebé, no? Com màgics que no estàs entenent ben bé amb què passa. I llavors tot això em va començar a generar la idea de treballar amb la idea de les brigades de parcs i jardins, de bombers, de neteja, tots aquests operaris que d'alguna forma neteja, o sigui, posen a punt la ciutat, nosaltres normalment els ignorem on toquen una mica els nassos, perquè, hòstia, no podem passar amb el cotxe, hòstia, no fem no sé què, però són justament la gent que fa que tot funcioni, diguem-li, no? Mm. D'alguna manera, fer-los protagonistes estèticament, si més no, de l'acció, tenia com aquest sentit. I llavors em vaig inventar la idea de les brigades de confusió popular, que era com una gran brigada municipal formada per les brigades del lloc, però també per una gran multitud de músics amb vestits de brigada, no? I llavors entrava enviant el joc aquest de tergiversar una mica de cada brigada no feia el que li tocava, no? I per tant, una mica trencava amb el sentit de l'ambulància dels bombers venia, però de dins de l'ambulància sortia en Miqui Puig cantant. O de dins de l'autobús de línia entraven, no sé, 25 músics amb trompetes que després correrien pel mig fent no sé què, no? Com una mica canviar els sentits de llocs per crear una nova, un nou sentit, diguéssim, d'allò que se't presenti. Per tant, tu no saps ben bé com identificar-ho i t'obliga a decidir de dir, hòstia, què m'esteu volent dir amb això? Perquè no estic volent dir res concret, sinó simplement presentar aquell dia a dia que ja es veu perquè t'hi fixis.
2: I és important apuntar amunt, o sigui, pensar en coses enormes com aquesta, col·lectives, exagerades, i ja llavors si toca les ajustarem. O sigui, no sé si tu amb la teva carrera has evitat d'alguna manera conformar-te.
3: Bueno, jo crec que amb la meva carrera, que he passat a tantíssima gent, crec que quan realment hi ha una cosa que ens mou per dins, estàs en una constant recerca d'algú que no saps molt bé què és. Llavors jo tinc la sensació que durant molts anys, que això també ho feia dins del teatre, no? Fa 10 anys quan vam començar amb el col·lectiu Va, doncs tots els espectacles, hòstia, embolicàvem el teatre, l'amagàvem, fotíem litres i litres de fum perquè la gent quan entrés no sabés on hi havia la butaca. Una sèrie de coses que intentaven generar que les expectatives amb què la gent va als llocs es trenquessin. I allò que teòricament anaves a veure, doncs no era el esperat i per tant t'havies de posar de forma més receptiva davant d'allò que se't presentava, no? I amb això, amb els anys, d'alguna forma vaig ser, ostres, ho he aconseguit d'alguna manera fent el teatre, necessito seguir investigant perquè encara no ho he trobat del tot, què passa si ho faig a l'espai públic, que és com l'escenari més gran i incontrolable, i aconsegueixo fer alguna cosa prou grandiloquent com perquè la gent realment es pari, miri, no sàpiga si això és veritat o no, o què està passant del tot, i s'hi quedi, no?
1: És això que dius, no? Fer que l'art passi al carrer, no només dins dels teatres. D'això, en Carles Santos n'era una experta. Abans sonava una copla. Posem la primer pla, ara, va.

0: Una mica referent per tu, no, Marcel i Cru? Això que deies abans, en Carles Santos.
1: Sí, Santos, igual que Llorenç Barber i tants altres que formaven part d'una generació, jo vaig ser el plaer de poder fer les meves pràctiques d'escenografia amb la Montse Menós, treballant a l'últim espectacle de Santos, abans de que en Santos morís, diguem-li, l'any 2017, i va ser un viatge boniquíssim. Jo venia d'alguna forma d'estar aquell moment com obsessionat allò amb John Cage, minimalisme, tota aquesta part de l'avantguarda, això que us deia, no, de fluxos, de totes aquestes accions que passaven al carrer, no, que feien concerts de vehicles, que feien concerts amb regadores, que obrien una tapa del piano però no sonava res, no? Aquesta tergiversació dels elements, i clar, treballar amb en Santos realment va ser poder veure en realitat algú que pensava amb aquest cap, no? I a la vegada molt, molt proper, podem imaginar, no? Cosa que també portava una mica en aquest terreny que explica fluxos, no? Que l'art i la vida s'ajunten i a la vegada tothom pot ser artista en un sentit que tothom pot mirar d'una forma concreta allò que se li presenta al davant i, per tant, pot imaginar, no? I veure un artista com ell, poder imaginar des d'aquest lloc, i a part molt terrenal, però a la vegada totalment avantguardista, mirant més enllà del que algú pot veure, doncs va ser realment un gustàs del qual vaig poder-ne viure molt poc fragment, diguéssim, de la seva vida, perquè es va morir, però que he intentat xuclar com el màxim de coses, una mica també com, saps allò quan tens un llibre sobre la taula que saps que diu coses molt importants, però no l'acabes de llegir mai del tot perquè prefereixes no saber-ho. Una mica passava això, no? De dir, ostres, saps que allò és molt important, intentes descobrir, però hi ha un punt que intentes més imaginar com deu treballar o com deu fer les coses, més que saber-les del tot certes.
0: Carles Santos va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92 i tu també has estat en algunes gales, crec.
2: En algunes, exacte. Bueno, és que va ser l'encarregat de l'escenografia de dues gales dels Premis Goya i només tenies 23 anys, no?, quan ho vas fer. Trobes que és com...
1: Sí, ja va ser la mili, això. No, digues, perdó.
2: No, o sigui, és el més exigent on t'has trobat mai?
1: El bo de tot això és que cada projecte que he fet, i com he sigut sempre prou inconscient com per llançar-me els lleons sense saber molt bé què m'esperava a l'altra banda, cosa que ha sigut molt bona, també m'ha fet passar moments difícils, caure el cabell i passar una mica com la mili, però també m'ha ensenyat com tot el que jo després m'interessa i no m'interessa, sobretot de la manera de treballar o no treballar, i per exemple quan faig teatres de campanya intento ficar allà tot el que a mi realment em ve de gust, no? Però clar, fer els Premis Goya, per exemple, tan jove en aquell moment i amb poca experiència encara, diguéssim, em va fer un aprenentatge brutal perquè era una cosa de grans dimensions, que és el que a mi m'excitava, diguéssim. Vaig enganxar les gales dels Goya, que les dirigia el Terrat amb Enric Cambrai, en el moment que, després de molts anys, van marxar de Madrid.
0: I llavors que presentava Buenafuente, no?
1: Correcte. Sí. I llavors em vam anar a fer els Goya a l'estadi de la Unicaja, un camp de bàsquet d'estraler que s'havia de reconvertir tot de dalt a baix perquè tingués la pretensió d'una gala de cinema amb tot el pseudo-glamour que se li vol donar, no? Mm.
0: Que guai,
1: el merder que hi havia allà era tal que, clar, amb allò aprenies a cops.
0: I que guai quan hi ha pasta, també, no?, per fer coses.
1: Bueno, que guai quan hi ha pasta, però t'adones que mai hi ha pasta suficient pel que realment s'ha de fer.
0: Llavors, és que tu tires molt alt, Marc, no?
1: No, però en aquest cas estàs en un estadi com l'Unicaja, o sigui, els cèntims, vull dir que vols no és un metre de moqueta, no? Són 2,5 quilòmetres. Nosaltres ho diem molt també, vull dir, a nivell de pressupostos, vull dir, quan treballes amb segons quins espais, és que el metre quadrat de fusta sembla molts diners, però se t'acaben a la canvi, no? Llavors, en aquest cas, clar, tot era gran, no? Però aprens moltíssim, sobretot també de gestionar gent, de formar part d'un equip molt gran, i sobretot, per exemple, treballar en Cambrai, que sempre, diguéssim, tenim aquesta mena d'ambició de lo gros, pues, perquè és el que ens ha agradat tota la vida. Això, no? Aquesta cosa del directe, de la gala, no? D'anar amb el pinganillo i ara això que hem preparat, entra per aquí, entra per allà, ara passa això, ara passa l'altre, no? Aquest punt de la direcció en directe que és molt, molt gratificant, tot i el mal de panxa que també passa, és òbviament.
2: Clar. És que, bueno, jo no sé si amb 23 anys tenies aquesta sensació d'haver d'aprofitar cada porta que se t'obria, no poder parar, no poder dir que no. No sé si ara t'ha canviat una mica en perspectiva, aquesta angoixa.
1: Sí, clar, en aquest motor. Moment és que, clar, estem a la B que és fent una cosa, o estem a no sé quantos, i de cop em truquen, ostres, pots anar a fer això? Clar, és a dir, com dic que no jo, això? Amb els anys és veritat que, o sigui, tinc el gran privilegi de poder triar, que això és el gran èxit, no? De dir, hòstia, doncs mira, a mi això ara no ho puc fer o no m'interessa, o, bueno, normalment no és que no m'interessi, perquè interessar-te, projectes nous i conèixer gent nova sempre és de bon grat, diguem-li, però sí que poder decidir de dir, ostres, ara jo no puc més que això. També és veritat que estan començant a arribar també més projectes personals, en un sentit de jo liderar d'alguna forma, dir, ostres, fem això, fem l'altre, i això també és molt bonic, i per tant també ocupa un lloc que fa que hi hagin certes coses que ja no puc fer tant o no les puc fer d'una forma com les feia abans, i també el fet d'aprendre que jo sol no estic fent res, vull dir, ho estic començant a fer tot amb equip, perquè si no és impossible.
0: Projectes escènics, projectes per televisió o l'escenografia de concerts. En Marcel i Cru també ha estat en els concerts dels Pets, Antònia Font, Rigoberta Bandini o Carolina Durante.

0: Anem acabant, Marc, amb aquests els artistes, els músics, és més fàcil d'entendre'ns perquè tu també ho has estat a música amb la teva banda de Free Fall Band.
1: Haig de sempre ficar aquell freno de no voler-me imaginar estar allà dalt, perquè és com tan fàcil dir, ostres, ara el que a mi m'agradaria és agafar la bateria.
0: Sí o no?
1: Oh, és de les millors coses que he fet, crec, sí. I ara mateix ens estem inventant coses, a vegades no amb Free Fall Band, sinó amb altres companys i companyes, a fer concerts per seguir tocant.
0: Com? Què t'inventes? Què vols dir?
1: No, per exemple, l'altre dia jo em faig dibuixos i animacions de dibuixos i vam fer un concert, vam fer la banda sonora d'uns dibuixos meus a l'Animac, al Festival d'Animació de Lleida, amb una banda d'improvisació. Doncs qualsevol excusa és bona per agafar la bateria i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb aquest tipus d'espectacles, diguéssim. Són molt diferents, diguéssim, del que estem acostumats, però també és molt bonic.
0: Ja l'última ambició, Marc. A veure, on et veus treballant? On t'agradaria veure treballant d'aquí poc o d'aquí molt?
1: Que sigui, mira, però...
0: En aquesta cursa internacional, fins i tot, que tens ja agafada?
1: Mira, grans baralles amb mi mateix i amb els del meu voltant és aquella ambició desmedida, no?
0: Ser tan gana.
1: La part més bona que crec que tinc i s'ha de mantenir així, tot i que els del voltant segurament no ho dirien, però és que en el fons tinc molta ambició, crec, però no he ficat mai cap meta. I llavors tot ha anat d'alguna forma arribant sense proposar-se allò i, per tant, no he tingut del tot mai cap frustració. Dir, hòstia, és que volia allò i no ho he aconseguit. I mantenir això crec que a mi em fa estar bé, perquè òbviament sempre tenim fantasmes al voltant, però si jo fiqués objectius concrets seria una cagada, perquè llavors estaria corrent cap a un lloc que si no passés, doncs crec que no seria positiu. I llavors que creant van passant coses i sobretot, no, vull dir, jo fa 2 anys no pensava que estaria en un documental de tetes de campanya o que estaria fent un curtmetratge de dibuixos amb un rodatge que s'estrenarà pels 50 anys del Festival Grec o estaria fent això, no? Estaria a Suïssa amb en Marcos. Les ganes d'una cosa, sempre... Un objectiu, per exemple, sempre diem així amb conya amb amics és podem fer la Super Bowl, perquè és algo tan impossible... que és un objectiu bonic perquè no serà mai, perquè segurament tampoc no vull.
0: Però la Super Bowl amb qui?
1: Amb
0: quin artista, la Super Bowl?
1: No, és que és un concepte, saps? És com l'idea de això, no? El que deia abans, ganes de ficar-se el pinganillo en un gran estadi i és igual, que entrin helicòpters, saps què vull dir? Que entrin els elefants.
0: A veure, els teatres de campanya, però que els vegin a tot el món, no? Seria això, una mica, no?
1: Sí, però és que hi ha una part tan real de joc que és tan excitant que ja no és ni per veure, sinó de dir, hòstia, és que puc fer allò que imagino, no? Mm. Suposo que és la gran ambició, dir, no, realment que hi hagi un dia que jo imagini alguna cosa i passi 100%. Crec que és inviable perquè és això, no? Perquè constantment tot té la seva causa i conseqüència i és positiu per arribar a algun lloc, perquè si no, tampoc no fotríem res de bo. I cada renúncia en aquest sentit també et porta a dir, hòstia, doncs en lloc d'això, fet això, i he descobert que mola molt fer-ho d'aquesta manera.
0: Marcel i Cru, no deixis d'imaginar, va.
1: Això, ho intentareu. Aquesta és l'ambició, mira.
0: Ja està, ja t'he donat aquí el titular. Marc, moltíssimes gràcies i si esteu per Barcelona i voleu veure aquesta, diguem, aquest document sobre els teatres de campanya de Marcel i Cru, doncs ho teniu a la cloenda del Festival Docs Barcelona. Fins la propera, Marc, una abraçada.
1: Estupendo, merci, una abraçada.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Bé, i a part d'anar a la clausura del Docs, és que avui és la nit dels museus. Una manera diferent de viure, això, els museus.
2: Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría.
1: Sí, perquè a més de poder veure les expos fora d'hora fins a la mitjanit o la una, trobareu un munt d'activitats especials i us n'hem fet un tast. Ens centrem a la capital, a Barcelona, i a Montjuïc, a l'Institut del Teatre, Clàudia.
3: Sí, perquè el Museu de les Arts Escèniques, que acull tota la història del teatre català, han muntat espectacles de dansa repartits per tot l'edifici en llocs inusuals, tallers de construcció de titelles o dansa creativa i visites guiades ja en llista d'espera.
1: I la principal d'aquestes activitats és la instal·lació concert de la Cupletista del Futur, que esteu escoltant, Glòria Rivera.
4: Que fa un recorregut fetichista per fotografies, vestuari i documents de les arts frívoles, posant les dones al centre de l'escena i amb una atenció especial al recent arribat llegat de la gran Merche Mar.
1: I sense marxar de Montjuïc, pares, mares, pugeu amb les criatures al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
3: Que inauguren un espai pensat per tota la família, l'Arqueolab, on descobrireu com investiguen i treballen els arqueòlegs. Com estudien els ossos, l'art, els paisatges antics, amb tot d'eines, microscopis, tablets, jocs de descoberta i rèpliques gegants de pòlem.
1: I el repte, atenció al repte.
5: Utilitzant dues fustes, intentar fer foc. Aquest és una bona activitat per seure a terra, seure a l'Arqueolab a terra tranquil·lament i apostar la destresa en aconseguir això, el foc.
1: Jo m'hi tiraria tota la nit i no sortiria ni una guspira. Això al Museu d'Arqueologia. I el de la música, que es troba a l'edifici de l'Auditori de Barcelona. Veus? Veus?
3: Un concert molt especial, Veus Lliures.
6: Veus Lliures és un col·lectiu vocal de dones que treballen sobretot la improvisació vocal col·lectiva, dirigides per Celeste Elias, i en aquesta ocasió faran un recorregut animat, vocal, que treballa sobretot la improvisació col·lectiva i lliure per diferents àmbits del museu.
1: Ha de ser curiós de veure, com a mínim, aquestes veus. Doncs, amb música, acabem. Anunciem-vos que demà ens visita una llegenda de la música catalana, Maria del Mar Bonet, que als seus 79 anys publica nou disc i fa nova gira. El control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats, Claudi Arcarons. Bon dissabte.
3: Bon dissabte.
1: Demà, més Tot és Comèdia a partir de la una. Aquí ens veiem a la sèrie Ser Catalunya. Adéu.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
1: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
5: Ui, ens l'hem passat, no?
6: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
7: Vine a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida. Ens trobaràs al carrer Almeria número 1. Ser Empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida SER Catalunya.
8: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
7: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Co. Llemosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
9: De la SER. Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: ¿Qué haces?
2: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
1: ¿Qué es eso?
2: Es el mantra clave del verano.
3: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
4: Joseba Arguiñano, ¿qué hace que en Lidl huela siempre a pan recién horneado?
5: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
4: Claro, Joseba, como nuestro pan campeón del mundo, 750 gramos por 1,49. Ahorras un 16%, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
6: Qui narra homo o el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenia el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoberta, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys. Amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: El País incorpora guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
16: Bon dia, diumenge 17 de maig, diumenge que ha començat amb temperatures més altes que ahir. Han de continuar pujant, Núria Saró, bon dia.
17: Sí, les temperatures aniran pujant de manera progressiva al llarg de les pròximes jornades i, de fet, a finals de setmana parlarem de calor. Des que a finals de setmana, per exemple, a Lleida divendres podrien assolir els 37 graus. Però avui, de moment, encara parlarem de temperatures primaverals o inclús una miqueta per sota del que harien per aquestes dates. Temperatures màximes avui entre els 20 i 25 graus. La jornada d'aquest diumenge comença molt tranquil·la, però atenció que a migdia tindrem ruixats i avui els ruixats i les tempestes seran fortes, especialment a les comarques de Girona. També tindrem ruixats en les comarques de Barcelona, al Pirineu i al massís del Port. Pel que fa a les temperatures actuals, van des dels 9 graus a Girona, 10 a Lleida, 13 a Tarragona i 16 a Barcelona.
16: Repassem ara l'actualitat informativa perquè estem a punt de començar una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos catalans, 3 anys després dels últims, en plena negociació entre socialistes i republicans i amb les protestes de mestres i professors com a taló de fons. El sindicat USTEC reclama als socis del govern, Esquerra i els comuns, que condicionin el seu suport als pressupostos a donar resposta a les peticions dels docents per resoldre el conflicte que els enfronta amb el departament. USTEC ha celebrat aquest dissabte un Consell Nacional per analitzar el cicle de vagues a l'educació pública i el context polític actual marcat per l'imminent acord dels pressupostos de la Generalitat, Susana Ruiz.
18: La portaveu Yolanda Segura diu que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
19: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
18: Segura va explicar que el Departament d'Educació va informar-los divendres a la nit que la reunió que les dues parts havien de celebrar dimarts per continuar negociant passava a dimecres per motius d'agenda de la consellera.
16: Mentrestant, Junts proposa un acord de país per l'educació i reclama reobrir la negociació amb el sindicat. Jordi Turull és el secretari general del partit.
6: Un acord per reconstruir i blindar el sistema educatiu català. El conflicte entre el govern i la comunitat educativa està obert i està enrocat. Hi ha hagut masses decisions errònies que afecten el sistema educatiu.
16: La CUP, per la seva banda, retret a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos del PSC en ple conflicte obert amb mestres i metges. El president Illa ha tancat el seu viatge a Califòrnia reivindicant l'ambició internacional que ha de tenir Catalunya i reivindicant també els valors davant l'ús de la força que exerceix Donald Trump. Des de Los Angeles, Xavier Abelló.
20: Illa havia deixat en segon pla el seu missatge antitrumpista durant bona part del viatge, però l'últim dia i davant d'un públic exclusivament català, a la planta de Grífols de Los Angeles ha reivindicat el multilateralisme i els valors humanistes.
21: Compte que no ho perdem al cap. Tecnologia sí, ciència també, però valors. Amb tot el respecte ho hem dit i hem trobat també en aquest sentit punts de connexió amb les autoritats californianes. Home, doncs un món en què hi hagi organismes multilaterals, que hi hagi un dret internacional, d'acord que hem d'adaptar aquests organismes a una nova realitat, és igual avui que fa 80 anys, i que s'imposi la força de la raó, no ús de la força.
20: El viatge ha servit per signar un acord de col·laboració sobre la gestió de l'aigua i també el Barcelona Supercomputing Center n'ha signat amb dues grans empreses tecnològiques.
16: Gràcies, Xavi. Més coses. Un home va morir ahir a la tarda d'un tret al cap al carrer Mineria de Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, segons va avançar la Vanguardia i ha confirmat Ser Catalunya. Els Mossos investiguen el cas com una execució. El pistoler va fugir i l'estan buscant. Aquest és el segon tiroteig mort a Catalunya en menys d'un mes. 4 minuts i seran les 9 del matí. Nou pas endavant pel desenvolupament del nou Hospital Clínic de Barcelona i el Campus de Salut de Girona. El govern els declararà dimarts com a projectes estratègics, fet que permetrà accelerar-ne els tràmits. Marcos Ferrer.
22: Aquesta decisió dona prioritat institucional als dos centres amb l'objectiu d'accelerar-ne el desenvolupament i consolidar-los com a referents en salut, docència i recerca. Entre els efectes de la mesura, la facilitació de l'accés dels dos projectes a la connexió amb la xarxa elèctrica. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
23: El govern farà un pas més aquest dimarts declarant com a projectes estratègics de país, d'interès generals, els nous projectes de l'Hospital Trueta i l'Hospital Clínic de Barcelona, amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible.
22: Amb aquestes actuacions, el govern vol reforçar el paper de Catalunya com a referent europeu en salut i recerca biomèdica.
16: Per cert, que la dona aïllada precisament al clínic per ser contacte d'antivirus ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. La dona es manté asimptomàtica i continuarà en confinament. Encara en salut, 3 de cada 4 persones celíaques renuncien a participar en actes socials per por a contaminar-se amb gluten. Així recull una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya realitzada entre més de 1.000 persones amb aquesta malaltia.
18: Més del 77% dels afectats asseguren que algun cop han renunciat a participar d'un àpat fora de casa per la dificultat de trobar espais on menjar amb la seguretat que són lliures de gluten. I motius no els en falten, perquè segons aquesta mateixa enquesta, el 83% dels celíacs asseguren que s'han contaminat precisament menjant fora de casa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya.
24: Fer escapades el cap de setmana, viatjar, situacions que haurien de ser d'oci s'acaben convertint en moments d'estrès per a aquestes persones. I d'estar pendents, poder-ho passar malament, amb por a contaminar-se. No?
18: S'estima que a Catalunya unes 75.000 persones estan diagnosticades com a celíaques.
16: Dels esports, el Barça femení guanya la 12a Copa de la Reina de la seva història i s'emporta el triplet de títols nacional a Gran Canària. Anna Palet, bon dia.
25: Bon dia, el Barça torna a ser campió de la Copa de la Reina, ja en van 12 al seu palmarès i és el tercer dels 4 títols de la temporada. Victòria 3-1 contra l'Atlètic de Madrid amb gols de Clàudia Pina, Esmei Brooks i Salma Parayuelo, tots 3 a la primera part en qüestió d'un quart d'hora on el Barça va deixar la final sentenciada. L'escenari de la final, l'estadi de Gran Canària, va reunir 26.093 espectadors, el rècord històric d'assistència en una final de la Copa de la Reina. L'expedició del Barça torna avui diumenge cap a Barcelona, l'equip descansarà i a partir de la setmana començaran a preparar la darrera final de la temporada, el pròxim dissabte, dia 23 de maig, a Oslo, final de la Champions contra l'Olympique de Lió del precisament exentrenador blaugrana Jonathan Giralde.
16: I a la primera divisió masculina, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou en el seu penúltim partit amb el Barça després d'anunciar el seu adeu. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Després de 4 temporades, 119 gols i 7 títols, 3 lligues, 3 supercopes i una Copa del Rei, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui de l'afició del Camp Nou al partit contra el Betis. Lewandowski ha contribuït a la recuperació esportiva del club després de la marxa de Messi i ahir Hansi Flick va assegurar que és el millor professional que ha vist a la seva vida.
1: És un professional player. I never lived this before. It's a perfect role model for all the young players.
0: Tot plegat ho podreu seguir a partir d'un quart de nou del vespre al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
16: Abans, però, Girona i Espanyol es juguen la continuïtat a primera en la jornada unificada d'aquest vespre. Els de Michel s'enfronten a l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, els de Manolo González a l'Osasuna a El Sadar, mentre que a casa nostra Àlex Márquez és el gran favorit per endur-se el Gran Premi de Catalunya aquest migdia a Montmeló. Ho seguirem a partir de les dues. Ara per ara són les 9 en punt del matí.
2: En la cadena SER.
3: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
4: Pero repasamos la información del domingo con Suhaib Nadi. Buenos días.
5: Hola Javier, buenos días. A esta hora, cuando son las 9 de la mañana, abren los colegios electorales en Andalucía, donde hoy están llamados a votar casi 7 millones de electores. Así que vamos a ir en este punto a uno de esos centros en Sevilla, en el Instituto de San Isidoro. Allí está nuestra compañera Carmen García Cauqui. ¿Qué tal? Buenos días.
26: Buenos días. Pues acaban de abrirse ahora mismo las puertas de este Instituto San Isidoro, aquí en pleno centro de Sevilla, que es además la provincia con más escaños en juego. El ambiente es todavía bastante tranquilo en estos primeros minutos de la jornada. Comienzan a llegar los primeros votantes, los más madrugadores, y los miembros de las dos mesas electorales ya están preparados en el interior, con la presencia de apoderados de los principales partidos a la presidencia de la Junta, siguiendo también este arranque electoral que de momento transcurre con normalidad, y una jornada que se alargará hasta las 8 de la tarde. En la capital andaluza están llamados a las urnas casi 1.600.000 electores.
5: Jornada electoral que contaremos aquí en la SER en un especial a partir de las 2 en hora 14 con Aida Bau desde Sevilla, y a partir de las 9 de la noche con Ángeles Barceló y José Luis Sastre también podrán seguir todo el recuento y el análisis de los resultados. Además, del exterior, Israel está preparando un inminente ataque contra Irán, es lo que ha asegurado un ministro del gobierno de Netanyahu a la radio pública de Israel. Sin embargo, este miembro del gabinete ultra asegura que están esperando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ordene. Asegura esta fuente que los ataques forzarán a Irán a sentarse y firmar un acuerdo.
2: Cadena SER. Servicios informativos.
13: El País incorpora guía y avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena SER presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Manuel Vilas, Paula Ortiz, Edor Talamo, Pablo Carbonell, Cristina Monge y Carlos Cano, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón.
27: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
28: Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
29: Joseba Arguiñano, ¿qué hace que en Lidl huela siempre a pan recién horneado?
30: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
29: Claro, Joseba, como nuestro pan campeón del mundo, 750 gramos por 1,49, ahorras un 16%, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
6: ¿Notas que tu cabello, piel y uñas necesitan un extra de cuidado? HSN Care, fórmula única de HSN con silicio, ácido hialurónico y zinc que contribuye al mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas en condiciones normales. Y aprovecha hasta el 50% de descuento hasta el domingo 17. Los que saben elegir, eligen HSN.
7: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
8: Este domingo, Andalucía vota. Cuarta y última parada del ciclo electoral en España. Unas elecciones fundamentales para el futuro de la comunidad y el país. A partir de las 9 de la noche, especial Elecciones Andaluzas, con Ángeles Barceló y José Luis Sastre, desde Sevilla. Cadena SER, servicios informativos.
9: Vamos a explicar bien exactamente qué ha pasado, Mariola.
10: Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Todo.
8: Si buscas respuestas para entender la actualidad...
11: A ver, esta, que tengo muchas preguntas.
8: Aymar Bretos, siempre...
12: O sea, que estamos conversando.
8: En Hora 25. Cadena SER, el poder de la conversación.
14: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
15: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
14: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
17: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
19: Quina és la diferència entre Ràdio FM i Ràdio AM? Per què hi ha llocs on es condueix per l'esquerra? I per què es diu lluna al vidre que tens davant teu al cotxe? Per què no sol? Perquè Skoda queda molt per redescobrir. Skoda, let's explore.
31: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
14: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
32: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
14: Diumenge, a partir de 9:15 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
17: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
33: Jugando a videojuegos. Ojiplática, pregunté. ¿Tu papá? En la cabina solo me deja llevarlo un rato.
8: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER. El poder de la conversación.
27: A vivir que son dos días. Javier del Pino.

0: Clar, jo sóc dels que apago el mòbil quan entro al teatre, però em venien unes ganes de treure el gafal Shazam i caçar aquesta versió, que ho vaig demanar després a la sortida.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Quina és, quina és, quina és? Milano TikTok,
1: eh? Sí, es diu així, però jo crec que ho van fer per TikTok. Sí, sí, sí. Eren són els hooligans cantant el Serà perquè t'hi amo.
0: Bueno, la banda sonora també està molt bé. Però aquesta història, en general, també, i expliques que... O sigui, tu tenies uns amics...
1: O sigui, sí,
0: que es van casar...
1: Tots tres... Sí, jo tenia uns amics que es van casar perquè ell pogués tenir els papers. Sí, sí. Però ells deien, eren molt amics, i van dir, és que nosaltres ens hem casat per amor. Vull dir, això, qui ha de decidir que això no és un matrimoni per amor? És que és més per amor que molts matrimonis que es fan perquè toca casar-se i perquè, bueno... Llavors, ells sempre van defensar això. Que el seu matrimoni era absolutament lícit i hauria de ser absolutament legal.
0: Per aclarir-ho, això és un matrimoni de conveniència?
1: Això és el que se li acostuma a dir, dins la legalitat, que ja sabem que la legalitat a vegades no té res a veure amb la licitud o no, se li diu matrimoni de conveniència. I és el que està penalitzat, o sigui, no es pot fer, és il·legal. No, se suposa... També és una reflexió a fer. Què és un matrimoni de conveniència? És a dir... Què és un matrimoni vàlid?
2: I quin matrimoni no és de conveniència?
1: I quin
2: llavors,
1: matrimoni no és de
2: clar,
1: conveniència, clar, exacte.
0: Però si els matrimonis de conveniències estan en la història, no? Què feien els reis?
1: Efectivament.
2: No, o les famílies vient de Barcelona, d'on sigui, de clar, casar la nena o casar el nen i ajuntar les
0: ben
2: fortunes.
0: Ben casar-los, que se'n deia, no?
2: Exacte.
1: O qui no es casa per no sentir-se sola o sol, exacte. O sí, tantes sí. coses, no?
0: En tot cas, això en l'obra, no plantegeu, Nicolás, Laura, si això, el que dèiem, si és lícit o no, si està bé o malament, si al darrere hi ha màfies, que segurament que hi ha màfies, no? Uh-huh. Que se n'aprofiten. Què volíeu, o sigui, quin enfoc volíeu tractar? Com és la vostra parella? Que s'estima, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Jo crec que hi ha un debat com que a la cultura hi hauríem de superar, que és el fet de qui té dret a migrar o no, o si és legal o no que la gent vingui. Jo crec que això ja és un debat que a la cultura ja podem rentar-nos en les mans, perquè ja és un debat que hauríem de tenir fora. Mm-hmm. Vull dir, ja a partir de que tothom té dret a... emigrar, tothom té dret a començar de nou. Per tant, això és una cosa que diguéssim que l'obra ja deixa una miqueta... O sigui, que clar que s'obre debat en diàleg amb els dos personatges, però que ja es parteix d'aquells dos ja van fer aquest matrimoni i que, per tant, se centra més en com aquesta relació d'amistat evoluciona, perquè, clar, no deixa de ser una relació d'amistat que està travessada doncs, per moltes desigualtats, no? Vull dir, clar, el meu personatge és una dona, doncs, d'aquí, sense... que sí que, evidentment, no és ni d'una família pudiente, que diguéssim, ni res, precaritzada, doncs, com estem tothom avui en dia, però que no deixa de tenir uns privilegis de no haver hagut d'emigrar, no haver hagut de començar de nou amb una nova xarxa. Llavors, clar, també és com una mica la relació d'amistat des d'aquesta desigualtat, no? I com aquesta amistat es transforma a partir d'aquest pacte.
0: Amistat, amor...
3: Las dos. Es que yo pienso que por ahí
0: sexe
3: también va la obra.
0: Sexe poquet,
3: no,
0: veient,
3: sexe
0: no
3: hay.
0: Fíjate que ya estic...
2: Bueno, como los matrimonios, ¿no?
1: Es que
4: matrimoni tal cual.
3: Exacto. No, claro, porque también es también instalar también la amistad como un vínculo importante, ¿no? No más que una pareja y también... Volviendo un poquito antes también, ¿por qué el Estado tiene el derecho a preguntarte o a exigirte con quién te puedes casar? O sea, son ese tipo de cosas que uno acepta y dice, pero espera, ¿por qué el Estado me puede cuestionar a mí con quién me decido casar? ¿No?
1: ¿Y por qué motivos? ¿Y por qué, no?
3: Sí,
1: sí. I ha dit una cosa molt important, que és el tema de posar en la jerarquia de les relacions l'amistat com un valor important, no? Perquè la societat està canviant i estem canviant i la nostra manera de relacionar-nos i de fer família de la manera que sigui, no? I per què no donar aquest pes a l'amistat? Que ara sembla que és un debat que està començant a estar bastant, no? Es posa sobre la taula a molts llocs i en el debat públic hi és, això, no? Perquè, clar, cada vegada hi ha més gent que no es vol casar, que les relacions de parella van i vénen...
0: Relacions obertes...
1: Clar, llavors un vincle d'amistat potent, moltes vegades, a més... Moltes vegades fins i tot tens més confiança i tens més coses en comú i més tot amb una persona amb qui tens un vincle d'amistat molt fort que amb algunes persones de la teva família. Hi ha gent que fins i tot amb els seus pares, no? Que se suposa que és allò intocable.
0: Què estaríeu disposats a fer per aquesta amistat?
3: Un montón.
4: Moltes coses.
3: Es que yo también creo que, por tanto, también lo que decía la EO me parece muy importante, que tiene que ver con que también los vínculos de amistad, por ejemplo, desde este espacio, desde afuera, por ejemplo, que yo soy de afuera, aquí son muy importantes mis amistades, porque es mi familia. Entonces se vuelve un vínculo muy importante.
0: Y te ayudan.
3: Y que te ayudan, y que te estiman, y que están ahí, y que comemos juntos, y que nos abrazamos, y que pasamos todo este tipo de cosas. Entonces también, claro, cuando se termina una relación de amistad, tampoco nadie te dice... Hoy, ¿cómo estás? Porque en el fondo se asume como si no fuera tanto y puede ser incluso más. Entonces, por ahí va también el asunto.
0: Sí, sí. També es viuen dols. No? Es pateixen els dols per les ruptures.
1: També se n'està parlant molt últimament.
0: Sí, sí, sí.
1: Però és un dol amb el que es costa saber què fer, perquè és com que...
3: Clar.
1: És una cosa, bueno, les amistats van i vienen, bueno, les amistats van i vienen, ja, però passes dol. I no és, s'entén, si tu dius, ho he deixat amb la meva parella, tothom entén que, oh, no, ostres, anem a cuidar-te, però si dius, és que m'he barallat, o sigui, no ens parlem amb un amic, és com, bueno, ja, sí, clar, si estàs...
2: Ja passa, coses, sí, ja passa.
1: Clar.
0: Per què els personatges havien de ser actors?
3: Bueno, porque se juega mucho con la teatralidad también en la obra, ¿no? Se juega mucho, porque también se habla mucho del teatro también, ¿no? También como lo que es ser actor, lo que es querer ser actor, lo que es poder tratar de trabajar como actor también, porque, o sea, claro, lo que decía un poco Laura antes, cierto privilegio, pero tampoco ella tiene tanto privilegio más que yo, ¿no? Estamos los dos precarizados desde cierto lugar, y desde cierto lugar estamos en ese lugar desde el borde. Entonces, como, claro, nos gustaría poder estar en otro espacio, pero bueno, por las posibilidades de, no sé, culturales, sociales, a nivel, no sé, económicos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? No se llegan a ciertos espacios. ¿Por qué no se llegan también?
1: Y el joc de la ficció, ¿no? De siempre, con que ellos están, en teoría, fent una performance,

0: com que ells estan, en teoria, fent una performance, no?, a la seva vida, també és, jo, hi ha aquest doble joc d'estem fent veure i bueno, però qui no està fent veure, no?
1: Qui no actua?
0: Sí, sí.
1: Qui no fa teatrillo?
2: Qui no fa teatrillo el seu matrimoni, no? Ah, qui no en fa?
0: Sí. I a la vida, sí, en general.
1: La vida en general.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: La llengua, tu.
3: Bé,
1: clar, a aquest noi li costa passar, bueno, fer càstings primer i després passar-los.
3: Sí.
1: Perquè té, per exemple, l'entrebanc del teu accent.
3: Bé, un montón també, ¿no? O sea, como, claro, porque no es solamente entender o hablar el otro lenguaje, sino es hablar en el acento correcto. Que eso también es una pregunta bien entretenida, ¿no? ¿Cuál es el acento correcto?
1: Entonces, ahí también, Shakespeare.
3: Por ejemplo, ¿no? un Hamlet, o algo también de acá, o también de otro lugar, ¿no? También, entonces, claro, ahí entran muchas dinámicas. Me parece interesante también, porque en el fondo las lenguas también son muy importantes, ¿no? La lengua catalana, la lengua... O sea, todas tienen lo suyo y tienen esa riqueza. Entonces, por ahí también va un poco el asunto.
4: Mm-hmm. Sí. Bueno, i a Catalunya no, hi ha hagut èpoques, ara sembla que no tant, però que semblava que només el teatre català acceptava l'accent
0: central
4: o gironí, però sí, la gent de les Illes Balears o de Lleida o Tortosa que anaven al teatre, els hi canviaven, i llavors acaben parlant una mena de català estrany. Que no és
1: home, mires els de la Calòrica, els de la Calòrica, que tu converses amb ells...
4: El Xavi Francesc és valencià.
1: I són super d'allà, mallorquins
0: i tal. La veritat són mallorquins.
4: Sí, sí, la Triol, l'Ester, el Iago són de Mallorca. Sí, sí, sí, de Mallorca.
0: Bueno, és aquesta cosa de l'accent, i dius, bueno, i per què no poden parlar els personatges cadascun un accent diferent i una... No? És un dialecte diferent, és que on està el problema, no? I això es planteja. De fet, el càsting que se suposa que va fer el seu personatge, el Mateo, ja vam decidir que no anava a fer un càsting en català, sinó que perquè podria tenir més inri. No, home, l'obra és en català, has de poder parlar. Vam dir, no, aquest noi representa que va fer un càsting en castellà, en una obra que serà en castellà, però el problema és que parla xilè. I llavors, clar, el xilè no queda bé.
1: Sí, sí. I que, bueno, i que hi hagi tant de teatre en aquesta obra, que es parli tant de teatre, també dona peu a criticar certs individus de la faràndula.
0: Sí.
1: Aquests privilegiats que van de progrés amb el xandall i les ungles pintades. En qui pensàveu?
4: El xandall Adidas.
0: Jo no diré en qui pensava.
4: Digues noms,
0: perquè jo crec que...
1: Però pensaves en algú.
0: Jo pensava en diverses persones.
4: Famílies del teatre català, cognoms il·lustres.
0: Pensava en diverses persones il·lustres i gent que no va d'il·lustre i va d'outsider, però ja tu saps.
1: Se li veu, el plomero.
0: Sí, sí, sí. Vull dir, a mi m'agrada molt jugar que després jo mateixa, vull dir, jo al final, a dia d'avui, jo sóc una privilegiada. Jo sempre ho dic, jo sóc una privilegiada. Jo vinc de working class i de la precarietat, però jo, mira, he sigut de les que he aconseguit fer aquest ascensor social, que després em sento transfuga de classe i em sento la culpa.
1: Et sents malament, en sèrio?
0: Sí, home, sí,
1: per
0: clar.
1: Per ara estrenar el Festival Grec amb el Nelson Valente...
0: Sí, sí, sí, però això són coses que jo m'estic treballant i que els que ens passen aquestes coses ens les hem de treballar perquè tampoc t'has d'estar fustigant. Però sí que quan tu has sigut molt crítica amb l'establishment i no sé què, i de cop t'hi trobes, també has de ser coherent i dir, bueno, amb tu mateixa també dir, bueno, nena, que tu ara mateix ja estàs en una situació privilegiada, que bé, que tant de bo tothom pogués gaudir d'aquesta situació. Però és veritat que et genera una sèrie de conflictes. Llavors, a mi m'agrada també enriure'm en una mica de mi mateixa, d'en qui... És allò, la cosa aquesta d'en qui t'estàs convertint, no? I d'això, però sí, perquè penso que a vegades es parla molt de la condescendència amb les que es tracten els temes socials, que moltes vegades són una cosa d'aparador, que no hi ha fons, que no hi ha... No? I això també, d'això
1: la diversitat, el personatge de la Laura, critica molt que aquest individu doncs, utilitzi, se n'aprofiti, no?, d'aquests actors racialitzats o d'altres països per blanquejar, fins i tot per rebre subvencions, tot això es diu. Tot això està passant, ara? Tot això passa? Ui,
0: sí,
1: el periodista que es pregunta.
0: Sí, sí, passa. Sí, passa. El que passa és que és veritat que aquí és complex el debat, perquè llavors què fem? Vull dir, jo crec que sí, jo crec en la discriminació positiva. O sigui, és superlleig, però penso que és que si no hi ha discriminació positiva, llavors no existeixen aquesta gent. Llavors és com complicat, no? Perquè no vols fer el pamfleto, però llavors tampoc vols... Perquè ja estan invisibilitzats, doncs encara invisibilitzar més. Vull dir que és delicat el com trobar. Jo crec que, com que estructuralment la societat no estem en aquest punt encara i tenim molta feina a fer, és com extraordinari que hi hagi el que diem un Èdip al Teatre Nacional.
4: Justament ara, l'Èdip Antígona, que té el repartiment més divers de la història del teatre català.
0: Exacte.
4: És així.
0: Sí,
4: amb la germana Sey, amb el Mohamedian, amb el Babu Cham, i està molt bé que així sigui, amb el Joel Cojal.
1: O el Nacional l'any passat vau fer el Wot de Foc.
0: Exacte.

0: també hi éreu vosaltres.
1: Sí, sí, que era un elenc també molt divers.
2: Total, total.
3: Sí, sí. Pero también sí es muy entretenido porque se dice diverso, pero por ejemplo, de la obra ahora de Edipo, ¿no? Sí. Son todos catalanes. Yeah. O sea, perdón.
2: Sí, sí, claro, sí.
3: O sea, como sí, claro. Y el año pasado nosotros éramos solo tres personas de afuera.
1: Claro, que cuando ella es diverso.
3: También, sí, claro, sí. Entonces también, como, ¿qué se entiende por diverso, no? Porque toda esta gente es de acá, de aquí, de catalana.
1: Sí, crec que al final també una de les reflexions que fa l'obra és com aquestes contradiccions de vegades del llenguatge de tu ets de fora, ai, però no puc dir de fora, però sí, però no ho he dit amb aquest sentit, saps? Que és una mica com les coses que ens passen, no? De ja, però jo sóc la teva amiga, però ja, però això és racista. No, però jo no ho volia dir
0: però
1: així.
0: Però què fem amb això? Perquè clar, jo tinc aquests dubtes. Jo com a periodista, doncs, estàs dient, no, digues racialitzat per no dir negre, per no, saps? Totes aquestes coses i...
4: Jo penso que hem de fer molta feina, vull dir, és una feina que com que... o sigui, ens hem de deconstruir una mica totes, no?, i tots plegats, perquè, o sigui, ens costa... O sigui, som una... hi ha una certa generació que costarà molt, una generació que està, jo crec que no ho pot... O sigui, jo veig allò, doncs, quan veus els familiars més grans, que dius... Aquí ja és difícil, però és que la nostra generació, diguem, més o menys... Estamos en ello alguns. Alguns, perquè no tothom, perquè sembla... No, ara es comença... Bueno, es comença a poc i en certs àmbits, perquè no és veritat que la majoria de la societat estigui en aquest xip. Llavors, és una feina, clar, ho portem en vena, una manera de parlar, una manera de referir-nos a les coses i uns valors, unes valoracions, no?, d'unes persones i unes altres. Llavors, això és difícil, però s'ha de fer feina. Jo crec que el punt de, ja, que et faci... Ui, que et faci cosa, dir segons què, bueno, doncs és un petit pas, però sí, tenim
0: que s'encengui
4: però tenim molta
0: no?
4: feina, sí, jo crec que sí.
0: En aquesta obra, com dèiem abans, té un lloc en llac. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Com portes les vocals neutres, no?
3: Les sonores. Crec que ahí están, cada dia, cada vegada millor.
0: Però prou bé, no?
3: Sí, sí, no? I aquesta canció m'agrada molt ara. Sí, sí, perquè clar, així pren. Sí, tot el fruit que pugui donar.
0: Nicolás, tu ets migrant dels bons o dels altres?
3: No, jo soy de los malos.
0: Quina aberració, hòstia, és que és aberrant. Idea que et plantegem, però és molt real. És el que passa.
4: És el discurs. Sí. És el discurs.
2: Sí, sí.
0: Us ho trobeu en el carrer. De fet, aquesta obra neix... Bueno, vosaltres ho dieu en el programa de demà, d'experiències concretes, no?, de persones que es troben doncs,
3: bé,
0: tractades amb desconfiança, dieu, exposades, violentades...
3: Y es una realidad también muy presente en Barcelona, o sea, las parejas de hecho, por, o sea, por conveniencia, por papeles, por lo que sea, por legalidad, en el fondo, para poder vivir. Es un... O sea... se vive completamente aquí en Barcelona, o sea, todos los meus amics como que son de afuera y que tienen estas necesidades, la mayoría está casada por papeles de hecho, o sea, y entonces también pasaba eso con la Laura también cuando empezamos con la Evo a trabajar, que era como, ¿qué hacemos como primera obra, no? Como qué temática está, porque en el fondo trabajamos del territorio y a partir del territorio está, claro, acá hay un tema, que no sabemos de dónde abordarlo. Y bueno, después la EU lo condujo a este lugar que tiene que ver con una relación que se desprende. Eso me parece muy interesante también. Porque no, la obra no es solo de los papeles, la obra va de una amistad. Eso es muy bonito también. Así, eso.
4: Sí, lo troncal de l'obra realment és l'amistat. El que passa que, clar, al final doncs toca de forma col·lateral i està molt present la qüestió de la seva situació concreta d'aquests dos personatges. No? Sí.
0: I amb la regularització que està en marxa, la cosa canvia?
3: Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. O sea, en el fondo, claro, la regularización va a tomar un montón de gente, pero en ese sentido igual habría que esperar también. A ver cómo se va a dar esa regularización y con qué tanto va a continuar eso. Pero también tiene que ver con... Es que es un tema tan largo.
0: Ja, i tenim tan poc temps, em sap greu.
3: Però, bueno, esperemos que sí, o espero que sí. O sea, sobre todo porque ojalá la gente pueda poder, no sé, trabajar, eso, trabajar y poder hacer su vida.
0: Sí. I viure.
3: Exactamente.
0: Viure.
2: Bueno, i en aquest país hem oblidat que fa 4 dies pues, emigràvem a Alemanya a treballar o...
4: Ah, sí, i tant.
2: I vull dir, és un país també de migrants.
4: I no fa tant, pues, tenies estudis universitaris, però què feies aquí? I fa no res, la gent està marxant.
2: No, buscar-te la vida por ahí, això és un migrant. emigrar. Passa que aquí tenim les dues categories, no? Immigrants o expats. Clar, si són rics i venen amb sou...
4: Això se'n parla.
0: Que no tenim temps. No m'obriu melons. Bueno, en tot cas, teniu moltes setmanes, perquè estareu fins al juliol. Sí, aquí a la sala Flyhard de Barcelona. Acosteu-vos fins al barri de Sants a veure Per amor, un pacte d'honor de Leo Manzanares amb Nicolás Fuentes i Laura Riera. Gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
0: I que tingueu sort.
4: Això, que tinguem sort.
0: Tots, que tinguem sort. Una abraçada. Ens quedem amb l'Oriol.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia.
3: Arribem a dos quarts de dues amb l'Oriol Puig Tauler, el nostre crític d'arts escèniques, amb un parell d'estrenes.
4: Sí, una de les moltes que he anat veient aquests dies, perquè és clar, aquesta ciutat no para, eh?
3: Ah,
4: no para.
3: Jo aquesta li tinc... Bueno, a les dues que ens portes li tinc moltes ganes.
4: Sí.
3: Anem a pams?
4: Anem a pams.
3: Vinga, anem a mirar el firmament.
5: Penseu en les dones que seran en aquesta sala quan aquest cometa torni a aparèixer. I el que pensaran dels nostres esperits fràgils. La vergonya que sentiran quan sàpiguen que se'ns ha concedit el nostre propi tribunal i només hem sabut imitar el que tenim aquí baix.
3: Ja fa estona que sabem que Sílvia Abril és molt més que la niña de Shrek,
4: i tant.
3: I que la còmica fantàstica que és.
4: Sílvia Abril, una gran actriu de comèdia. I què passa? Que, curiosament, les bones actrius de comèdia són bones actrius.
3: I
4: poden fer comèdia, poden fer un musical, poden fer, en aquest cas, un drama. Drama que no és només drama, que també té punts de comèdia i té punts... Però, bueno, està fent ara El firmament a la sala petita del Nacional. I et volia preguntar tu si recordes quin és l'últim cop que has vist 13 actrius en escena.
3: La plaça del Diamant, quantes eren? Eren moltes, també,
4: mira,
3: no?
4: Ben vist. Potser sí.
3: Sí.
4: Deurien ser
3: un número semblant. No sé si tantes, però...
4: Potser eren 10 o 12, però bueno...
3: No és habitual.
4: A la sala de Flaiher no hi cabrien, ara que han marxat Leo i companyia,
3: no,
4: però
3: no.
4: Vull dir, això, Firmament, és un text de la britànica Lucy Kirkwood, traduït i adaptat al català i a la realitat catalana per la directora Cara Roda, que encara està fent Ànima aquí al costat del Tívoli, que estava dirigint Ànima al TNC. I llavors, aviam, saps de què va la cosa?
3: Digue'm, il·lumina'm.
4: Som a l'any 1759 i ens trobem en un poble de la Catalunya interior, la Catalunya rural. Això és aquesta adaptació que ha fet, que trobo que funciona molt bé, la Gara Roda, perquè és un text britànic, però que no cal, o és, no caldria que els noms fossin en anglès, a més, perquè té molta importància també la geografia, les classes socials de les dones. Llavors, aquestes dones... Hi ha hagut una jove que ha estat acusada de matar una criatura i llavors ja la volen penjar, la volen sacrificar a la forca, el que es feia aquí també durant tants anys.
3: No estem parlant de bruixeria.
4: No, no. Tot i que la, quan hi ha dones que fan coses sempre apareix la cosa de la bruixeria. I llavors, en aquest poble o en aquest lloc, com que aquesta noia acusada diu que està embarassada, si és veritat que està embarassada, en lloc de matar-la a la forca, l'enviaran a l'exili. I llavors aquest poble o aquest sistema judicial determina que ha d'haver-hi un jurat de 12 dones, com, és una mica com si fos 12 homes sense pietat, no? Aquella pel·lícula mítica que han de decidir si una persona és culpable o innocent, doncs aquestes 12 dones han de determinar si realment està embarassada o no. Perquè llavors això, si està embarassada de veritat, doncs no la mataran, però l'enviaran a l'exili. Què és molt interessant d'aquest text? Aquest text parla molt de maternitat, sexualitat, clar, estem parlant d'èpoques de les dones, això trobo molt interessant, que tenien 20 fills, però parla, mira, jo no he tingut 20, però se m'han mort 5, he tingut 10 avortaments, es parla de la menstruació, es parla de la menopausa, això està molt bé. Llavors, què passa? Trobo que aquest text és una cosa que és molt britànica.
3: Està arribant al pro, senyores i senyors.
4: És massa llarg, és massa llarg. Perquè
3: dura
4: 2 hores i 3 quarts, amb entreacte inclòs. És a dir, a la primera part només et presenten els personatges, i a la segona part és quan passen les coses. Això de què ve? Perquè el teatre britànic passa molt que han de fer obres llargues, perquè han de justificar el preu de les entrades, que ja són molt més cares,
3: i
4: han de vendre cerveses i gelats i això a les mitges parts. No, de veritat.
3: No, ja funciona molt, eh?
4: Això ho vaig pensar també veient Gegant, no? L'obra amb Josep Maria Pou, Roald Dahl, que també era una obra que jo trobava llarguíssima. Dius, home, al final és un sopar o un sopar amb conflicte. Bueno, perquè ha de ser llarga.
3: Vull recordar que la gent pot entrar, amb begudes i amb menjar dintre del teatre.
4: A Londres sí, aquí no.
3: A Londres,
4: aquí no,
3: a Londres, dic,
4: però
3: a Londres. No,
4: però que això. Llavors, clar, aquí tenim un gran repartiment, a part de la Sílvia Abril, doncs, amb grans actrius com la Teresa Vallicrosa, la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Maria Garrido o l'Esther Cort. També trobo que hi ha tants personatges que hi ha diversos personatges, sobretot les dones més joves, que és que tenen molt poca entitat, tenen molt poca xitxa.
3: Però clar, ja ve d'origen, no?
4: Clar, però estic criticant el text de l'autora, que com que va tenir aquesta idea de, val, posem aquest jurat de 12 dones, però és que n'hi ha moltes que tenen tan poca cosa que llavors... I també trobo que hi ha moltes coses que l'autora ens està explicant la seva, el seu pensament, que dius, vale, i estem d'acord que una dona, la Sílvia Abril, el seu personatge és llevadora, una llevadora sempre sabrà més o coneixerà més el que és un part que un metge, o una dona que està embarassada, diu, vale, encara que el metge digui no sé què, tu pensa que ningú com tu coneix el teu cos. Dius, sí, però són coses que ja sabem o ja hauríem de saber. Però bé, comprem l'espectacle, té una sorpresa musical que no direm, perquè no es pot dir, i el podeu veure que s'estan acabant les entrades, al punt d'exaurir-se, fins al 14 de juny a la sala petita.
3: Disfrutar d'aquestes actriuasses, eh? I parlant d'actriuasses i actriuassos, ens hem d'aixecar, eh?
4: Sí.
3: Mal pit?
4: Mal pit.
3: Com ningú de l'audiència ha reconegut, aquest és l'himne de Dinamarca.
4: L'himne nacional de Dinamarca, perquè aquest divendres, just fa dos dies, es va estrenar Dinamarca, un text de la Lluïsa Coniller dirigit per l'Alberta Ribas a la Sala Beckett. I clar, amb un duo protagonista increïble, que és Imma Colomer, tots drets, i Pere Arquilloé.
3: Està cada vegada millor.
4: A més, fent de mare i fill. És una fantasia absoluta. A més, els mons de la Lluïsa Coniller, que ja són fortets, però a més, els mons de l'Alberta Ribas, que són encara més fortets. Perquè jo he de dir que sóc... L'època, tota l'època Albertí dirigint Lluïsa Coniller, molt bé, però les Ribas, que ja en porta 5 o 6, déu-n'hi-do, perquè va fer el jardí, va fer el gos, al contrari, i ara aquí...
3: Això és un Hamlet?
4: És molt lliurement inspirat en el Hamlet, perquè, clar, ens trobem a Copenhague, una mare i un fill viuen junts, una relació una mica tèrbola, tòxica, i arriba una carta perquè el que era el marit de la dona està en un asil, en una residència, i llavors descobrim que era l'oncle del fill. És a dir, hi havia un pare que va morir, i com passa a Hamlet, el germà, és a dir, l'oncle de l'Arquilloé, es va casar amb la mare. Llavors hi ha aquesta referència, i altres referències, apareix la paraula en terra morts, apareix una cortina, que et pot fer pensar en el moment de la cortina del Hamlet, no?, que apunyalen el Poloni. Bueno, és sobretot una relació molt conillaliana d'una família, o una mare i un fill bastant particulars, però amb aquest toc, o amb aquest redoble de les Ribas, que juga a una cosa que comença més o menys naturalista, una sonografia de la Sílvia de l'Anyó, és un apartament, una casa, però mica en mica la cosa es va estranyant, es va distanciant, va jugant molt a la metateatralitat, és a dir, jugar a ensenyar l'artifici, vull dir, estem en un teatre, estem veient una sonografia, hi ha elements que apareixen com una tramoia, una tècnica que entra a fer coses, veiem que la sonografia, que és realista, comença a tenir unes sorpreses, i sobretot la interpretació, estan els dos estupendos, però és que l'Imma Colomer està
3: increïble. Tu dius que estem
4: increïble.
3: En un teatre, però t'ha fet pensar en una pel·lícula, i en una actriu de Hollywood,
4: exacte,
3: una estrella.
4: Exacte, la Betty Davis a Que fue de Baby Jane, aquella mítica pel·lícula.
3: Això són palabras mayores, eh?
4: Sí, que en aquell cas eren dues germanes, però que també a mi me va recordar perquè
3: la Joan Crawford,
4: cosa...
3: no? És la pel·li,
4: exacte,
3: que
4: la Joan Crawford, la Betty Davis, en aquest cas no són dues germanes, és una mare i un fill, però hi ha una relació això bastant estranya, i sobretot estèticament, com les coses que, com estèticament comença l'espectacle, com acaba, em va fer pensar molt en el Baby Jane. A part, dius, ole, Imma Colomer, que està estupenda, és una actriu molt generosa, perquè està entrant al joc de tot el que li proposa l'Alberta Ribas, que ella, les entrevistes que fan a la Beckett, doncs, que estan a la web, deia, quan assajàvem, nosaltres veiem que el text anava per una banda i la direcció de la Ribas per una altra, i hem acabat veient que casa, no?, que la cosa s'uneix. Però jo, mira, l'Imma Colomer, perquè ja té el Premi Margarida de Xirgo, que és un premi que no, només per guanyar un cop a la vida. Jo li tornaria a donar el Premi Xirgo per aquesta interpretació, de veritat t'ho dic.
3: I a més al costat de l'Arquilloé.
4: I també em fa molta gràcia, perquè això, que és coproducció de la Beckett amb Vitó, amb Central de Produccions, quan giri per Catalunya o giri pel món, i el públic de l'Arquilloé vagi a veure el Pere Arquilloé esperant una comèdia, fliparà, però això també m'agrada molt, que el públic de Catalunya flipi quan vagi a veure Dinamarca.
3: Sí.
4: Per tant, visca Dinamarca, que tindrem a la Sala Beckett fins al 14 de juny.
3: Esperem tenir-te a tu molt aviat.
4: Molt aviat.
3: Aquí, el Tot és Comèdia. Oriol Postauler, gràcies.
4: A tu.
3: Fins ara. Ens quedem amb la Maria del Mar Bonet.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: I el Tot és Comèdia, de la cadena Sèries Ser Catalunya, saludem Maria del Mar Bonet, rebem, i la rebem quasi que a casa teu. Bon dia, Maria del Mar.
2: Hola, bon dia.
3: Què tal? Perquè en aquesta casa, Ràdio Barcelona, forges un dels primers records.
2: Això era molt curiós per una persona com jo, que començava a cantar alguna cosa, doncs tenia molta gràcia, la veritat. Mm-hmm. Poder fer, anar amb la guitarra i tocar una cançó i ser presentat per a l'Escamilla i que hi haguessin companys, doncs el Serrat, el meu germà, el Guillem de Fac, la Queta i en Teo. Hi havia gent aquí, molta gent que passava per aquest estudi. Uh-huh. I hi havia públic també, que això també estava molt bé. No només el públic que t'escoltava per la ràdio, sinó que el públic en directe, no? Que era com un petit teatre. Estava molt bé.
3: Estàs preparada per sentir-te tu amb això? 17, 18, 19 anys? No? És que no sí. Recordo ben bé. Jo crec que això devia ser, digue-m'ho tu, el 66, 67?
2: No ho sé. No? Jo de veritat que no ho sé.
3: Què, ens ja. Escoltem?
2: Sí.
6: ¿Qué canción en el día de hoy será de Mallorca o de Menorca?
7: De Mallorca, una cançó divertida, es diu La meva mare meva, jo no vull casar.
6: Val, doncs...
7: Diu la cançó, eh?
6: Sí. No, però tu també et vols casar.
7: Home, no ho sé.
6: Sí, un dia d'aquests que tinguis festa, et casaràs. Maria del Mar Bonet, con canciones de Mallorca.
3: Claro, en castellano, también, porque era l'època.
2: Sí. Bueno, una nena de 18 anys acabada d'arribar aquí per estudiar ceràmica i aquestes coses, i que la feien cantar en tant, i té molta gràcia, això. Mm-hmm.
3: Això fa... Bé, de fet, estàs celebrant 60 anys de cançons i de música. No sé si ets molt de mirar enrere.
2: No.
3: Gens.
2: No diria gens, perquè també jo tinc un arxiu i tinc coses i de tant en tant hem de mirar, però no, la veritat és que no. Jo miro més al d'ara, en aquest moment. I futur, no, una setmana.
3: A setmana vista.
2: Sí, el futur és ara.
3: Però si permetessis de mirar, què sentiries?
2: Que va molt de pressa el temps, és això. Que no te n'adones i ja has arribat a una època. Són com estacions, jo diria, d'un tren, no? I vas passant i les dècades passen com amb una rapidesa que fa por i tot.
3: Doncs ara estem a l'estació L'aigua no cansa, perquè celebra 60 anys de trajectòria amb un nou disc, Maria del Mar Bonet. Blau.

0: com una oració.
1: De Blai Bonet.
2: És un poema preciós, sí.
1: Sí que ho és, sí.
2: Està dins un llibre que es diu Poemes de Setmana Santa, molt religiosos, molt com... Bueno, ell tenia una espiritualitat molt especial, el Blai Bonet. I en aquest llibre de poemes, el Perera Fons va fer un espectacle dedicat a aquests poems de Setmana Santa. I em va demanar que cantés aquest poema i alguns altres de la Verge Maria davant del seu fill mort, no? I aquest a mi m'agradava molt, el Blau Gisol de Roses Blanques, no? Em recordava molt el Blai a casa seva en el seu pati, amb els rosers blancs, al mig d'un poble com Santanyí, no? On encara passaven les ovelles al costat, i això que diu ell dels vels estorats, no? I bé, sempre m'ha agradat el poema. Jo pensava que seria un espectacle gravat, que algun dia ho gravaríem tot, de dalt a baix, perquè hi havia actors, hi havia músics, hi havia un cor... I que es gravaria el disc, no? Però no es va arribar a fer. I aleshores vaig esperar molt per cantar-la jo, però jo l'anava cantant.
1: Ja te l'havies fet a teva.
2: Una mica, no? Sí. M'agradava tant que la vaig treure d'allà. Sí.
1: Ara que deies això de l'espiritualitat i la religió, la poesia és la teva religió?
2: Home, la poesia és una de les coses més importants per mi. No diria si és religió, no. No. No m'agrada que fos una religió per mi, això. No. Sinó una cosa que m'ajuda a viure. M'ajuda molt a viure, la poesia. Sí.
1: I és pretensiós de dir que la poesia ens pot salvar, diguem, en aquesta època fosca, no? De guerres i de retorn dels populismes. I és una mica pretensiós, potser, no?
2: No sé, hi ha tantes coses que ens podrien salvar. El primer és que de no voler la guerra a ningú. A veure si logrem algun dia, no? Aquesta humanitat que sembla sanguinària des de que va néixer, no? Des de que tenim la història al davant, no? Que sembla que sempre hi ha hagut guerres i sempre hi ha hagut esclaus i sempre hi ha hagut gent que pateix i gent que pateix el que volen quatre, perquè és curiós això, no? Que els que volen la guerra són potser quatre persones o deu, però no tot el poble, no? I aleshores el poble aguantant, no?
1: Per tant, les vostres cançons contra el franquisme tornen a tenir, malauradament, el seu sentit?
2: Bueno, és que els nets del Franco estan en el Congrés dels Diputats dient el que volen dir, no? I els senyors i les senyores de dretes, que són, pues, això, parents del Franco, perquè el que arriben a dir, doncs és molt això, no? Per això jo crec que les esquerres s'han de mobilitzar, perquè... Això és molt greu. El que està passant ara és molt greu.
1: Bueno, la música que serveix per protestar, per indignar-se, per alçar la veu, i una de les cançons amb més força, crec, d'aquest disc i missatge, és... Saigono. El Saigono. Escolteu.

0: vena pel cap el a galopar i em ve pel cap, diguem no, i és aquesta música, és aquesta música de protesta.
1: Bueno, de protesta i del crit que fa la gent, perquè en realitat ho volem tots, el que dic aquí, no? Que arriba un moment que hem de dir prou a les matances de les dones, no? Mm-hmm. Quantes dones s'han matat des de que ha començat aquest any? Quantes? Clar que això contínuament ho veiem als diaris, no? Doncs tal persona ha matat aquesta dona de 40 anys, de 20 anys, de 18 anys, ha matat dues, ha matat una... Dius, com és possible això? No? Jo crec que hi ha una tasca aquí de recompartir aquesta sensació de que a les escoles i la gent i la família i tothom hauríem d'ensenyar a les criatures des de petits, nens i nenes, tots, no?, que l'altre és un temple. Que l'altre és un temple, que no es pot tocar.
0: Per ser aquest missatge tan potent, el mescles amb un altre que és contra, diguem, aquests polítics que ens ha tocat, especialment sí. A València, amb tota la gestió de la Dana, no?
1: Sí.
0: Escrius, i que treguin aviat els polítics responsables.
1: Això ho vaig escriure per desembre, i això havia passat a l'octubre. I t'anaves indignant, perquè, clar, el que va passar és horrorós. I a València i al País Valencià ho saben, com és l'aigua allà, no? Com és l'aigua quan cau amb aquesta força, no? Però tenir polítics que s'han de cuidar de que la gent no pateixi d'aquesta manera, no es morin, tantes víctimes a sobre d'aquests polítics que dius, però què és això? I mutisme, i amagar el polític, i amagar la història. I dius, no pot ser. Respecte a les víctimes, quantes? Quasi 300? Tantes cases destruïdes, tants comerços, tanta destrucció, no? I on són aquests? Aguantant la cadira, no? Aguantant-se ells. Jo ho vaig dir perquè és el que vaig sentir dir. Que els treguin, que no serveixen per res. Que encara han fet més gros el desastre.
0: Aquests són el PP i Vox, que estan governant a València.
1: Home, esclar.
0: I, home, podem introduir, si vols, el tema de la llengua, perquè en Manel...
1: Bueno, esclar, això...
0: Uf, en Baixauli, que és un grandíssim escriptor, ens deia aquí al programa...
1: Això els encanta.
0: Que els que governen estan obsessionats en aniquilar la llengua.
1: Perquè forma part de l'ànima del país i no poden suportar ni parlar dels Països Catalans, ni parlar de la llengua que es parla aquí. No, no, tot això ha de ser...
0: Perquè a Mallorca com esteu?
1: Igual, o pitjor. Cada vegada, sí, clar, és que si el govern balear es dona la mà amb Vox, és que sempre estem igual. Sembla que aquests polítics no hagin anat a escola, no sàpiguen el que és la llengua, no? Que no s'ha de barrejar amb la política. La llengua és l'ànima, l'essència d'un país. Jo crec que sense el català, què seríem? Ni Catalunya, ni Països Catalans, ni res.
0: Tu hauries pogut tenir una carrera, diguem, més gran o més àmplia, que ja la tens, eh? Si haguessis acceptat la proposta de cantar en espanyol i en altres idiomes, que vas rebre ofertes, però tu hi vas renunciar per continuar cantant i expressant-te en la teva llengua,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, clar.
0: Aquest català que vas aprendre d'estranquis amb el teu avi, no?
1: Sí, això de repent... t'ajuda quan tens aquests problemes, no, de gent que t'estima, d'una discogràfica, per exemple, no, que veuen que tu pots ser pots anar als Estats Units i pots tenir una carrera diferent a la que tens, no? Si parles amb altres llengües, si cantes amb altres llengües, no? Jo sempre els he agraït que tinguin aquesta... d'això que també em deien d'anar a Eurovisió, però jo els hi vaig dir que no, perquè jo creia que aniria a perdre. Dic, vosaltres...
0: Però cantant en català o en castellà? Perquè, clar, tenim el cas de Serrat,
1: vegada,
0: eh?
1: La segona vegada en català, sí. Sí, sí, però no, és que no m'interessava. Perquè jo hagués anat a perdre, perdria allà, no? Allà, no sé, és que jo tinc un altre món. La meva carrera és una altra cosa, no té per què formar part d'una batalla campal, no? Com aquesta, no? No sé, no m'interessa.
0: Sí,
1: però
0: tu
1: ho vaig agrair. És una cosa que sempre dic quan em pregunten això. Jo ho vaig agrair perquè vaig pensar, No, no, és que vosaltres penseu que podria guanyar, però sap greu dir-vos-ho, però jo perdria.
0: Això mai ho sabrem al final, Maria del Mar.
1: Pues jo us ho explico, esclar.
0: Què hagués passat?
1: No? Ah, no, sí. Hagués passat, que hagués perdut, que hagués quedat l'última de la fila ja.
0: Ara parlarem del concert de presentació al Palau del nou disc de Maria del Mar Bonet, però abans... Uns segons de la Lluna de Pau, que tenca la gravació...

0: una mica de treure el mocadoret, eh? És aquesta que toca la fibra. Abans de parlar del concert, et trasllado la pregunta que ens feia el nostre crític teatral, Oriol Puigtauler, que diu, mira, jo vull saber com s'ho fa per mantenir la veu en tan bon estat. Perquè és ben sabut que la veu envelleix, com tot, i en el seu cas trobo que és increïble que la conservi tan bé. Doncs tu diràs.
1: No sé què dir. Jo crec que jo he anat moltes hores de classe amb la veu. He tingut professores magnífiques que m'han ajudat molt, no? Uh-huh. Sobretot a mantenir la veu, no? A mantenir-la. Clar, jo no he fumat mai. I després tampoc he begut cassalla un darrere l'altre, no? L'alcohol també mata molt les cordes vocals, les desfà, no? Les cordes vocals és un tema tan delicat, tan petit, que qualsevol cosa que prenguis d'àcids o de per poca cosa que sigui, si la mantens, fatal, perquè et casques les cordes vocals. I a part d'això, si t'ajuden a cantar, t'ajuden a situar el cos per la veu, no? Però de tota manera, li has de dir al teu amic que la meva veu ha canviat, que amb els anys ha canviat. Però jo intento que poder cantar, poder dir coses, poder traspassar la meva passió per la música, per el que estàs dient, no? Això per mi és molt important i dissimulo una mica. Ah,
0: són molts anys, moltes taules, no?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que s'ha de tenir una mica de consciència de que a partir dels 70 anys és una altra cosa. Però, bé, si la gent encara em vol sentir, i jo crec que sóc bastant crítica, que no, segons com, no cantaria. Si veiés que la meva veu ja una mica massa espatllada, no?
0: Però sí.
1: De moment, de moment vaig trampejant.
0: Bueno, no sé si posar l'accent en aquesta cosa és ser una mica datista, preguntant-te sobre això ara, amb l'edat que tens, o no. Jo crec que no, perquè afortunadament sou una generació, i cada vegada en veurem més, de persones que continuen ben actives passada els anys de la jubilació.
1: Home, per favor.
0: En qualsevol camp professional.
1: Jo, mira, és que jo, a veure, això de la veu i l'edat, hi ha gent que he sentit, jo tinc una persona italiana que m'agrada molt, que cantava les cançons populars napolitanes, d'una manera, que era el Roberto Murolo. Era un senyor que ha cantat fins als quasi 100 anys, no? I sí, tenia una veu de persona molt gran i era extraordinari, no? Aleshores, a mi m'agraden les veus de persones molt grans, que tenen aquella veu ja molt fonda, molt allunyada d'aquells anys de joventut, no? Però, en canvi, diuen les coses d'una manera que no les pot dir ni més que ells.
0: Un jove no les pot dir.
1: No, tan intensament.
0: Clar.
1: Amb aquella espècie de passió, que no es pot dir passió, és una cosa com de, no sé, és un misteri, però a mi m'agraden molt les veus de persones grans. I no m'agrada que els meus companys, alguns, hagin deixat de cantar.
0: No t'agrada que en Serrat hagi deixat de cantar,
1: no, però,
0: per exemple?
1: Però, per exemple, el Serrat m'agrada, el Joan Manel m'agrada, perquè de tant en tant canta.
0: Home, l'altre dia amb en Verdagí, en Jofre.
1: Clar, per cert, no? També, que dins del Verdagí,
0: sí, sí.
1: Del Jofre, molt bé. I molt bé el Paco Ibáñez, que té els anys que té, i té aquella veu també petita, però intensa, sempre amb aquella dicció meravellosa, amb aquella intensitat que hi posa, que ja no té res a veure amb la força, sinó és una altra cosa, no? Haver viscut, haver entonat unes cançons que dius, com les pot dir d'aquesta manera, encara millor, no? I el Lluís també canta de tant en tant, vull dir que...
0: Lluís Llach.
1: Sí, el Lluís Llach també canta, vull dir que a mi em sembla que mentre cantin de tant en tant ja...
0: Bueno, doncs qui més canta i continua cantant i ho celebrem és la Maria del Mar Moret, que dissabte que ve, 23 de maig, presenta L'aigua no cansa al Palau de la Música, que diferent de les primeres vegades que devies pujar amb la guitarra i prou, imagino,
1: sí,
0: no?
1: Sí, esclar, esclar.
0: El Palau el vas fer molt, molt de jove? Molt...
1: Sí, sí, hi vaig cantar, no sé, amb alguna cosa, que em varen convidar a fer una cançó amb uns col·legis, jo recordo que tenia... Sí, jo, quan venia per aquí, sí, sí, vaig cantar una cançó allà.
0: L'època aquella de les camilles,
1: sí,
0: que sentíem,
1: sí,
0: al principi, no?
1: Ja, clar, la primera vegada que entres al Palau, doncs és com una revelació. entrar al Palau és entrar en un jardí meravellós i veure aquella sonoritat que té i aquella, no sé, que la gent està molt a prop teu també. És una cosa molt ben feta, molt ben pensada i, a més, d'una bellesa extraordinària.
0: Doncs això, concert de presentació de l'Aigua no cansa, el nou disc de Maria del Mar Bonet, dissabte que ve al Palau de la Música, el nostre Palau de la Música catalana. Moltíssimes gràcies, Maria del Mar.
1: Gràcies a tu.
0: Per molts anys
1: teu programa.
0: De sentir-te.
1: I que tu ho vegis.
0: I ara acabem amb la cançó més curta del disc. 44 segons, o 45, que dona títol a l'àlbum. I us diem adeu, que passeu molt bona setmana. El control Jordi Orós, Dani Puntiprats, i us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí. Que acabeu de passar un bon diumenge. Adeu.

0: Tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
3: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
4: A Mercedes-Benz ampliem la nostra gamma SUV amb els llançaments del GLC elèctric i del nou GLB en les versions elèctrica i híbrida. Apropa't al teu concessionari i descobreix totes les nostres novetats. Sigui quin sigui el teu estil de vida, tenim el SUV perfecte per a tu.
5: Visita'ns a Naiper Motor, concessionari Mercedes-Benz a Lleida.
6: Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida Ser Catalunya.
7: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
6: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Co. Llemosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
9: Son las dos, la una en Canarias.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la capital de Andalucía. Les saludamos en directo hoy desde Las Setas en Sevilla, desde donde emitimos este Hora 14, porque hoy es 17 de mayo y toca votar.
11: 17 de mayo, elecciones en Andalucía. En la SER.
10: 6,8 millones de andaluces, 6,8 millones de personas están llamados hoy a las urnas para decidir a quién quieren al frente de la comunidad más poblada de España para los próximos 4 años.
12: ¿Qué espero? Que el Partido Popular saque mayoría absoluta.
13: Un cambio fundamental, un cambio hacia la izquierda. Tengo muchas esperanzas, pero soy realista.
14: Ver lo que piensa la ciudadanía y al fin y al cabo ejerces un derecho.
15: Venimos de una etapa anterior, nosotros que somos ya mayores, que no se podía ejercer el voto y aquello era muy duro. Ahora tenemos un privilegio y hay que usarlo.
16: Hay que ejercer el derecho al voto, hombre, porque es una obligación del ciudadano y porque luego no podemos quejarnos si tenemos problemas.
10: Miles de personas de las 8 provincias andaluzas, cada una con su opinión, cada una con su forma de ver las cosas. 8 millones, como decíamos, 8 provincias, 6,8 millones de personas que componen esta tierra han ido ya a votar, miles de ellas. A esta hora estamos pendientes del segundo dato de participación de la mañana. A las 11:30 era del 15,07%, prácticamente igual que en 2022. Mientras lo esperamos, vamos a uno de los miles de colegios electorales abiertos a esta hora en Andalucía, en el Colegio José María del Campo. Aquí en Sevilla está María Ibáñez. Buenas tardes.
17: Buenas tardes. Desde uno de los 687 colegios electorales habilitados en la provincia sevillana, los votantes en pleno corazón de Triana, donde me encuentro ahora mismo, siguen depositando su papeleta, aunque ha remitido algo la afluencia por el receso de la comida. La mañana ha estado muy animada, las expectativas son diversas. Hay quienes aspiran a que se reedite la mayoría absoluta del PP, que haya mejoras en la sanidad pública o que se ponga el foco en Andalucía para la generación de oportunidades. Todos hacen un llamamiento al voto, que nadie se quede en casa en una jornada cálida propia de mediados de mayo, que ya llama a salir. La cerveza de después, por ejemplo, ha sido el plan que ha ganado por goleada. Y para quienes estén de escapada en la playa, por ejemplo, hay tiempo de sobra para votar. Hasta las 8 de la tarde estarán abiertos los colegios electorales.
10: En juego están hoy, gracias María, los 109 escaños que componen el Parlamento andaluz y la ansiada mayoría absoluta, que está en 55 asientos y que es con lo que sueña revalidar Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente y candidato del Partido Popular a la reelección, partido que tiene ahora mismo 58 asientos en la Cámara Autonómica. Aspiran también a presidir esta comunidad hoy María Jesús Montero, ex vicepresidenta del Gobierno, ex ministra de Hacienda por el Partido Socialista, Manuel Gavira de Vox, Antonio Maillo, que encabeza la coalición de izquierdas por Andalucía, y el andalucista José Ignacio García de Adelante Andalucía. Todos los 5 han votado ya esta mañana.
18: Se va a decidir en clave andaluza muchas cosas, pero lo que pase en Andalucía pues también evidentemente condicionan otras cosas.
19: Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro. Y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría.
20: Tener un gobierno en definitiva que se meta el lío. Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos, los penúltimos.
21: Que esa querencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, de esperanza por Andalucía.
22: Que la gente vote en defensa propia, vote por la clase trabajadora, vote por el pueblo andaluz y vote por la gente normal y corriente.
10: Los sondeos dicen que el bloque que componen derecha y ultraderecha obtendrá bastante más fuerza que el bloque de izquierdas esta noche. La gran pregunta, en todo caso, es si Juan Manuel Moreno puede continuar al frente del Ejecutivo con una mayoría absoluta o va a necesitar a Vox para gobernar y en qué medida cambiaría eso el futuro de esta tierra. Diego Suárez, jefe de contenidos de la SER en Andalucía, aquí en mi lado, en las setas de Sevilla. Buenas tardes.
23: Buenas tardes, Aida. Aquí se juega el popular Juan Manuel Moreno reeditar su mayoría absoluta, coronarse como referente en su partido y allanar el camino de Feijóo a la Moncloa, frenar a Vox y abrir una crisis en el PSOE andaluz. Todo eso ocurrirá si logra los 55 escaños que acaricia en todas las encuestas, aunque habrá que estar atentos a los datos de participación para ver si el flanco más débil de Moreno, el de la gestión sanitaria y la crisis de los cribados de cáncer, le hace mella. Y en cualquier caso, esperar hasta el final, porque los restos en las 8 provincias que fueron para el PP en 2022 pueden bailar por un puñado de votos. Todo eso, y si habrá sorpaso de adelante, se juega hoy en Andalucía. A examen la vía andaluza de Moreno, hoy vota la comunidad más poblada de España.
10: Estas son las cuartas elecciones autonómicas que se celebran en nuestro país en solo medio año y son las que más peso tienen y las que cierran de momento este ciclo electoral. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Las elecciones, Guille, que se celebran hoy pueden suponer una lección para Alberto Núñez Feijóo, pero también un correctivo para el Partido Socialista de Pedro Sánchez.
24: Sí, ambos, decía Aida, quieren poner el broche a este ciclo electoral con una lectura que les dé impulso para la siguiente etapa, la de las elecciones municipales, autonómicas y sobre todo las generales del año que viene. Feijóo aspira a que una victoria holgada de Juanma Moreno en Andalucía contra la número 2 de Pedro Sánchez se interprete como un paso más en su acercamiento a la Moncloa. Quiere hacerlo además con una mayoría absoluta que sirva para convencer de que un gobierno en solitario sin el lastre de la ultraderecha es posible y es mejor, dicen, cuando llegue la hora de votar en el conjunto de España. Los socialistas, que llevan días preparándose para una noche complicada, tratan de espantar esa lectura, niegan que lo que pase esta noche en Andalucía pueda ser un termómetro de lo que ocurra cuando se vote a nivel nacional y dejan claro que pase lo que pase, la hoja de ruta de Pedro Sánchez, que quiere agotar la legislatura, no se cambia.
10: Pues ahora sí parece que podemos irnos ya al centro de datos en el pabellón de la navegación de Sevilla, porque ya tenemos el dato de participación a esta hora, a las 2 de la tarde. Mercedes Díaz, ¿es más o menos que en las elecciones del año 22?
25: Es algo más que en el año 22. La participación a estas horas está en el 36,85% del censo electoral, algo más de 2,5 puntos por encima que de hace 4 años. Eso sí, de momento está comunicado todavía muy poquito porcentaje de voto, el 3,56% de voto comunicado, pero la participación es 2,6 puntos por encima de hace 4 años.
26: Hora 14. Aida Bao.
10: Pues día de elecciones en Andalucía, pero en la redacción central de la SER en Madrid estamos pendientes de más noticias. Almudena Lopesino, buenas tardes.
27: Buenas tardes, Aida. Segundo día de luto oficial en Dolores, en Alicante, por el presunto crimen machista de una mujer de 51 años y su hijo de 24. El supuesto asesino, un guardia civil de 55 años, también fue encontrado muerto junto a una pistola. El sonido de la concentración de anoche en la localidad, no había denuncias previas ni tampoco estaban en el sistema de protección Biogen. Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado hoy en Al Jazeera. Dice Álvarez que Estados Unidos es un socio comercial bueno, pero no es el único que tiene España, ha dicho. Sobre la guerra en Oriente Próximo, Donald Trump ha advertido a Irán de que la tregua ha acabado. Teherán le ha respondido que están listos para atacar. Además, Israel continúa saltándose la tregua en Gaza, 13 palestinos muertos en las últimas horas. El sonido de los heridos llegando al hospital de Khan Yunis por los bombardeos israelíes. Precisamente, Israel no ha conseguido ganar Eurovisión, polémica final anoche en la que España y otros 4 países no participaron para mantener su postura con respecto al genocidio cometido por Netanyahu en Gaza.
10: 2:07 de la tarde, 1:07 en Canarias, en este domingo de elecciones en Andalucía. Recordamos el dato que tenemos a esta hora, 2,5 puntos de participación superior a las elecciones del año 2022 a las 2 de la tarde. Sigue Hora 14 en la cadena SER.
26: Hora 14.
28: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
29: Bona tarda. L'acord pels pressupostos entre el govern i els seus socis és imminent.
0: Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
1: Socialistes, republicans i comuns confien que aquesta vegada els comptes de la Generalitat tirin endavant. Ara bé, cap dels socis del govern no vol vincular els pressupostos a les demandes de mestres i professors, tal com reclamaven els sindicats. Des d'Esquerra asseguren que és una qüestió que correspon a l'executiu, mentre que els comuns defensen que cal arribar a un acord. Demà hi ha convocada una nova vaga de docents, en aquest cas a Barcelona i al Barcelonès. La dona catalana ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona en observació, com estableix el protocol de vigilància de l'antivirus, torna a donar negatiu, Susana Ruiz.
2: La dona va estar en contacte en un avió amb una de les tres víctimes mortals del brot. La segona prova que li han fet ha donat negatiu, com la primera, segons informa el Departament de Salut, que afegeix que de moment continuarà en observació. Demà es repetiran les PCR als 13 asimptomàtics ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
1: Barcelona celebrarà entre demà i dimarts un fòrum internacional antiracista, Marcos Ferrer.
3: Unes jornades organitzades per l'Ajuntament de Barcelona amb la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme i amb el suport de la UNESCO.
1: En parlarem amb la regidora i una de les organitzadores, Sara Belveida. I l'últim titular és pels esports. Jornada gairebé unificada i clau pel Girona i l'Espanyol en la seva lluita per la permanència. Els de Michel juguen al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid, mentre que els pericos visiten l'Osasuna a partir de les 7 de la tarda. A Montmeló, gran premi de MotoGP des del circuit Xavi Saissó.
4: Bona tarda, doncs cinquena volta ja de les 24 en aquest gran premi de Montmeló, la MotoGP. De moment, Pedro Acosta, el murcià, es manté com a líder en una cursa que estan veient 75.000 espectadors amb bon temps pràcticament ple al circuit de Catalunya.
1: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
28: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14. Amb Gemma Alegrí.
1: Demà arrenca una setmana que, si no hi ha un gir inesperat, culminarà amb l'aprovació dels pressupostos per part del govern. Tot està a punt perquè l'executiu de Salvador Illa pugui tenir els seus primers pressupostos. La principal prova de foc serà aquest dilluns al vespre, on la direcció d'Esquerra haurà d'obtenir l'aval del Consell Nacional del Partit a l'acord amb els socialistes, Xavier Abelló.
5: Serà una setmana en la que cada dia s'aniran encadenant esdeveniments fins a l'aprovació dels pressupostos. El punt clau serà aquest mateix dilluns, quan la direcció d'Esquerra necessita que els membres del seu Consell Nacional avalin l'estratègia liderada per Junqueras. Hi ha confiança en el govern que se superarà aquest tràmit, que la direcció d'Esquerra Republicana té controlada la situació, però les reticències que una part de la militància ha estat expressant els darrers mesos a les sessions fetes a la qüestió de l'IRPF converteixen aquest Consell Nacional en el principal element d'incertesa que queda d'aquesta setmana. Si els republicans donen l'aval als pressupostos, dimarts el president Illa i Junqueras ho escenificaran amb una fotografia d'entesa al Palau de la Generalitat. L'endemà, el dimecres, se celebrarà una comissió bilateral Estat-Generalitat entre els dos governs per activar o validar alguns dels projectes que han fet possible aquest acord de pressupostos, com per exemple el compromís amb la línia orbital ferroviària. També està previst que en algun moment, probablement dijous, els comuns revalidin l'acord que ja tenien fa 3 mesos, tot i que els de Jéssica Albiach volen acabar de renegociar alguna condició addicional. Finalment, si tot va segons el previst, divendres Illa convocaria un govern extraordinari per aprovar els pressupostos i enviar-los al Parlament. D'aquesta manera confia el govern que a finals de juliol estarien definitivament aprovats per la cambra, fins i tot encara que algun partit el recorri al Consell de Garanties Estatutàries.
1: En aquest context de negociacions, les protestes de mestres i professors continuen sent el taló de fons. Des d'Esquerra Republicana ja han tancat la porta a condicionar els pressupostos a les reivindicacions dels docents. Els republicans asseguren que pressionaran el govern però rebutgen les exigències d'USTEC, Marcos Ferrer.
3: Sí, fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però han remarcat que resoldre un conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, els republicans tanquen la porta a la petició que va fer ahir la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, tant Esquerra com els comuns.
6: Volem traslladar un missatge clar al govern i a tots els grups parlamentaris, sobretot als socis de govern, que els pressupostos de la Generalitat...
3: Segons fons del partit de Junqueras, amb els pressupostos aprovats abans de l'estiu, el govern tindrà totes les eines necessàries per afrontar un conflicte que continua viu dins del sector educatiu.
1: I tampoc condicionarà els pressupostos a la resolució de la crisi educativa són els comuns, els vots dels quals són imprescindibles per tirar endavant els comptes. El que sí que han reclamat els de Jéssica Albiach és un acord entre el govern i els sindicats educatius, a més d'una proposta ferma per part de la consellera d'Educació.
0: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
1: El president Illa, per cert, ha tancat el seu viatge a Califòrnia reivindicant l'ambició internacional que ha de tenir Catalunya i reivindicant els valors davant l'ús de la força que exerceix Donald Trump, Xavi.
5: Illa havia deixat en segon pla el seu missatge antitrumpista durant bona part del viatge, però l'últim dia, i davant d'un públic exclusivament català, a la planta de Grífols de Los Angeles ha reivindicat el multilateralisme i els valors humanistes.
7: Compte que no perdem el cap. Tecnologia sí, ciència també, però valors. Amb tot el respecte ho hem dit i hem trobat també en aquest sentit punts de connexió amb les autoritats californianes. Home, doncs un món en què hi hagi organismes multilaterals, que hi hagi un dret internacional, d'acord que hem d'adaptar aquests organismes a una nova realitat, és igual avui que fa 80 anys, i que s'imposi la força de la raó, no ús de la força.
5: I ha tret pit del talent català que treballa als Estats Units i ha tornat a afirmar que Catalunya ha d'intentar liderar i obrir-se al món.
7: Sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa.
5: El viatge ha servit per signar un acord de col·laboració sobre la gestió de l'aigua i també el Barcelona Supercomputing Center n'ha signat amb dues grans empreses tecnològiques.
1: Un quart de tres de la tarda, la dona catalana aïllada al Clínic per haver estat en contacte amb una víctima mortal per l'antivirus del creuer ha donat negatiu en la segona prova PCR que li han fet. Segons el Departament de Salut, la dona es manté sense símptomes, Susana Ruiz.
2: Asimptomàtica i en bon estat general. La dona continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica. A l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hi ha ingressades 14 persones, una de les quals positiva i amb símptomes, també es manté el dispositiu de seguiment. Els 13 asimptomàtics els repetiran demà una segona PCR. Si el resultat torna a ser negatiu, podran començar a sortir de les habitacions individuals on estan confinades per accedir a les zones comunes de la planta. Allà podran rebre les visites de familiars, sempre sota les mesures de protecció i prevenció establertes per les autoritats sanitàries.
1: Encara en salut, nou pas endavant pel desenvolupament del nou Hospital Clínic de Barcelona i el Campus de Salut de Girona. El govern els declararà Marcos dimarts com a projectes estratègics, fet que permetrà accelerar-ne els tràmits.
3: Aquesta decisió dona prioritat institucional als dos centres amb l'objectiu d'accelerar-ne el desenvolupament i consolidar-los així com a referents en salut, docència i recerca. Entre els efectes de la mesura, la facilitació de l'accés dels dos projectes a la connexió amb la xarxa elèctrica. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
8: El govern farà un pas més aquest dimarts declarant com a projectes estratègics de país, d'interès generals, els nous projectes de l'Hospital Trueta i l'Hospital Clínic de Barcelona, amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible.
3: El govern vol agilitzar així el conjunt de tràmits burocràtics, urbanístics i energètics perquè aquests projectes puguin ser una realitat com més aviat millor. Alhora, es vol reforçar el paper de Catalunya com a referent europeu en salut i recerca biomèdica.
1: Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que ahir a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució.
2: El crim es va cometre a la via pública a 7:45 de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants, Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que l'autor del tret va marxar caminant, sense córrer. La víctima era de nacionalitat espanyola i tenia antecedents per tràfic de drogues, segons fonts policials. Aquest és el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat, un home va morir després de rebre diversos trets quan era a la terrassa d'una cafeteria al districte de Sant Martí. El 25 d'abril, un altre home va quedar ferit greu després de rebre diversos trets en sortir d'un comerç al barri de Sants.
1: A Roquetes, detinguda una dona per fer pintades xenòfobes contra la comunitat musulmana. L'arrestada pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació.
3: La dona de 28 anys va col·locar adhesius i fer pintades xenòfobes al voltant d'un parc infantil de Roquetes contra la comunitat musulmana. La dona ha estat arrestada després que els Mossos d'Esquadra i la policia local entressin al seu domicili, on van intervenir material que evidenciava així la seva vinculació amb el grup Ultra Núcleo Nacional. La detinguda va passar a disposició judicial el 9 de maig.
1: I atenció a aquesta notícia, perquè a Barcelona ciutat s'ha identificat una nova espècie de papallona. Ja s'ha documentat mig centenar d'espècies d'aquests insectes a la capital catalana, Susana.
2: Aquesta última és la papallona verdeta d'ull ros. La troballa s'ha fet durant un mostreig al parc del Laberint d'Horta. Amb aquesta observació, Barcelona arriba a 52 espècies de papallones diurnes registrades, una xifra que representa aproximadament una quarta part de totes les famílies presents a Catalunya. La verdeta d'ull ros és una espècie amb una sola generació a l'any que només vola de març a maig. És una papallona que depèn en gran manera de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó, un arbust que té uns fruits negres tòxics que fàcilment es poden confondre amb mores. Les papallones diurnes són considerades un dels millors bioindicadors de la qualitat.

0: es poden confondre amb mores. Les papallones diurnes són considerades un dels millors bioindicadors de la qualitat ambiental i la biodiversitat urbana.
1: Precisament a Barcelona, entre demà i dimarts, se celebrarà el Fòrum Internacional Antiracista. Es tracta d'unes jornades organitzades per l'Ajuntament amb la Coalició Europa de Ciutats contra el Racisme i amb el suport de la UNESCO.
2: L'entrevista del cap de setmana.
1: Sara Belveida, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i una de les organitzadores d'aquest fòrum. Bona tarda. Sara Belveida, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, una de les organitzadores d'aquest fòrum. Bona tarda.
3: Sí, hola, bona tarda.
1: Què és el Fòrum Antiracista Barcelona?
3: Doncs mira, el Fòrum Antiracista són unes jornades que neixen de la voluntat de generar un espai de reflexió, un espai de treball i sobretot d'aliances al voltant de la lluita antiracista i el paper que tenen també les ciutats en aquesta agenda. El que volíem era presentar el Pla Antiracista de Barcelona, però que no es quedés només en la presentació d'un document, sinó que servís també per obrir converses, compartir experiències i també connectar Barcelona amb altres ciutats, institucions i també, òbviament, amb moviments socials.
1: Quin ha de ser el paper de Barcelona precisament en aquesta lluita antiracista?
3: Doncs mira, Barcelona fa molts anys que treballa en polítiques d'interculturalitat, en polítiques de lluita contra discriminacions, però sí que és veritat que és la primera vegada que es fa un pla antiracista a la ciutat de Barcelona. S'havien fet mesures, però mai s'havia fet un pla antiracista. Aquest pla és un pla amb una mirada molt estructural, a 10 anys vista, i el que volem en aquest pla és fer entendre que les ciutats tenim avui una responsabilitat democràtica molt gran davant una realitat que el que fa és perjudicar, no?, la convivència entre el veïnat. Llavors, l'objectiu principal d'aquest pla és aquest, no?, fer una autocrítica com a administració per una banda, després tenir un impacte notori a la societat i situar Barcelona com una ciutat referent a la lluita contra el racisme.
1: Són unes jornades, a més, amb un pla antiracista a Barcelona que arriben en un context certament difícil.
3: Efectivament, actualment estem en un moment molt complicat de la història, en un moment on hem d'incentivar, no?, aquest tipus de polítiques que el que facin sigui anar contra els discursos d'odi i sobretot fer una aposta molt clara per aquesta lluita, que és una lluita que és de tots i de totes, no?, com moltes vegades dic.
1: Quin és el missatge o quins són els missatges que es volen traslladar a la ciutadania?
3: El principal és la protecció dels drets humans. Després, situar a Barcelona, com ja he comentat, com a ciutat referent de la lluita antiracista a nivell europeu i a nivell internacional, i dir que tothom té cabuda en aquesta ciutat i que aquesta ciutat és de tots i de totes.
1: És un missatge, aquest últim, regidora, que s'ha d'anar recordant?
3: Desgraciadament, sí. Estem en un moment molt complicat, estem en un moment en el que a vegades s'ha d'incidir molt, no?, en aquest sentit, i sobretot fer referència i explicar constantment que les persones que vivim a Barcelona, aquí a Barcelona es parlen més de 300 llengües, a Barcelona hi ha més de 37 confessions religioses, i aquí a Barcelona el que volem és, no?, disfrutar d'aquesta interculturalitat que tenim, disfrutar d'aquesta diversitat i fer-la nostra, perquè realment és nostra.
1: Sara Belveida, regidora a l'Ajuntament de Barcelona, una de les organitzadores d'aquest fòrum, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
6: Vine a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida. Ens trobaràs al carrer Almeria número 1.
7: Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos sí molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. digues...

0: Ahora, seguimos en Carrusel.
1: Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Vine a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida. Ens trobaràs al carrer Almeria número 1.
6: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
7: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
6: 20 animades jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
9: Quan el principal objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir-te una gamma de vehicles comercials encara més completa, amb la nova Toyota ProAce Max, la primera furgoneta comercial de mida gran de Toyota, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
10: T'esperem al nostre nou centre oficial Toyota Naimotor al polígon industrial de la Creu del Batlle de Lleida.
11: A Mercedes-Benz ampliem la nostra gamma SUV amb els llançaments del GLC elèctric i del nou GLB en les versions elèctrica i híbrida. Apropa't al teu concessionari i descobreix totes les nostres novetats. Sigui quin sigui el teu estil de vida, tenim el SUV perfecte per a tu.
12: Visita'ns a Hypermotor, concessionari Mercedes-Benz a Lleida.
13: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 km d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus amb tots els models.
14: Dalmau Motor, concessionari oficial Cupra a Lleida, a l'Avinguda Barcelona 19, també a Tàrrega i Golmés. Dalmau Motor.
15: Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida Ser Catalunya.
16: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
15: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Link & Co Llemosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
17: Justo cuando abres la puerta de casa y te han preparado una fiesta sorpresa. Justo viene a presentarse tu vecino nuevo, que resulta ser un cantante famoso. ¿Qué haces? ¿Entras a la fiesta y le dices al famoso que otro día habláis? ¿Te pones a hablar con el famoso y le dices a todos tus amigos que repetís la entrada en un rato? Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la Once las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más del día.
18: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
20: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
21: Los buenos profesionales saben esperar y elegir el momento adecuado. Como los Fiat Pro Days. Solo este mayo descubre la nueva generación de vehículos comerciales de Fiat Pro en diésel y eléctrico. Ofertas únicas desde 17.990 euros con entrega inmediata. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Fiat Profesional. Trabajadores natos. Trabajadores natos.